0: Seguim a Nits de Ràdio. Clar, explicàvem just abans de fer la pausa amb la Marta González Pelet i en David Morales, comentàvem la notícia que deia que et poden acomiadar de la feina pel fet de fer mala olor. Sobretot sempre si abans hi ha una advertència prèvia. I comentàvem que, clar, mira, a l'hivern més o menys, doncs escolta, dutxes i saps que arribaràs bé a la feina, però ara amb les calors, el que deia la Marta, no? Si t'has de desplaçar en bicicleta, perquè ara estem dient, no fem servir el cotxe, fem servir el transport públic i la bicicleta, per exemple. Sí, però bicicleta a l'estiu vol dir arribar a xop, saps? A la feina. I el que dèiem, que hi ha gent que li fa més olor, menys la suor, i bueno, sí, es poden fer servir desodorants, però ja m'explicaràs, vull dir que clar, que algú li pot suposar un perjudici. I el mateix, Marta, David, pel simple fet de si has de fer servir transport públic, que sí, en els vagons pot ser que hi hagi aire condicionat, però hi ha moltes estacions que és una sauna abans d'entrar, si estàs esperant a l'aire lliure.
1: I amb l'autobús és igual, eh?
0: I amb l'autobús és igual.
1: Et toca algú al costat amb una olor d'aquestes pestilent, i bueno, jo a vegades m'he baixat abans, perquè clar...
0: Em pensava que has apretat el botó de que surti disparat el d'això.
1: M'he baixat abans d'hora, perquè imagina't. La veritat és que quan és així molt forta no s'aguanta. Bueno, jo no l'aguanto, la veritat.
0: No.
1: Com vòmits i tot.
2: Jo això, Marta, alguna vegada he hagut de baixar del metro per un parell d'ocasions.
0: Imagina't.
2: No aguantava. Jo sóc massa sensible amb el tema d'olors i no vaig poder.
1: I mira que jo normalment porto sempre un...
0: El nas tapat?
1: Un celestet amb colònia.
0: Sí, sí.
1: Llavors em poso una mica de colònia amb un Kleenex i a vegades me poso així el nas tot el rato, perquè si no és que no es pot.
0: Vigila, no et posis anestèsia d'aquella de la xispa, no sé, que després tinguis un susto. Ai, m'he equivocat, de portava això pel gos i mira, t'ho imagina't.
1: No, l'anestèsia hauríem de posar-li amb no, perquè si no...
0: No, perquè si no ja acabaria de treure-ho tot.
1: No.
0: Faria net, que es diu.
1: Perdó.
0: Sí, faria net, però no seria la situació, diguem-ne, idònia que estàvem buscant com a tal. No, sí.
2: A una empresa on vaig treballar vam tenir un problema d'aquest tipus amb un company.
0: Ostres, que bo.
2: Que feia molt mala olor.
0: Imagina't.
2: Però no era una cosa d'això que dius, David, de... Bueno, és perquè ha suat una mica en el metro.
0: Sí.
2: No, era manca d'higiene.
0: Li dèieu fètido?
1: En solera, tenia solera jo,
2: sí,
1: no?
0: Era fètido en el grup de WhatsApp?
2: Doncs pràcticament, podríem dir-ho. No existia WhatsApp en aquella època encara. Era molt desagradable. Imagineu, era una oficina, no era molt gran. Penseu, una oficina de 70 metres quadrats, més o menys, que tenia, bueno, en una zona oberta i després un despatxet on es feien les reunions.

0: temps. Doncs quan arribava, perquè acostumava a arribar tard, també tenia aquesta virtut.
1: Molt bé, era un peça,
2: Sí. Així que quan arribava tard i no es rentava. Que
1: diu, quan li van donar els motius del acomiadament, ocupava gigas a l'arxiu.
0: Sí, obríem les finestres.
1: Imagina't.
0: Perquè era molt desagradable. Eren poca gent, treballàvem poquets, érem 8 persones, em sembla, en aquella època a l'oficina, i el director de l'empresa un dia el va portar a la saleta de reunions, no sé com va aguantar, pobre home, i li va demanar, sisplau, que anés una mica més neta a l'oficina.
1: Molt bé, molt bé.
0: Però sí, era molt desagradable.
2: Ah, és que això és com alguna gent que es posa una jaqueta per anar a algun lloc,
1: sí.
2: Aquesta jaqueta no la renta mai,
1: I
2: aquesta jaqueta fa pudors de tota mena.
1: Sí, sí, sí. Va, ha anat...
2: I és sí. Horrible.
1: Té pedigrí, no? O sigui, té, sí. Diguem-ne, té... Va acumulant, sí. No?
2: No, és que és veritat. Substàncies. I a més la gent deixa la jaqueta, hi ha un... És igual, no? Al costat d'un lloc que fa pudor, si tens una mica de cura i si te'n poses una estoneta i tens cuidado, doncs encara et pot durar algun temps més.
1: Sí, sí, sí.
2: Però si no, és que és impossible. I a part, si després fa pudor de suor ja...
1: No, no.
0: Ostres, hi ha un lloc on s'hauria de permetre anar despullat.
1: A veure.
0: Als Frankfurts.
2: Sí.
0: Perquè quan vas a Frankfurt
1: ja t'entenc.
0: Sempre surts amb olor de refregit per tot arreu.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I queda enganxat a la roba, més.
1: Sí, sí,
2: no,
1: sí.
2: Hi ha molta gent que fa pudor a menjar.
1: A menjar.
2: Bé, suposo que és perquè entra en algun lloc o està, no sé, o deixa la roba molt a prop de a la cuina de casa o no sé pas, però... que fa una... I, a més, és un olor sobre un altre, no? És com unes capes.
1: Es va acumulant. Això saps què és? És com... Saps aquells pals, aquells jocs on fiquen la publicitat, diguem-ne, el paper, no? El paper d'això que es va acumulant. I de cop i volta, allò va agafant una gran d'aire que quan tallen dius, ostres, tot això hi havia? I al final, de tant de...
2: És una crosta, ja,
1: És una crosta, fiquen paper sobre paper i allò agafa metres de bueno, impressionant. Sí. Doncs sí, sí, hi ha gent que va acumulant capes d'això, no? De substància, d'olors, de tot, no? Amb lo bo que és, la higiene...
2: La gent, de vegades, el tema de la roba, no? Jo soc, ja sabeu que sóc una mica maniàtica.
1: Però una mica.
2: Arribes a un lloc, i segons quins llocs, diuen, dona'm l'abric o la jaqueta que t'ho poso aquí, i jo, segons com veig, dic, no, deixa.
1: Clar, jo t'entenc.
2: Perquè jo sempre porto una bossa, saps?
1: Ja t'entenc.
2: I ho poso dintre de la bossa i així no em molesta. Perquè no, sisplau.
1: És que hi ha dues opcions només. La Marta fica dins una bossa protectora la seva jaqueta o agafar lanzallames, com és habitualment, si dispara a tot el que hi havia al penjarrobes, s'incinera i un cop ja està ben assecat és quan ja posa... Ara sí que hi ha... Que això ha fet net. Però sí que és veritat que, per exemple, a vegades... Segur que us ha passat, a casa, que un dia heu cuinat alguna cosa que pot fer més o menys olor. M'imagino, per exemple, pot ser peix o pot ser pollastre.
2: El menjar fa pudor.
1: Fa olor. I un, quan ho està cuinant, no se n'adona, per exemple, o deixa d'adonar-se al cap d'uns minuts, no? I em passa que a vegades baixo a tirar alguna cosa o vaig a fer alguna cosa i torno, trigo una estona, perquè clar, he de pujar a tots els pisos que tinc sense ascensor, i quan arribo a dalt obro la porta i dic, ostres, si encara fa olor a tal cosa, i no m'ho semblava que em fes, no? Que us ha passat algun cop?
0: Sí, i tant.
2: Després es nota més perquè està com aïllat de l'entorn on t'estaves.
1: Sí.
2: I queda com... I llavors ho notes encara més, dius, quina olor! Sí.
1: Oi,
2: a més, a la cuina és horrible, perquè segons quin... El peix fa pudor. Moltes coses que fas, doncs fan pudor, clar.
1: Sí.
2: Algunes coses fan molt bona olor, però després, quan ja l'olor aquesta ha passat, a vegades tampoc fan tan bona olor. El menjar és menjar. Fa olor agradable, però també després desagradable.
0: Sí. I com utilitzis, per exemple, una fregidora... L'olor que queda és terrible.
1: Sí, totalment.
0: Jo, per exemple, el que faig cada vegada que utilitzo la fregidora, la trec després al pati perquè es refredi.
1: Perquè es refredi.

0: infantil, eh, una mica.
1: Sí, sí, sí. Uah,
0: molt bé.
1: I la deixo fins l'endemà, que llavors és quan l'agafo i la torno a ficar una altra
0: aquí
1: vegada.
0: Aquí fora castigada, eh? I fins que no deixis de fer olor, no entres a casa, eh? Espero que no plogui aquells dies, perquè si no...
1: No.
0: T'imagina la fregidora desendollada, perquè si no sé que tindrem un espectacle de llum i de colors. És una font, ja ha arribat Sant Joan. Mare meva, doncs... Bueno, ara dic amb conya que ja ha arribat Sant Joan, però el pas que anem, mare meva...
1: El tenim aquí...
0: El tenim a tocar.
1: 4 setmanes, eh?
0: Sí, sí. Sí,
2: jo tenia una amiga que vivia al carrer València.
0: Sí.
2: València Villarroel.
0: Molt bé, i està donant informació com els de les notícies de fa 100 anys, David, que diuen a quin pis viuen per si els volen anar a visitar. A veure...
2: No, ara ja no viu allà.
0: Ah, val. Bueno, però qui hi visqui ara tindrà visites i dirà, vosaltres sou els de les olors?
2: Mira, era un pis que era molt gran, és veritat que era gran,
0: val.
2: Però per davant tenia la parada de l'autobús a sota. Ara els autobusos no fan tant de soroll, però fa uns anys feien a l'arrencar,
0: sí.
2: Bueno, però feien soroll. I després la cuina donava a un pati de
0: sí, bueno, ja t'entenc, una galeria d'aquestes que pujaven dolors,
2: això mateix, que estaven les cuines, no?
0: Clar.
2: I era, o sigui, tu entraves allà i la part de davant feia pudor a gasoil.
0: Imagina't.
2: La darrere feia pudor amb... Era com una mena de barreja. I a més, a sobre d'això, a sota hi havia un bar.
0: Imagina't.
2: I clar, els fregits del bar pujaven per el pati aquest.
0: Sustó muerte.
2: Pujava el tub aquest d'extracció de gasos, però clar, això deixa olor.
0: Sí.
2: I jo sempre que anava allà deia, no sé com pot suportar-ho, jo no podria suportar-ho.
0: Mare meva, quina història. No, és que és verdaderament així. Sobretot això, no? Pisos que no donen l'exterior, no? Que donen a l'interior, que només tenen, diguem-ne, com si haguessin finestres, no? El que seria, doncs, això, galeries, no? On hi ha els baixants, on hi ha tot aquest sistema...
2: Sí.
0: Depèn de com... No. A més, allò genera, doncs, el que diem, no? A l'estiu molta calor i moltes olors i es fa complicat.
2: I olors, encara que tinguis aire condicionat, tinguis tot tancat, és igual, l'olor es filtra.
0: Sí. Aquest és un dels problemes que des d'aquí sempre plantegem quan arriba l'estiu, aquesta idea tan revolucionària del porta a porta, no?
2: Sí.
0: Perquè, clar, amb la calor, aquest és un tema que jo mai l'entendré. A no ser que fossin unes bosses tèrmiques que mantinguessin la temperatura i les olors i tot el que tu vulguis, cosa que no fan, em sembla un tema molt complicat, eh? O sigui que no acabem d'entendre.
1: A més, acostuma a passar que deixen anar lixiviats, és a dir, el líquid de quan les coses es van podrint, sobretot en l'orgànica.
2: Clar, quan van fermentant.
1: Exacte, i en el porta-porta...
2: Aquell suc.
1: Exacte, una de les coses és que com que ho deixes al terra dels carrers, queden regalims per tot arreu.
0: Sí, senyor.
1: Per tant, massa higiènic no ho és.
0: No. És un
2: Quantes
0: tema...
2: vegades estàs esperant a travessar un semàfor i tens al costat els containers. Jo crec que els containers ara estan bastant... Però a l'estiu fa una pudor espantosa.
0: Però t'ho imagina't fora del container ja directament el que suposa. Bé, aquí ja sabeu que aquesta temporada m'ha après molt del món de les olors, del món de les textures, del món de l'escala de Bristol, i l'altre dia va arribar, encara no entenc per què, em va arribar una espècie de, com si haguéssim un vídeo instructiu amb diferents ninos que representaven les diferents escales de Bristol. Ho vaig trobar moníssim i crec que val la pena que ho escoltem per recordar.
3: Hola! Somos los personajes de la escala de Bristol. Cada uno de nosotros te contará un secreto sobre tu salud. Escucha con mucha atención. Yo pertenezco a la escala 1 de Bristol y soy bolitas duras y secas. Me cuesta mucho salir porque te falta agua y fibra. Hidrátate pronto.
4: Yo pertenezco a la escala 2 de Bristol y soy una salchicha con bultos. Estás estreñido y tu cuerpo me retiene demasiado tiempo. ¡Come mejor hoy mismo!
5: Yo pertenezco a la escala 3 de Bristol y soy una salchicha con grietas. Estoy casi bien, pero necesito un poquito más de agua para ser perfecta. No te olvides de beber.
6: Hola. Yo pertenezco a la escala 4 de Bristol y soy la forma ideal. Soy suave y lisa, señal de que tu digestión funciona de maravilla. Genial, sigue así.
7: Yo pertenezco a la escala 5 de Bristol y soy trozos blandos con bordes definidos. Me falta un poco de fibra vegetal para tener una mejor forma. ¡Come más vegetal!

0: Alex, yo pertenezco a la escala 6 de Bristol y soy una masa pastosa. Indica que tu intestino está inflamado o tienes mucho estrés. Tu cuerpo me pide un descanso.
1: ¡Cuidado! Yo pertenezco a la escala 7 de Bristol y soy totalmente líquido. Esto es diarrea y podrías tener una infección. Hidrátate bien y busca ayuda.
2: Yo soy el popó negro. No estoy en la escala de Bristol, pero soy una gran señal de alerta médica. Si aparezco, busca a un doctor lo antes posible.
3: ¿Y tú?
4: ¿De cuál de nosotros hiciste pensar
5: que deies,
4: hoy?
5: I tu, què mierda eres? No pensava que anava a dir això. Ojo, que aquí ens han introduït el tema del popó negro, eh?
6: Sí.
5: Crec que aquest estava fora de l'escala de Bristol i possiblement per això no l'havíem analitzat prou. I
6: no,
5: crec que és important.
6: Sembla que l'han actualitzat, aquesta escala.
5: Aquesta
6: eh?
5: Escala, hi ha un element extra, eh? Que és el popó negro. Bueno, sí.
7: Conec algú que es va espantar molt perquè va fer popó negro.
5: Ostres.
7: Després d'haver menjat el dia abans arròs negre.
5: Clar.
6: Ah, bueno.
7: És que no se'n recordava.
5: Clar, ja. És que a veure, anava a dir, eh? Li ha faltat aquest senyor, aquesta figureta, li ha faltat sí. dir, a no ser que t'hagi estampat un arròs negre, eh? Sí. Allò que un calamar en su tinta,
6: sí, home,
5: un calamar en su tinta, una sèpia, eh? Que dius, home... Diu, venia amb tinta com per recarregar a la impressora, saps què vull dir? I clar...
6: Per fer un tòner.
5: Per fer un tòner sencer, eh? Diu, mira, he fet un tòner de color o de negre, dic, ja veuràs. Ja veuràs com... Bueno, són aquestes coses curioses i interessants que
6: bueno. Hi ha un altre menjar que també es fa negre.
5: A veure.
6: Què és ara? Té una altra cosa.
5: Bueno, la botifarra de ceba, no?
6: També.
5: La botifarra de ceba.
6: La botifarra negra, sí. Sí,
5: sí, sí. Sí, sí, sí, sí, exacte.
6: Sí, no sé.
5: Bueno. Home, que sí, ja fa... Té totes aquestes... totes aquestes propietats, vull dir que està...
6: Sí, clar, la combinació, els processos químics, gastroquímics, no?
5: Sí, sí.
6: Fan que això, amb els àcids, doncs fan...
7: La regalèssia...
6: Ilons diferents...
7: La regalèssia negra.
6: Ah, la regalèssia negra, veus?
7: Aràndanos i mores, xocolata negra, la morcilla,
5: sí.
7: El suc de raïm negre.
6: Una cosa, la xocolata negra que jo em prenc quantitats industrials,
5: sí.
6: És a dir, me'n prenc una tauleta sencera
5: sí.
6: cada dia,
5: sí.
6: potser, no és veritat.
5: No, la teva no, eh?
6: No, i això que és d'un 95% de cacau, eh?
5: Val. Va, deu ser la de 100% ja una cosa...
6: Sí,
5: de 110% deu ser, sí. Deies la regalèssia, el suc de raïm, o sigui, el mosto, diguem...
7: Sí, el suc de raïm negre i la remolatxa, també.
5: Ah, clar, sí.
6: I els, com es diu, els martell en francès i arándanos em surt en català.
5: Que és bonic això que et vingui.
6: Els aràndanos?
5: Sí, els aràndanos. No, sí. Sí.
6: Negres?
5: Sí.
6: Són molt foscos, els aràndanos, aquells de color morat.
5: Sí, o és un blau ja molt...
6: Sí, molt fosc.
5: Molt fosc, sí, que com taquis alguna cosa, taques unes estovalles, aquelles estovalles ja mai tornen.
6: I no se'n va, eh?
5: No se'n va, ja no torna. Ja, el tema de les estovalles és un tema complicat, eh, Marta? Perquè...
6: Una altra cosa, sí que és molt complicat, la veritat.
5: Crec que sí. Perquè...
6: Sí, perquè les taques és molt difícil de treure-les.
5: Molt. Tu ja hi pots ficar i jo lleva taques. Ja pots ficar...
6: Després us explicaré un sistema que hem ideat per rentar la roba interior, eh?
7: Ah.
5: Endavant amb la secció, la microsecció de neteja a dins de ràdio aquesta setmana, com netejar la roba interior. Endavant, Marta.
6: Mira, com que... que us vaig explicar que havia de ser amb 60 graus mínim de, per,
5: bueno, pràcticament per incineració, ens vas dir de que tu incineraves ja.
6: Llavors, clar, el lleixiu, què passa? Que el lleixiu crema la roba i a més, segons quina roba, si té punta i tot això,
5: clar.
6: Llavors vaig pensant, dic, ah, ja està, ja ho tinc.
5: A veure,
6: vaig comprar un litre d'alcohol.
5: Sí.
6: Llavors, la roba interior, el que faig és que la rento amb la rentadora, normal, com em feia abans, amb el sabó que feia, i després la poso amb remull amb alcohol.
5: Val.
6: Per desinfectar-la. I després la poso al sol. Me la carregaré,
5: sol,
6: ja ho sé.
5: El sol va bé, eh? El sol sempre...
6: I el sol, però
5: sí.
6: L'alcohol és com un pas... Tinc que mirar aviam, perquè no és clar, no sé...
5: Quin alcohol?
6: Hauria de tenir un aparell per veure

0: si ja, si queden, sí. Algo o no, si ha de ser abans o després de...
1: Ginebra, vodka, què li poses, Marta? Que...
0: No, no, vaig comprar de farmàcia un litre d'alcohol 96 graus.
1: Alcohol 96 graus, eh?
0: Sí, sí, sí, vaig anar i dic, i em diu, i això què faràs amb això? Dic, això és per rentar la roba.
1: Sí, què? Diu, he d'eliminar les taques d'un crim.
0: Sí, bueno, per desinfectar.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: Abans, però clar, si ho poso abans, potser amb el sabó que jo utilitzo, que és un sabó que porta plata, que també protegeix,
1: val.
0: Clar, potser, ja sé que potser em carrego després amb l'alcohol l'efecte de la plata, no ho sé.
1: Ja.
0: No ho sé, bueno.
1: Acaba sent bronze.
0: D'agafar un químic i, sí, i fer la investigació amb ell.
1: Sí, haurem de fer una tesi doctoral sobre això, Marta. Els hi pots proposar als teus alumnes a veure si... Si algú s'anima a nitrato de, plata.
2: Hi ha també el percarbonat.
1: Percarbonat,
2: eh? Que també és desinfectant.
0: Sí.
2: És antibacterià i neutralitza també males olors. Doncs igual, mira, és una opció també.
0: Clar, el que jo vull és que mati, perquè clar, jo vaig llegir...
1: A veure, Marta, aviam aquí... A veure, que estan els de crims...
0: Els bacteris, estan... tot el que no és bo. Que no, es veu que això fermenta, a més, quan ho deixes uns dies... Ara ja no ho deixo res, és que ara hasta rento a mà i tot, eh? Perquè em fa com cosa.
1: Sí, sí, sí, sí. No deixes ni 10 minuts, no sigui el cas que jo fermenti, eh? Que faci barrica.
0: Qualsevol dia em quedo sense mans, eh?
1: Sí, bueno. Sí. És veritat que alguna rentadora a l'estiu, com hi deixis roba allò humida, suada, de 2-3 dies, allò ja fermenta i és barrica de roble, en aquell cas. Vull dir, la pots... Sí. Tot el que s'hagi condensat allà...
0: Champinyons al sabó de...
1: Allò té flora i fauna. Té les dues coses allà dins, eh? I diu... Que ja quan fiques en el lloc on fiques el líquid, ja directament has de ficar sal fumant, ja directament, perquè... Mare meva, quina...
0: El fumant fa forats a la roba.
1: El fumant s'ho carrega tot, és com l'àcido sulfúrico. Ah. És curiós com abans moltes coses, es venia més, no, el sal fumant per, jo què sé, per netejar certes zones, no?
0: Sí, els inodors, els lavabos, la gent netejava amb sal fumant moltes vegades.
1: Amb lo perillós que és, no?
0: Jo és perillósíssim, que a més, jo me'n recordo una vegada que vaig entrar al col·legi que estava netejant, vaig entrar al lavabo i com que eren així petits, mm-hmm, i mal de cap, encara me'n recordo, el mal de cap m'ha entrat pel nas.
1: Imagina't.
0: Un mal de cap horrible.
1: Imagina't, eh?
0: Sí.
2: Jo...
0: El fort que pot ser que et mata.
1: Sí, sí,
2: el
1: sí.
2: Al pàrquing tinc en una paret, em surt un fong.
1: Ostres.
2: Un fong en forma de allò, de, com un xampinyó gegant, saps? Allò, una cosa que creix i creix i creix. I no aconsegueixo matar-lo amb res.
1: Imagina't.
2: Vaig tirar sal fumant. Perquè vaig dir, amb el sal fumant el mato sí o sí.
1: Sí, sí.
2: El vaig ruixar. Doncs gairebé moro jo. I el okay. Xampinyó ha tornat a sortir.
1: Diu, a mi diu, això et farà mal a tu.
0: Resistent, no?
1: Però, escolta,
2: sí, no sé com fer-ho ja.
1: Però envia gent que ho investigui, això. Aquest. Aviam, si serà un alienígena d'aquests que han desclassificat el tram.
0: Analitza aviam, David.
1: Home, per favor. És que, a veure, això pot ser una nova espècie. El fongus per quinzosos o el fong de Sant Andreu, no sé, o la noche me confong, no ho sé, alguna cosa meravellosa. Doncs, i has provat de parlar amb ell? Has provat de...
0: Aviam si té.
1: Sí.
2: No, perquè em té una mica negre ja.
1: No, clar,
2: perquè
1: clar.
2: Perquè quan creix deixen espores i són vermelles. I m'omple tot d'espores vermelles.
1: Però què dius? Però aquest és un tema apassionant, sí. Per favor. Envia...
0: Escolta'm, això tens que fer una investigació a fons,
1: això
0: eh?
1: Això és Stranger Things, per favor. La nova temporada de Stranger Things al pàrquing del David Morales a Sant Andreu, per favor.
0: Aviam si l'hauràs de guardar amb aquella càmera coraçada que tens, eh?
2: Mira, igual.
1: T'imagines allà?
2: No, que encara me l'enveirà.
1: No, clar, el deixarà tot ple d'espores.
2: Es multiplicarà per
0: allà.
1: Mare meva, escolta, però... Ostres, quina història. I això...
2: Us diré que tallar-lo costa, eh? Perquè és dur, però...
1: Però què em dius?
2: Molt dur.
0: I això que ha sortit de la paret?
2: De la paret, sí.
1: Imagina't.
0: O sigui, d'algun material que té la paret?

0: Bàsicament perquè la paret abans, a la part de fora...
1: Ara no em diguis que abans havia sigut un cementiri perquè m'està entrant un mal rotllo.
0: A la part de fora que hi havia un pati, hi havia un arbre, i aquell arbre va mig rebentar la paret i llavors està una mica com escardada i surt de per allà, d'aquella part. Podria ser perquè hem vist en escriptures antigues que aquell pati, pel que es veu, hi deuen passar corrents d'aigües subterrànies perquè hi havia un pou, hi havia un antic pou. De manera que suposo que la humitat s'alimenta d'aquella humitat que deu pujar des de baix.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Clar.
1: Això el manté en vida, però clar...
0: I us dic que fins i tot he posat ciment i vaig tapar amb ciment l'esquerda i ha sortit per sobre del ciment.
1: Però que fort, això.
2: Sí, que és, vamos, peleón, eh?
0: Però sí, ultraresistent. Jo ja vaig dir, bueno, si ja em sal fumant no mors, és que ja no sé. T'adoptaré i et posaré nom.
1: Home, i treu-lo a passejar dos cops per setmana, ni que sigui. Però avisa la NASA, fes el favor d'avisar la NASA immediatament, que va, o la NASA o equip d'investigació, un dels dos, perquè puguin parlar d'aquest fong, no? Mare meva. Ni el salfumant és capaç d'acabar con él. Tu imagina't allà la Glòria Serra parlant del fong de Sant Andreu. Mare meva. Aguas subterrànies, eh? M'encanta. Jo aquest tema el veig, per favor, que s'investigui. Perquè ara m'has creat una necessitat imperiosa totalment. Bé, en fi, Marta, ha arribat el moment de que ens expliquis coses.
2: Mira, avui havia pensat, perquè com que havia pensat en l'estiu, com que ja ha vingut la caloreta...
1: Veus, ja anem connectats d'idees, sí.
2: Sí, superconnectats, eh? Perquè hem estat parlant de gent que fa mala olor, i jo... i vull parlar amb els olors que són agradables i desagradables.
1: M'encanta, que fantàstic.
2: Hi ha diversos estudis que he vist i tal. I després dels animalons, que ja sabeu que algun animalon...
1: Algun animaló sempre cau,
2: ha de sortir.
1: Està molt bé. Doncs David, endavant, no sé com ho vols presentar això. Ui, a veure, va, endavant.
0: A Nits de Ràdio estem superconnectats amb les coses de la doctora Marta González Peláez.
1: Sí, senyor.
2: Moltes gràcies, David.
1: Sí, senyor. Estem molt connectats. Estem molt connectats i farem una escala de pèstum, en aquest cas, no? D'una escala d'olors agradables a olors desagradables. Molt interessant. Endavant.
2: Clar, perquè l'olor que passa amb l'olor? Hem estat parlant abans de l'olor, no? L'olor desagradable una mica ens desestabilitza, ens posa una mica nerviosos. No estem bé. Quan fa l'olor en un lloc, no estem bé. Cert o no?
1: Sí, sí, però és que això històricament ens ha salvat la vida.
2: És un mecanisme de defensa.
1: És un mecanisme de defensa, sí, sí. Detectar coses que puguin estar podrides, coses que puguin estar en mal estat, l'olor està per això.
2: Clar, perquè a més és el sentit més ràpid que tenim. Si ens funciona bé, clar, perquè hi ha gent que... Moltes vegades dius, fa mala olor, i et diuen, com que fa mala olor?
1: Sí, perquè encara no li ha arribat la d'això. Sí. Tu espera't una estona, que ja t'ho notaràs.
2: No us ha passat a vosaltres? Que a vegades... Jo tinc l'olfat bastant fi. I entro en un lloc i de seguida noto, no?
1: O per exemple, a mi em passa si entro en un lloc, per exemple, que fan molt, que cuinen amb formatge o coses d'aquestes, que de seguida, ops, formatgeries, jocs així, jo no puc. I em desconcentra, és que no hi soc, estic com atontat. O sigui que... t'agrada David Morales, eh, que sí?
0: M'encanta. Sí.
1: I els que tenen...
2: Sí, a mi no, perquè jo soc intolerant al formatge i no puc.
1: No, doncs això. Bueno, doncs,
2: no, em fa també...
1: El sopar de final de temporada no el podem fer un lloc d'aquests perquè no, només hi aniria la meitat de gent. Doncs a veure, Marta, com funciona
2: això? El sentit de l'olfat té un impacte directe i ràpid en el cervell, degut a la connexió amb el sistema límbic, no? El qual regula les emocions i la memòria. Perquè, clar, nosaltres podem recordar fins a 5.000 olors diferents. Mm. Aromes, olors... El que passa? Que a casa nostra, a la nostra casa, la nostra mare, quan érem petits, nosaltres vam memoritzar l'olor de la nostra mare. Mm? En dic la mare perquè és la que més ens agafava,
1: sí, sí,
2: no?
1: Sí.
2: I després la resta de la casa. I la casa de tothom fa una olor diferent, no?
1: Mm,
2: i les persones fem olors diferents, perquè a més els perfums i els aromes que nosaltres ens posem fan diferent olor amb una persona o amb una altra, no? Bueno, llavors els aromes també tenen la capacitat per calmar el sistema nerviós.

0: Hi ha olors que a la gent els hi posen com a teràpia, als hospitals, perquè estiguin més tranquils. I, bueno, i a més, doncs, per alertar del perill. Bueno, els olors que més tranquil·litzen són els cítrics, que són doncs, molt suaus, aporten energia, i milloren l'ànim sense sobreestimular. Aboquen neteja i frescura. És que sí que quan algú fa com pudor de llimona o una pudor així de, una olor que digui... Una pudor, no, una olor, perdó.
1: Sí.
0: De cítric fa com... Dius, oh, aquesta persona sembla que s'hagi acabat de dutxar, no?
2: Sí, sí, sí. La llimona l'associem molt de seguida a la neteja, sí.
1: Bueno, sí? Sense anar més lluny, quan en els restaurants, no?, et donen unes tovalloletes, no?, molts cops, que tenen llimona, per fregar-te les mans, sí, sí.
0: Per les mans, i a més, quan l'olores, et trenca una mica ja l'olor del que has menjat abans, que potser era un peix o alguna cosa que has tocat amb les mans, i que després ja et desapareix, perquè fa com una mica de les vies respiratòries, del que te la neteja, no? Bueno, el sàndal i el cedro aporten sensació d'estabilitat i calmen l'ansietat i fomenta la claretat mental.
1: Molt bé.
0: La camamilla, que és molt utilitzada per l'agitació mental i per una relaxació pues personal, o sigui, mental també.
1: Sí, sí, hi ha gent
0: vainilla,
1: que necessita camamilla, sí, sí, sí.
0: La vainilla evoca molta calidesa, seguretat i confort emocional. És un de les olors, segons l'estudi que han fet els de la Universitat Karolinska de Suècia, que és més comú a tot el món, o sigui, és una de les olors que a tothom més o menys li agrada.
1: Bueno, és el gelat base, quasi diria. Clar. El gelat de vainilla és un dels gelats més comuns, diguem-ne. Sí,
0: vale.
1: Sí, més
0: els olors que més molesten són el de l'àcid isovalèrico.
1: I tant, el del valèrico
0: Lazarov. Responsable, no?, de l'olor dels peus.
1: Amigo! Imagina't.
0: O formatges fermentats.
1: Hi ha una associació entre sí, peus i formatges fermentats.
0: Isovalèric.
1: Isovalèric,
0: Llavors, és...
1: No,
0: és
1: tu, que algú fa olor a isovalèric, i quedes molt bé, perquè...
0: No, efectivament.
1: Quedes molt culta. Sí.
0: Escolta'm, ho agafaré per dir-ho.
1: Diu, algú s'hauria de treure l'isovalèric de sobre, I quedes molt bé, i finament dius que, escolta, hem de fregar una mica més el tema dels peus.
0: Els peus i els formatges fermentats,
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, els formatges fermentats fan una olor que, bueno, la gent li agrada molt menjar els formatges aquests, però fan una olor, a mi, em fan una sensació repulsiva total, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno,
1: però David Morales, a tu t'agrada això? Com és?
2: Molt.
1: I l'olor no et molesta?
2: No.
1: Fixa't. Ah, ara t'hem perdut un moment,
0: Sí, deu ser un mecanisme que
1: sí,
0: quan t'agrada una cosa molt, potser aquesta, el desig aquest de menjar alguna cosa que t'agrada molt,
1: sí, sí,
0: fa que l'olor
1: l'inhibeix, no? L'inhibeix el tema. No, no ha desaparegut de la sessió, no sabem què ha passat.
0: El David?
1: Sí, sí, el món dels formatges l'ha deixat fora.
0: Ja et cau.
1: L'ha tombat, allò que diu, no, huele que tumba. Diu, doncs pues mira, l'ha tret fora del... Ara, tornat. Jo crec que ja el tenim per aquí. A veure, David...
2: He tocat el botó que no havia de tocar.
1: És fort, perquè estàvem dient que l'olor, mira si era forta, que l'ha tombat, que l'ha fet desaparèixer. Deia la Marta això, no?, que possiblement el fet de que sigui un menjar que t'agradi, doncs t'inhibeixi que et sigui dolent o negativa, no?
2: Sí, però no és el mateix olorar un formatge que olorar un peu.
1: Ja,
2: hi ha una
1: no,
2: qüestió psicològica darrere.
1: No te'l menges al peu, ja t'entenc.
0: Sí. I més si se'l treu del peu, de la sabata, en el moment que et posa el peu allà perquè l'oloris. Bueno, després l'olor a sofre, que és un dels compostos associat als ous podrits, no?
1: Sí,
0: i les aigües
1: sí,
0: residuals.
1: Sí.
0: I aquest també és un olor molt repulsiva per la gent. L'amoníac i el clor, que són, doncs, fan, a més, són asfixiants i fan mal al nas. I després hi ha una olor que és molt típica de la part del sud-est asiàtic, que és l'olor a una fruita tropical, que és coneguda per un olor molt penetrant i insuportable.
1: Ostres!
0: I està prohibida als hotels i als transports públics.
1: Mira!
0: El duriu, es diu duriu.
1: Duriu,

0: I en canvi la fruita no està malament, no és lletja, eh? O sigui, com l'aspecte que té és un aspecte agradable, perquè és de color com llimona, saps? Bueno, ha estat d'una espècie molt, molt coneguda a la part del sud-est asiàtic,
1: sí.
0: Però és un olor horrorós. I a més es veu que tu tens una... O sigui, tu, aquesta fruita l'obres en una habitació i pot estar tot el dia amb aquella olor.
1: Ostres, imagina't. No, home, pues no, no. Llavors, bueno, no juguem doncs amb aquestes coses, home, que...
0: Clar, està prohibit per això.
2: I a més són molt grossos.
0: Sí, ho has vist, no?
2: Sí, sí, estic veient... clar, veia fotos... Sí. I per les fotos no em feia la idea, però ara estic veient un vídeo i podria ser del tamany més gran que un meló de la Gàlia.
1: Imagina't.
0: Uh-huh. Sí.
1: Sí, sí, et duriu tot
0: posat,
1: el dia.
0: Us he posat una per... Però no és lleig, perquè l'aspecte és maco.
2: Sí, sí, sí, és curiós.
0: És estètic.
2: Té així com unes punxetes per
1: sí.
2: fora.
1: Sí.
2: És... Sí. I es podia...
0: el color aquest que té com de color llimona... És agradable, vamos, no es veu...
1: Sí, sí, és agradable perquè no l'estem olorant, perquè amb una fotografia no passa, sí. Però, clar, tu imagina't, no?, que això faci fortó, doncs s'ha de ser complicat, sí.
0: Ara hi ha una tendència, que és el layering, que és una superposició de fragàncies.
1: Ah, mira.
0: És a dir, tu tens dos o tres fragàncies a casa teva,
1: sí.
0: Et fas tu el teu propi perfum.
1: Et fas la teva mescolança.
0: Clar, bé. Poses primer una cosa, després una altra, després una altra. O poses dues coses, pots posar dos, tres, i fas la teva fragància, i llavors tens una olor diferent a la resta de la gent.
1: Sí, bueno, diuen tens un acumulat.
0: Els francesos diuen que no s'ha de preguntar mai quin tipus de perfum portes.
1: Ah, mira.
0: Que és de mala educació.
1: Està bé. Francesos tenen moltes coses, eh? Vull dir, tampoc no cal que les agafem totes. Però bueno, està bé de saber, sí.
0: Bueno, però està bé saber-ho, eh?
1: I tant.
0: Bueno, llavors, bueno, van fer uns estudis amb 235 persones de diferents grups de... i van comprovar que la vainilla era l'olor que era més preferida per la gent. Clar, no sé quantes, això no ho posa a la notícia que he llegit, quantes tipus de fragàncies han posat.
1: Mm-hmm.
0: Jo sé que, jo he anat algunes vegades, que suposo que heu anat vosaltres i molta gent que ens escolta també, a les bodegues, que hi ha uns tubs, no sé si ho heu vist, que s'obre i tens una olor, perquè clar, el vi té una olor i un aroma diferent, un sabor diferent, depèn d'on t'estigui criada la vinya, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors tu obres allà i surt una olor diferent. El que passa és que jo també us he de dir una cosa, eh? La primera vegada que vaig fer, que hi havia bastantes, dos taules bastant grans, al final acabes una mica...
1: marejat, eh?
0: Borratxa d'olors, sí, perquè no ho distingueixes. A menys jo, eh? I més jo tinc l'olfat, però... arriba un moment que se't barreja.
1: Ja no puc més d'això. No. Sí, no.
0: Exacte.
2: És com bueno, quan vas a una perfumeria i sí. vaig a triar a veure alguna sí. cosa. I comences allò amb els paperets aquells, les tiretes aquelles que tenen, i dius, va, poses una miqueta, poses una segona, i la tercera ja et costa, però és que una quarta ja no la detectes.
1: No notes res, ja. Sí, sí, és veritat.
0: Exacte.
2: La meva parella té la mania de fer això, però no utilitza el palito aquell, sinó que s'ho posa al canell,
1: clar.
2: Després una mica a la mà, després surts d'allà i fot una pudor terrible.
1: Clar, ja t'has de dutxar directament o t'has de desintegrar, sí, sí.
0: Efectivament, sí. Bueno, i ara anem amb el pop Dumbo.
1: El pop Dumbo. Home.
2: Però si els pops no tenen orelles.
1: Exactament. Dumbo,
0: aquest té unes orelles que sembla un Dumbo. Ara us ho posaré perquè ho veieu.
1: Bueno, ja ho estem buscant. A veure, pulpo Dumbo. Pulpo Dumbo. És que, clar, en castellà sona molt millor.
0: Ja està, ja ho teniu.
1: Sí.
0: Ja us he posat.
1: Molt bé, el pulpo Dumbo.
2: Vale. És graciós.
1: Sí.
0: És un animaló del gènere dels moluscos de cefalòpats, de l'ordre dels octòpodos.
1: Sí.
0: També dits pulpos Dumbo, eh?
1: Molt bé.
0: Amb unes aletes similars a les orelles dels elefants.
1: Sí, sí.
0: Per això doncs, han agafat el nom que s'assembla a l'elefant volador de Walt Disney, no? Quan tenen 8 tentacles i són de 60 a 70 ventoses en cada un dels tentacles aquests. I, bueno, no es poden menjar, eh?
1: Val, no tenia la intenció.
0: No és menjar per...
1: Però està bé que ho diguis. Sí,
2: home, quan el veus així, amb aquestes orelletes, així, no, aquesta mirada, a veure, qui podria menjar-se?
1: És adorable.
0: No, clar, per això. Llavors, bueno, viuen a les profunditats i de l'oceà, no, entre 400 i 7.000 metres sota el mar, i per això doncs, no es poden ni pescar ni es comercialitzen, només estan doncs, per investigació i bueno, són criatures
1: baja
0: molt rares
1: del mar,
0: i fascinants al mateix temps, no?
1: Sí, sí. A veure, bueno, jo llegeixo en alguns llocs que és el pulpo més atractiu del món. Home, sí. Depèn de quin, eh? Perquè jo estic veient diferents exemplars i alguns sí que són adorables, d'altres són bastant horrorosos, també t'ho he de dir.
0: Són horribles.
1: Són horribles.
0: Per mi són horribles, però bueno.
1: Sí, sí.
0: Bueno, ja, hi ha gustos per tot, eh?
1: Sí, sí. És allò que, home, si el veus per la part de dalt sí que és com més adorable, no? Però la part de baix és bastant, bastant grotesca, eh? Bastant terrorífica.
0: Una miqueta,
1: eh?
0: Sí, una miqueta, sí. Evulsiva, la veritat.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, i després hi ha un altre animaló, que és el cranc yeti.
1: Deixa'ns el cranc yeti per la setmana que ve.
0: Val,
1: perquè el cranc yeti...
0: Perquè també dona una miqueta de cosa, eh?
1: Val, doncs jo ja, d'animals que em faran por quan em vagi a dormir, ja he tingut prou amb el pulpo
0: d'umbo. No sé l'olor que fan, això no, ja no ho sé.
1: No, no, clar, el pulpo d'umbo, eh? Aviam si també té trompa. El pulpo d'umbo...
0: Espero que no sumis.
1: No, no, no, jo quan ja acaba el programa... I ja dic, ja és el moment de dormir. Soc instantani, així que no tinc
0: escolteu,
1: problema.
0: Escolteu, pesa 13 quilos, eh?
2: Ostres!
1: Imagina't com pot pujar-lo a casa.
0: I el seu cos és gelatinós.
1: Sí, sí.
0: O sigui no, que no. 13 quilos és bastant, eh?
1: Home, t'ho imagina't.
0: Pels 20 centímetres de llarg.
1: Sí, mira, no farem...
0: Ah, clar, que se'n va trobar un d'un metre, però bueno.
1: Sí, sí, sí. No farem associacions sobre el tamany i el pes. Mira que pot arribar a pesar 13 quilos, el pulpo d'umbo. Diu, mira, he conocido a alguien que m'ha ensenyat el pulpo d'umbo, eh? Doncs escolta, diu, sí, clar, mare meva. En fi, doncs la setmana que ve més tertúlia de Dimacreus.
0: La setmana que ve el
1: Yeti. I tant, amb la doctora... Sí, tampoc farem, bueno, en fi. Amb la doctora Marta González Pelet, gràcies i fins la propera setmana, Marta.
0: Adéu, molts petons, bona nit a tothom.
1: I David, t'escoltem de seguida.
2: Fins després, Onda Cero Catalunya.

Imagina que cada matí, mentre poses els teus cornflakes en un bol i poses la llet freda, estàs repetint el ritual que va dissenyar un metge victorià obsessionat amb la puresa moral de l'ésser humà. Un home que creia amb tota la convicció del món que el nostre esmorzar podia salvar-nos l'ànima. I potser també alguna cosa més que l'ànima, però no avancem esdeveniments. La història comença a Battle Creek, a Michigan, any 1876. Un jove metge de 24 anys, acabat de graduar al Bellevue Hospital Medical College de Nova York, pren les regnes d'una institució que fins aleshores es deia Western Health Reform Institute. El nom era una mica llarg i poc comercial, i el nou director no tarda a canviar-lo per alguna cosa més contundent. El Battle Creek Sanitarium. El metge es diu John Harvey Kellogg i és el tipus de persona que quan agafa un projecte entre mans ho fa amb una intensitat que fa una mica de respecte.

Kellogg no és un metge convencional, ni de bon tros. Ha crescut en el si d'una família profundament arrelada al moviment adventista del setè dia. Una confessió protestant que considera que cuidar el cos és un deure moral i religiós, perquè el cos és el temple de l'esperit. Res d'alcohol, res de tabac, res de carn i, sobretot, res de cap excitació innecessària. Kellogg s'ha empapat d'aquesta filosofia des de petit i quan arriba la medicina la porta incorporada com una segona naturalesa. El sanitari que dirigeix aviat es converteix en quelcom llegendari. No estem parlant d'un hospital qualsevol, no. El Battle Creek Sanitarium és una mena de resort de luxe per a malalts rics, un lloc on la salut i el benestar es barregen amb comoditats que fan enveja. 15 pisos, 1.200 habitacions, 5 acres de terres coberts de marbre, jardins, interiors, piscines i una legió de metges, infermeres i massatgistes a disposició dels pacients. Pels que la visiten entre finals del segle XIX i principis del XX, és el lloc on anar, si vols, prendre la cura, com en deien aleshores. I qui hi va? Doncs ni més ni menys que Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, el president Warren Harding i fins i tot Amelia Earhart, que hi passa una temporada abans dels seus grans vols. Un lloc on l'elit americana fa una estada que oscil·la entre el balneari i la clínica. I tot presidit per la figura imponent del doctor Kellogg, que rep personalment cada pacient que arriba en cotxe de cavalls a l'entrada del centre. Fins aquí tot sembla força respectable, oi? Bé, ara ve la part bona. El doctor Kellogg té les seves teories sobre la salut, i algunes d'elles podríem qualificar-les, tot l'efecte del món, de peculiars. El sanitari no és simplement un lloc de repòs, és un laboratori d'idees mèdiques que van des del raonablement avançat per a l'època fins a allò que és directament desconcertant. Kellogg és un pioner de la teràpia lumínica. Prescriu exercici físic regular quan molts metges encara no en veuen la utilitat i defensa el vegetarianisme dècades abans que es posi de moda. Fins aquí bé, però també és un fanàtic de la higiene intestinal d'una manera que supera qualsevol estàndard raonable.

0: I love to listen to the Dixie strain. I long to see the girl I left behind me, that ain't a judge.
1: El doctor Kellogg, per exemple, creu que cada persona hauria de fer 4 deposicions al dia, un número que, segons diu, ha tret d'observar el comportament dels simis. Per aconseguir-ho, el sanitari disposa d'una sala equipada amb màquines de lavatives capaces d'introduir 15 litres d'aigua en un minut. Qui no arriba als estàndards establerts per Kellogg rep com a mesura complementària un iogurt, primer per boca i després per l'altra via. Tot en nom de la higiene intestinal. El terra de marbre del centre, d'altra banda, no hi era per fer bonic. Kellogg explicava que era l'única superfície on els gèrmens i les bèsties no hi podien fer niu. Un home meticulós, el doctor. Però si hi ha una obsessió que vertebra tota la filosofia de Kellogg, és el seu terror a la sexualitat. I en particular, a l'autoerotisme. El doctor comparteix una creença molt estesa a l'època progressista americana, que diu que la masturbació provoca una llista de malalties que fa vertigen. Des d'insomni i lassitud fins a epilèpsia, acné, esquena dèbil, postura incorrecta al llit, ull inquiet, mans fredes i humides, palpitacions al cor, i en els casos més greus fins i tot bogeria. En Kellogg no s'ho inventa. És la medicina oficial del seu temps, però ell la practica amb una dedicació que el distingeix dels seus col·legues. I aquí és on entra el menjar. Kellogg és hereu intel·lectual d'un altre reformador americà, Sylvester Graham, aquell que va inventar les Graham Crackers amb la mateixa filosofia. Una alimentació senzilla, sense estímuls, allunya les passions. Si menges coses sense gràcia, penses en coses sense gràcia. La lògica és rodona en el seu context. Kellogg adopta i radicalitza aquest principi. El menjar ha de ser sa, vegetarià i, sobretot, avorrit. Cap espècie, cap carn, cap cafè. I si pot ser que no tingui gust de res millor. El problema pràctic és que els pacients del sanitari han de menjar alguna cosa. I Kellogg es veu en l'obligació d'inventar alternatives a la dieta tradicional americana, que llavors inclou quantitats industrials de carn i ou a l'esmorzar, i que ell considera una font de vici i de malaltia. L'any 1894 assaja amb la massa de blat cuita. Intenta crear pa o galetes de textura diferent. I aquí és on passa la cosa.

Una nit, Kellogg és cridat a atendre un pacient i deixa una paella de massa de blat cuita sobre la taula. Quan torna, la massa s'ha assecat. Podria llançar-ho tot i fer una nova tongada. Però ho passa pels rodets i resulta que... el resultat és sorprenent. En lloc d'obtenir làmines contínues de pasta, la massa seca es trenca en flocs fins i cruixents. Els posen al forn i el resultat és quelcom que no existia fins aleshores. Un cereal lleuger, cruixent, digerible... Els pacients del sanitari l'adoren. Kellogg bateja el producte com a Granous i el distribueix entre els malalts. Els anys següents, ell i el seu germà petit, Will Keith Kellogg, que gestiona la part administrativa del centre, experimenten amb altres cereals, ordi, avena i finalment blat de moro. El cornflake modern neix d'aquest procés d'experimentació. La patent del procés es registra el 1896, tot i que s'obre una disputa familiar sobre qui hauria de figurar el document. El doctor John Harvey o el seu germà Will? Finalment, el nom al paper és el del doctor. Però la gran divergència entre els dos germans arriba uns anys més tard. Will veu el potencial comercial enorme d'aquests flocs de cereal. L'any 1906 decideix llançar-los al mercat de masses per fer-los més apetitosos al gran públic i afegeix sucre. I aquí és on es trenca la relació amb el seu germà. Per a John Harvey, el sucre és pràcticament un verí, un excitant innecessari que fa exactament el contrari del que havia de fer el producte. La disputa entre els dos Kellogg es fa amarga i dura. En Will guanya la batalla comercial, funda la Battle Creek Toasted Corn Flake Company, que aviat es converteix en la Kellogg Company, i els cornflakes conquereixen les llars americanes. La ironia és majúscula. Un producte concebut com a aliment mèdic antisèptic, sense gràcia ni gust, per calmar els impulsos dels pacients d'una clínica a l'estil victorià, es converteix en un dels productes alimentaris més venuts del món, recoberts de sucre i flanquejats per una mascota simpàtica. Will Kellogg sabia molt bé com vendre flocs de blat. L'any 1907 va llançar una campanya publicitària que oferia una caixa gratis a totes les dones que piquessin l'ullet al seu botiguer. Una estratègia de màrqueting que, sospitem, hauria fet posar els cabells de punta al seu germà. Però de seguida també van arribar les còpies. En CW Post, un expacient del sanitari, no va trigar a llançar els seus propis cereals seguint el model dels Kellogg's. L'any 1895 havia creat els Grape Nuts i aviat competiria directament amb en Will. Battle Creek es va omplir de fabricants de cereals. En el moment àlgid, la ciutat n'allotjava gairebé un centenar. I és que la indústria dels cereals per esmorzar havia nascut.

El doctor John Harvey Kellogg va viure fins als 90 anys, el que en si mateix és un argument a favor d'alguna cosa de la seva filosofia, tot i que no queda clar exactament de quina. Va seguir defensant les seves teories fins al final, va continuar dirigint el sanitari i mai no va reconèixer que el gran llegat del seu nom tingués gaire a veure amb la salut moral de la humanitat. I aquí ve la part que potser no us esperàveu. La raó original per la qual Kellogg volia que els seus pacients mengessin un esmorzar tan insuls és una dada que la Kellogg Company va tenir molt bon criteri de no imprimir mai a la caixa. Si cada matí llegíssiu «Creat el 1894 per reduir l'activitat sexual dels pacients d'un sanatori adventista de Michigan», potser la llet s'ho tallaria d'una altra manera. Però bé, ja els poseu els cornflakes igualment, oi? I de fet, en mengeu ara més que mai. En l'actualitat, la indústria global de cereals per esmorzar mou milers de milions d'euros cada any. Tot plegat, 130 anys de negoci construïts sobre un accident de cuina, una nit en què un metge va ser cridat de pressa i no va venir a temps de recollir una paella de massa de blat, i la casualitat com a origen d'un imperi. La ironia, com a company d'esmorzar de tothom. Apa, bon profit!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Aquí seguim a Nits de Ràdio i en aquest tram, en el tram de 4-5, ja sabeu que ens agrada doncs escoltar els nostres companys, a la Míriam Franc, el Robert, el Gerard, per escoltar el que ha sigut de si, que ha donat de si aquesta ciutat, la ciutat d'Onda Cero, Catalunya, per fer una cloenda del dia que ja està acabant. En veritat ja ha acabat, però és que per nosaltres és com que la nit està acabant ara i ens acabem de preparar per iniciar en el tram de 5 a 6, dir-vos ja bon dia i explicar-vos coses que us puguin ser d'interès i que, bueno, una mica el que us pot anar bé per tenir una conversa d'ascensor en aquest dia que tot just comença o que està començant. Abans que surti el sol, nosaltres aquí estarem acompanyant-vos. Ara escoltem el millor de la ciutat aquí, a Nits de Ràdio.
0: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
3: Passen 6 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. El govern transformarà el Palau Robert de Barcelona en un gran centre d'exposicions ciutadanes.
4: El projecte preveu reforçar el seu paper com a centre cultural i de difusió de continguts institucionals, socials i culturals. L'objectiu és ampliar la capacitat expositiva i millorar la qualitat de les mostres. La previsió és que les obres comencin cap a l'estiu de 2028 i tinguin una duració de 18 mesos. El pressupost per a aquesta renovació profunda és de 7 milions d'euros.
3: I Barcelona impulsa la rehabilitació de 75 blocs a Trinitat Vella.
4: L'Ajuntament de Barcelona i el veïnat han acordat posar en marxa el pla que afecta 432 habitatges i 29 locals amb problemes estructurals que necessiten intervencions urgents. L'objectiu és definir un full de ruta per prioritzar les actuacions i coordinar els diferents agents implicats. També la iniciativa preveu fer un seguiment de les obres i buscar finançament a través de fons públics i europeus. Els veïns fa anys que reclamen solucions davant el deteriorament dels edificis i la presència de patologies com la luminosi.
3: I expliquem també que Mataró aposta per la ciència col·laborativa per mesurar la qualitat ambiental.
4: La iniciativa permetrà que veïns i estudiants instal·lin sensors ambientals de codi obert per recollir dades en diferents barris. El projecte, anomenat Bosc de Dades, vol fomentar la participació ciutadana i obtenir informació més detallada sobre l'impacte ambiental urbà. Les dades serviran per estudiar els nivells de soroll i contaminació i ajudar en futures polítiques municipals. La proposta converteix Mataró en un laboratori viu de col·laboració entre la ciutadania, la universitat i l'administració pública.
3: Són notícies d'aquest dimecres 27 de maig.

0: més, ens visiten els amics de la Fundació Catalunya La Pedrera avui per parlar-nos del programa Joves per la Medicina. Per fer-ho tenim aquí a l'estudi el Gerard Segú, coordinador de programes de ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera. Què tal, Gerard? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Gerard, des de la teva experiència com a coordinador de programes de ciència de la Fundació, quin valor diferencial té Joves per la Medicina respecte d'altres iniciatives que ens heu explicat aquí al programa?
1: Bé, un denominador comú de tots els programes d'impuls de les vocacions científiques i el talent entre els joves és la immersió en la realitat que ens permet oferir aquests programes que hem creat, no? És permetre'ls l'accés a joves amb molt interès, accés a entorns reals de recerca, de professions de la ciència, en aquest cas a hospitals, i tenir contacte amb persones referents, persones que poden ser els perfils que ells estan pensant en avançar en la seva carrera acadèmica i professional, no? Per tant, és una capacitat, els oferim la capacitat de poder viure d'avançada, diguem, el que pot ser la seva vida professional al cap d'uns anys, no?
0: Que és la millor educació que se'ls pot donar, viure el que viuran.
1: Immersió total. Totalment. No només en la professió, sinó també en l'entorn professional, no? Una de les coses molt interessants és que veuen diferents perfils o diferents itineraris de les persones amb les que estan interactuant, no? I això també els hi obre oportunitats de plantejar-se diferents vies per arribar al que els motiva, no?
0: Aquesta edició ha comptat amb 162 participants i el programa ja supera els 800 alumnes des de la seva creació aquí a Catalunya. Gerard, què creus que és el que més atrau als estudiants d'aquesta experiència tan immersiva dins del món hospitalari?
1: Precisament és, jo crec que aquesta

0: capacitat d'accedir a coses que no són molt freqüents per joves estudiants de batxillerat, no? Accedeixen a zones dels hospitals on només accedeixen els professionals. Tenen el contacte directe amb l'assistència i la recerca que es fa en els principals hospitals de l'entorn de Barcelona. No? Per tant, l'atracció, jo crec que, i així ens ho expliquen, és precisament aquesta capacitat de viure en primera persona allò que s'imaginen que pot ser el seu futur. No? I en aquest cas els hospitals amb molta generositat i amb molt interès, perquè al final també és una aliança que teixim amb aquestes institucions, doncs, que ens permet a nosaltres mostrar en els joves aquest entorn, i a ells també atraure talent, orientar talent cap a diferents disciplines i especialitats mèdiques. Per tant, aquí hi ha una oportunitat molt interessant d'enllaçar el que s'està fent a nivell professional i a la punta de llança de la recerca i l'assistència que s'està fent al nostre país en institucions molt rellevants com són els 6 hospitals que hi participen, amb el futur talent que acabarà anant en aquestes institucions com a professionals. No?
1: En definitiva, tots hi guanyem, eh? Una mica...
0: Hi guanyem.
1: Clar, clar.
0: I hi ha una part molt interessant també que és... guanyar-hi en coses que potser no són tan evidents a l'edat de batxillerat. Moltes vegades parlem, o en els formularis, en les cartes de motivació que ens presenten els i les estudiants, doncs hi ha una predominància de cardiologia, de cirurgia, etc. I després els hi sorprenen especialitats que potser no estan tant en l'ideari més habitual, però que descobreixen vocació cap a camins que potser no eren tan evidents o que no s'havien imaginat.
1: Un dels aspectes que més destaca és la gran presència femenina, amb prop d'un 88% de participació de noies en les darreres edicions. Com valoreu aquesta realitat vosaltres des de la Fundació?
0: És una realitat existent ja no només en l'edat de batxillerat, en els graus de medicina, també parlant-ho amb gent de les facultats i de les universitats, hi ha una gran feminització de la medicina especialment. Nosaltres ho veiem, també tenim programes en moltes altres disciplines científiques i en tot el camp de les biociències tenim molta presència de noies. No és tan així en carreres més tècniques, tecnològiques, enginyeria, tot i que el talent jove, que és el que busquem des de la Fundació Catalunya Pedrera, ens acaba portant bastanta presència de nois i noies en tots els àmbits, però és veritat que les biociències tenen una feminització molt, molt destacada, no? Aquí tenim 80 i pico per cent. Les edicions anteriors ens hi trobem més o menys igual. A Madrid, que també estem replicant aquest programa Joves per la Medicina, també ens hi trobem. Per tant, és una realitat que va avançant en el camp de la medicina i de les biociències. I que el que esperem és que, a mesura que vagi avançant, també acabi generant, trencant l'efecte tisora, que se n'hi diu, que és que tenim moltes dones, moltes noies en els inicis d'aquestes carreres científiques, però després en les posicions de responsabilitat d'investigadors principals, de gestió de centres de recerca o d'institucions, aquí ens trobem amb la inversa. No? Naturalment ens anirem trobant en que més dones ocuparan aquestes posicions perquè seran molta majoria en les diferents etapes primerenques. No? Però és veritat que hi hauria d'haver també una aposta per accelerar aquest procés i que hi hagi representació de dones en tots els nivells de la carrera professional científica.
1: Doncs esperem que sigui així. Aquest és el gran objectiu. Al llarg del programa, com explicaves, els participants poden entrar en contacte amb especialitats mèdiques molt diverses i també visitar hospitals de referència com el Clínic o el Vall d'Hebron. No sé si hi ha alguna experiència o reacció dels estudiants que t'hagi emocionat durant tots aquests anys.
0: La veritat és que la combinació entre joves amb molt talent i motivació i una experiència molt exclusiva i és una combinació motivacional brutal, no? Per tant, el retorn que ens arriba d'aquests joves sempre és molt, molt de posar pell de gallina, no? I jo destacaria potser el que ens diuen molt, que és la utilitat d'aquesta experiència per confirmar el seu camí, no? Per nosaltres hi ha moltes persones o moltes de les estudiants que participen que diuen sí, això m'ha confirmat que vull estudiar medicina, que vull dedicar-me a això, que he descobert doncs, que encara m'agrada més i que hi ha una component de confirmació. I per nosaltres és igualment útil els perfils d'estudiants que diuen ostres, he descobert que la meva idea era fer medicina, però resulta que no,
1: que amb l'experiència sí.
0: He vist que potser m'interessa més una altra part de, de la part científica més sanitària, però que volen anar més cap a altres disciplines, o una part no tan assistencial i més de recerca. I, per tant, la utilitat que creiem o que ens confirmen els propis joves que hi participen que té el programa és una de les satisfaccions més grans de la nostra feina, no? És, al final, ajudar, guiar, orientar el futur acadèmic i professional de persones joves amb molt de talent.
1: I com deies, inspirar futures generacions de metges i d'investigadores, que és important, això. Gerard Segú, coordinador de programes de ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: A Onda Cero, la ciutat.

0: com cada dimecres a aquesta hora anem al cinema, avui paga l'entrada i les crispetes del doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, doctor.
1: Molt bon dia,
0: com
1: Míriam.
0: Com estem?
1: Amb aquesta calor,
0: ja.
1: Gairebé perfecta.
0: Sí?
1: Home, per què?
0: No,
1: no ens queixàvem tant del...
0: No, jo no. Jo del fred no em queixo mai.
1: Estem bé, home.
0: Vinga, avui, aprofitant una estrena, ens convides a veure una sèrie, no?
1: Exacte, per estar preparats.
0: Clar. Tu ja l'has vist, la pel·lícula?
1: No, la pel·lícula no l'he vist, i estic dolorós per anar-hi, però primer explicarem als nostres espectadors en què s'han de fixar quan vagin a veure la pel·lícula.
0: Vale, quina pel·lícula ens dius?
1: Bueno, la pel·lícula és una sèrie que es diu The Mandalorian, sí. El Mandalorià,
0: sí.
1: Que són tres temporades, del 2019 al 2023, em sembla que és, del Jon Favreau,
0: sí.
1: Que és una franquícia, diguem, que està dins de l'univers aquest espectacular que és Star Wars.
0: Darth Vader, la princesa Leia, però aquests no surten.
1: Aquests no surten.
0: No són els protes, és el de Mandalorian.
1: No surten els clàssics. Surt un caça-recompenses, un individu solitari,
0: sí.
1: I que fa una espècie com... els crítics diuen que això és com el Far West espacial, no? Perquè té molts elements d'això.
0: Bueno, Star Wars és una mica això, no?
1: Bueno, Star Wars és...
0: O la Guerra de les Galàxies, a la seva i als seus inicis.
1: No es pot dir Guerra de les Galàxies. Jo ho tinc
0: prohibit. Mira, de la nostra generació...
1: No es pot dir.
0: No?
1: S'ha dit Guerra de les Estrelles.
0: Ah,
1: perquè bueno, Guerra de les Galàxies... No m'he explicat. Algun dia dedicarem algun episodi a parlar de la... Perquè ara, com es celebrarà aviat no sé quin cinquantenari de la primera pel·lícula o així, no sé si és aquest any o l'any que ve, s'estrena ja prevista una nova estrena, i llavors, bueno, si arribem fins a aquella data... Podrem analitzar-la. Bueno, però en aquest cas no és la saga origen... No és Star Wars, però és l'univers Star Wars. O sigui, apareixen totes les idees, diguem, que estan a la saga aquesta tan fantàstica.
0: Jo no domino res Star Wars, ja t'ho dic. Sobretot la segona... Star Wars. La Guerra de les Estrelles sí, però Star Wars no. Aleshores, el Mandalorian surt en alguna de les pel·lícules o és un...
1: No, surt. Sí? Ell... A veure, ostres, ara em fas una pregunta que no et sabria respondre. No tinc tant coneixement de la saga com per dir... Però surt la paraula Mandalorian i tot això. Sí, surt el personatge, la idea està ja implícita en alguna dels episodis de la saga. Sí, sí.
0: I li han dedicat aquestes tres temporades d'aquesta sèrie?
1: Sí, perquè va començar
0: tres
1: amb una...
0: Tres temporades de moment,
1: sí,
0: sembla,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè la veritat és que va enganxar moltíssim, sí. Fins i tot els fans de la saga, que són molt ortodoxes i només veuen les coses.
0: Sí,
1: com...
0: sí, sí.
1: Aquesta saga se surt una mica del que és Star Wars i aporta coses molt, molt interessants. No? Com a saga simple dius, no vull saber res de Star Wars, d'acord, però entra al Mandalorian perquè tu passaràs bé.
0: Expliquem una mica de què van les temporades. Mm-hmm. La primera temporada és la recerca i decisió de Dingerin, suposo que es diu així, que és el Pedro Pascal. Per si algú no s'ha decidit a veure la sèrie, és el Pedro Pascal.
1: Però perdona que digui, no se li veu la cara.
0: No se li veu, ja ho he vist que no se li veu, eh? I és la seva decisió de protegir el petit Grogu es diu, que és, segur que ho coneixerem més pel Baby Yoda, dels romanents de l'imperi. La segona temporada és l'Odissea per tu.

0: trobar un Jedi que pugui entrenar el nen, i la tercera, la redempció de Din a les aigües vives de Mandalore i la unificació del seu poble per recuperar el seu planeta natal, combinant la supervivència amb l'alta política galàctica. O sigui, potents.
1: Pues la pel·lícula que acaben d'estrenar parteix de la temporada 3.
0: Vale.
1: Sí, seria com una continuació en format...
0: Seria la temporada 4, però en format de pel·lícula.
1: En format de pel·lícula, sí, sí.
0: Què? Escoltem una miqueta per fer entrar ganes a l'audiència?
1: Deixa'm, que perquè la gent s'hi fixi, la música aquesta és... Ja t'enganxa, quan l'escoltes una vegada ja dius, ostres, se'm queda per sempre, t'enganxa. I és una música... Espera, un moment. És d'un director noruec, Ludvig Göransson, que per qui no el conegui, té dos Oscars.
0: Vale.
1: Per bandes sonores originals de Black Panther, pel·lícula que vam parlar aquí, i d'Oppenheimer, pel·lícula que també vam parlar.
0: Per tant,
1: la música d'aquestes dues grans superproduccions està feta per ell i aporta una cosa fresca, una cosa molt diferent a lo que eren les melodies del John Williams, que era el compositor que va fer les músiques de tota la saga Star Wars. El John Williams, que per cert, l'any passat al Palau de la Música li van dedicar una sessió, i aquest any he vist que a la programació també hi ha una sessió dedicada a aquest compositor modern, i en la seva aportació, diguem, a la música de les pel·lícules és que en Star Wars és un clàssic, li agrada molt la música clàssica i tal, i de fet, Star Wars, la música de Star Wars...
0: Veu
1: d'aquí. En canvi, aquest compositor noruec és totalment el contrari. És una cosa super... que quan ja et digues, l'escoltes una vegada i se't queda sempre, i barreja, diguem, coses molt modernes. Barreja, o sigui, escoltarem primer un silenci, una espècie de flauta que ell mateix després... és una flauta especial, una flauta molt gran, que no s'utilitza massa, però ell la utilitza en aquesta composició, i que ell després... fent els arranjaments informàtics de la música que surt, li afegeix distorsions i tal, i ostres, diu, quina mena d'instrument és aquest? I després, quan ja estàs una mica ja al·lucinat, perquè només és una sonoritat, i això et recorda què? Pues al Far West, a les grans planúries, no? Als deserts, a l'espai. O sigui, això ja t'introdueix en aquest... I després comencen a sonar un ritme molt matxacol. Això què és? Uns cimbals que piquen, que els que han fet una mica anàlisi d'aquesta música, diu que recorda el planeta Mandalorian, que d'aquí ve el Mandalorià, perquè ve el planeta Mandalorian, on hi ha els ferrers, que forgen el ferro, que parlarem, el ferro Beskar, que és un ferro molt especial, i allò de picar, vol dir que estan forjant les armadures i tota la... I després introdueix guitarres elèctriques i tal. Per tant, és un combinat... Dius, ostres...
0: Molt ben filat tot.
1: Si algú havia de definir la música del Far West d'aquest especial, és el d'aquesta composició. Que, a més, la pots escoltar íntegra, són 3 minuts que dura la peça, la pots escoltar íntegra després de cada episodi. Lo qual és... I, a més, dius, allà surten les lletres. No només surten les lletres dels actors i els que intervenen a l'episodi, sinó que apareixen unes vinyetes, el que ho fa també especial, i pots recórrer l'episodi que has vist a través de vinyetes de còmic, molt ben il·lustrades, i dius, ostres, és que ho té tot, té una música impactant. L'argument, que és molt bo, i a més acaba amb una espècie com d'introducció del còmic en l'aspecte dels episodis, dius, ostres, ho fan genial. Per tant, li recomano que si a algú no li agrada de Mandalorian, que almenys que se'l vagi els 3 últims minuts.
0: I o que vegi aquestes... el primer capítol, a veure si s'enganxa.
1: I posat, no la d'un capítol, la música concreta, sinó la versió sinfònica, que està, que, la versió per orquestra sinfònica, que està a YouTube, la podeu escoltar sencera, i bueno, és que és... Bueno, escoltem-la, no puc dir res més.
0: Sí.

0: tal qual ho has descrit, eh? Cada part, i ara el to del western...
1: No, té aquest toc, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Aventurer, no? De...
0: Bueno, sí, sí. I per això s'han portat un Òscar, clar. Bueno, per aquesta no s'han portat l'Òscar,
1: no,
0: encara,
1: eh? Igual a la pel·lícula no s'ha escoltat la banda sonora. Però...
0: També és d'ell.
1: Sí, sí, sí, la banda sonora.
0: Sonora. Vinga, entrem en matèria. D'on ve el Din Djarin i aquesta cultura mandalòria?
1: Bueno, resulta que aquest caça recompensa, el Pedro Pascal, per entendre's, el, sí. El Din Djarin, no és d'origen mandalònia. Està com adoptat per... Sí. El seu planeta és arrasat per les... pels dolents de l'imperi, i destrossen la família, maten la família i tal. I
0: és un Superman, no?
1: Bueno, pràcticament, i se l'emporten a uns mandalorians i una línia molt ortodoxa de defensa de la fe mandaloriana i tal, i l'eduquen amb el que li diuen algo així com el camí, que és una espècie com de credo, un codi religiós molt estricte, de supervivència extrema, espartana, d'acord? I l'eduquen en aquest codi, que, bueno, és un codi molt, molt especial, i ell se sent mandalorià perquè, evidentment, de petit ja ha viscut amb ells. Per tant, és com si fos d'aquest planeta, que després descriurem una de les característiques, no? I aquest codi d'honor té com una cosa... La cosa més significativa és que han d'anar amb armadura i no poden mostrar mai, amb una armadura i cas, i no poden mostrar mai la seva cara, no es poden treure mai el cas davant d'un ésser viu. O sigui, t'ho pots treure a casa si t'has de dutxar, sí. Però davant d'un ésser viu no poden.
0: I això s'explica el per què?
1: Bueno, no forma part del codi aquest, de no revelar la teva personalitat, i a més això entronca una mica amb aquestes grans civilitzacions que han tingut, els samurais, els espartans, no? Que el codi d'honor era una part... essencial
0: primer,
1: de la
0: seta. Poden morir per això, eh?
1: I l'arma, no? El ferro de l'arma, de l'espasa del samurai o de la llança de l'espartà, no? I, per tant, ho barregen tot i és una cosa, bueno, molt, molt interessant perquè, al cap i a la fi, la història de la humanitat també està basada en personatges que han agafat certs còdics. I aquí la gràcia és aquesta, no? Aquest codi religiós, super, bueno, religiós, més que religiós és que no parlen de religió, parlen d'ètica, no? D'aquest codi que tothom ha de complir. I un d'ells és això, no treure's mai el cas davant de persones... éssers vius, diuen exactament, no? I, bueno, és interessant, no? I llavors, clar, aquí està el conflicte i la gràcia d'aquesta sèrie és que ell es veu on el primer episodi ja apareix, sí. Ha de portar un ésser, que és aquest petit Yoda, que recordes, un Yoda en petit.
0: Sí, sí, sí.
1: És, vale? I és el Gru, el nen, que li diuen, i ella agafa tanta relació amb aquest que no parla, eh? Que també és molt curiós, eh? Perquè entre ell que no es treu la màscara i l'altre que no parla, els diàlegs de la sèrie són...
0: El que parla bastant... les altres pel·lícules.
1: Sí. Bueno, li agafa tanta devoció a aquest nen que diu que la seva missió, a part de ser un mandalorià i un estricte defensor d'aquest codi ètic, no? S'ha de comportar com el pare d'aquest nen. I això és el que fa que sigui una sèrie molt, molt emblemàtica, no? I que per veure-la amb els teus fills, ostres, està molt bé,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, no. Està bé. Parlem d'aquesta armadura... i d'aquests materials que fa servir, perquè el del casc, Star Wars, ostres, els cascs són molt significatius, no?, a tota la saga.
1: Sí, són icònics, no? Tu reconeixes un casc de Star Wars de seguida, encara que el vegis fora de la saga, no? I, bueno, el casc també ha estat una cosa també típica de la història de la humanitat, no? I aquest casc sembla que està basat, si fas comparativa, amb els hoplites. Els hoplites eren uns ciutadans guerrers que no eren militars, eren ciutadans que havien de fer la guerra per defensar les seves polis, les seves ciutats a l'època grega clàssica, i és molt similar al casc, i els hoplites són aquests que van fer les Termòpiles, la batalla de les Termòpiles, sí. I, bueno, són...
0: Però no són espartans, no?
1: No, aquests són... Bueno, és que, bueno, els espartans portaven un tipus de casc, aquests són hoplites, no eren ben bé espartans, i portaven aquest casc, que és molt similar al que porta el Mandalorian, en versió futurística, no? Perquè aquest casc té moltes coses,
0: sí, sí.
1: Tecnològicament parlant, no?
0: Parlem del casc i de tot el que pot fer, o vols parlar primer del metall?
1: Parlem del casc. Sí? El casc té moltes coses incorporades, no? Té, per exemple, una lent zoom telescòpica que et permet, mirant a través del casc, pots veure de lluny. És com si et portessis uns prismàtics dins del teu, sense necessitat de posar-te'ls. Té una... una funció de telèmetre, et pot dir, no només pots veure et lluny, sinó que pots veure la distància a la que es troba aquell objecte, el qual és ideal per si et venen els dolents o qui sigui.
0: I saber quant temps tens, no?
1: Sí. Té visió tèrmica, també. Això vol dir que és capaç de rastrejar els seus sensors que té dins del cas, perquè és tecnologia, al cap i a la fi. No, aquí no hi ha cap mite ni res, tecnologia pura i dura. És capaç de detectar rastres que hagin deixat éssers vius, coses que estiguin calentes, encara que hagin passat, ja no hi siguin en aquell lloc, detecta l'escalfor que han deixat allà al darrere. No? Això ja tenim tecnologia també humana, que ja fa una mica aquesta cosa, però és tot això incorporat en un casc i, per tant, el fa un casc d'aquells que, bueno, ideal, idoni i icònic, no? També.
0: Ja veus. I l'armadura?
1: L'armadura, bueno, és el que complementa el casc. Bueno, val a dir que el casc, no tots els mandalorians porten el mateix. El casc, la forma del casc, és la mateixa, però cadascú se'l pinta a la seva manera. Inclús apareixen algunes dones mandalorianes que són molt icòniques, sobretot a la temporada 2 i a la temporada 3, que són, bueno, són mitja amigues d'ells, perquè al cap i a la fi, però no comparteixen totes les idees que ell té, no? Perquè ell és un mandalorià, però a més té aquest esperit de ser pare del petit Yoda, i la gran, una mica diferent dels mandalorians. No? Cadascú se'l pinta a la seva manera, el qual també té la seva gràcia, no? Tornant a l'armadura. L'armadura està feta d'un... Aquí el material icònic és el Beskar. El Beskar és un... No, és un ferro, però no acabem de si és un ferro, és un acer. ¿Vale? O sigui, si és un material com el ferro o és una aleació. L'acer és ferro en carboni. No? I aquest material és superdur i superresistent i superflexible, perquè per posar-te l'armadura vol dir que no ha de tenir una necessitat molt gran, si no la podries aixecar. I després és capaç de resistir. Aquí les armes que utilitzen, a part d'espases i tal, són les espases de llum, les espases làser, que dèiem, que està mal dit, són espases de llum, si li vols dir d'alguna manera, algun dia ho analitzarem.
0: Ni guerra de les galàxies, ni espases làser...
1: I el que diuen els blasters. Els blasters és com una evolució. No existeixen els blasters, És una evolució que apareix molt a la saga i altres sagues del futur, que són com unes armes, poden ser pistoles, canons, poden ser de fusells, que disparen, per contra de disparar... ones de llum, fotons, per entendre's, partícules de llum, els fotons, que són els que composen els làsers, que això sí que en tenim i sabem com funciona, disparen com una mena de partícules ionitzades, d'acord? A molta velocitat, amb molta energia, i els blasters són capaces de, quan et toca les partícules, la bala, podem dir, que t'ha enviat un blaster, ho destrueix, no és que ho destrueix, és que ho desintegra tot. I llavors, això és molt curiós, perquè per desintegrar una persona, un objecte, has de passar del seu estat que té ara. Per exemple, si volem desintegrar aquest moniteu que tens al davant, amb un blàster li enviem aquest raig de partícules molt energètic i aquest monitor, que és sòlid, passa a ser vapor, ionitzat. Clar, és un canvi de fase que necessites molta energia per fer-ho, no? Per tant, aquests blàsters han de tenir una energia intrínseca molt gran, que el fusell que porta un fusell a la primera temporada, després ja se'n desfà d'ell perquè és molt llarg, és un fusell molt característic perquè el porta al darrere de la seva armadura, que li sobresurti tot.
0: Rayo Katana, però...
1: Sí, i quan dispara amb allò, tot el que toca allò, ho desintegra, o sigui, passa d'estat sòlid a vapor, ho vaporitza. I això significaria tenir una energia molt gran, cosa que un instrument relativament petit com és aquest fusell, jo crec que difícilment podria tenir una font d'alimentació que fes possible les característiques que se li associen. No? Per tant, jo crec que és una cosa que està... El disseny està molt bé, però que no faria. Però... Els blasters, molt em temo, i per sort, és una arma que de moment no tenim,
0: no,
1: però...
0: No faltaria això, eh?
1: Dóna'ls i temps als militars. Dóna'ls i temps. Són capaços de crear-la, eh?
0: És
1: el que fa una mica de por, eh? Bueno, en qualsevol cas, això que deia, que l'armadura està feta d'aquest ferro, que es troba només al planeta dels mandalorians, i que té unes propietats també que quan li arriba aquesta energia del blàster, la dissipa. O sigui, aquella energia que ve, que fundria, ja et dic, el monitor, una persona, un tanc, el que fos.
0: El seu tanc.
1: El seu armadura el protegeix això i no li fa res. O sigui, per tant, és un material que ha de ser suficientment superresistent, evidentment que tots els cops els pot aturar, i a més és capaç d'aquesta energia tan fantàstica que podria tenir un blaster d'aquests, la dispersa, fa que no li afecti, el qual nosaltres no tenim elements d'aquest tipus a la Terra. Tenim elements ultraresistents, per exemple, el tití.

0: titanis, un dels elements, les aleacions de titani i les aleacions de carboni que es fan servir a les naus espacials quan fan el retorn de viatjar a l'espai i tornar a entrar a l'atmosfera terrestre, han de fregar amb l'atmosfera terrestre. Això produeix una calor terrible i molts pocs materials aguantarien aquella calor. No podrien dissipar aquella calor tan enorme quan entra la nova espècie. Per això, en aeronàutica s'estan dissenyant, i hi ha dissenys, de materials basats sobretot en titani i aleacions de carboni, etc., que permeten aquesta... s'acosten una mica a el que seria el Vescar aquest, no? Però no tenim aquest material tan resistent, eh? No el tenim.
1: Hi ha més armes que fa servir, però anem a les naus que fan servir, que això també sempre crida molt l'atenció. Les naus de mando... explica'ns com són aquestes naus.
0: Bueno, pues evolucionen una mica. A la primera temporada el veus que el pobre va com amb una espècie com de camió de l'espai,
1: sí.
0: una cosa bastant desastrosa, una nau molt pesada i vella, que li diuen el Razor Crest, la traducció literal, la cresta de la navalla.
1: Raro.
0: I no és més que una nau de càrrega militar que ell ha adaptat de l'era industrial en la qual viuen, perquè és molt interessant la tecnologia que apareix. No és tecnologia allò molt moderna, bueno, moderna en el sentit que nosaltres entendríem, no? molt ben cuidada, tot blanquino. No, són catxivatges, podem dir, sí. Coses d'estralera.
1: Una caparralla, tot.
0: Sí, un poc com una arqueologia, com una tecnologia industrial com passada de moda, que allò ja està gairebé... Però ell l'utilitza perquè en el primer episodi pràcticament totes les aventures les passen en uns pocs planetes i s'ha de moure poc d'un lloc a un altre. Per tant, una nau carregada de tipus de càrrega com la que porta, ja li va bé. A més, és una nau que no pot fer grans viatges, que bueno, pot sortir a l'espai i tornar d'una forma no gaire aerodinàmica, però bueno, li serveix una mica per fer aquests petits viatges d'entorn local de la galàxia que fa, i és una nau ideal per lo que de fet, al primer episodi ja li roben tot el que té dins. La cosa ja comença malament, el pobre. Només té aquella nau per fer de caçar recompenses i tot el que havia guardat i acumulat i tal, no té casa, evidentment, ell és un trotamundos aquest.
1: Un nòmada.
0: Ja li roben els jaguars, que és una espècie d'aquestes que apareix a Star Wars, apareix molt, que són uns carronyaires d'aquests que es dediquen a robar tot qui poden. No són dolents del tot, però es dediquen a robar. Els xatarreros, i li roben tot el que tenen. Per tant, el tipus comença malament. Però a la temporada 3 diu, bueno, com ja has de fer viatges una mica... canvia la nau, agafa una nau de a veure si me'n recordo el nom... Sí, una Naboo Strike Fighter, és a dir, una nau, un caça estel·lar del planeta Naboo. Que ell el modifica per una mica prioritzar la velocitat pura i la maniobrabilitat, és a dir, que li permeti anar no només d'un planeta a un planeta que està a la vora, sinó viatjar per la galàxia sense problemes. I, per tant, així com la primera nau utilitza el que seria un motor clàssic, un motor iònic, que tenim motors d'aquest tipus, utilitza ja motors més sofisticats que no tenim encara, que s'anomenen motors de curvatura, motors d'hipervelocitat, que això, evidentment, no tenim, i si algun dia ho tenim, es costarà construir-los, i li permeten fer viatges al punt que sigui de la galàxia, perquè recordem, no és guerra de les galàxies, perquè només passa en una galàxia. En tot cas, hauria de dir, la guerra de la galàxia, si volguessin fer-ho a lo gran, no, li permet fer viatges que ja no té cap problema, no? Per tant, ja, bueno, evoluciona com la sèrie i el personatge evolucionen tecnològicament amb els episodis de la sèrie.
1: M'has portat un tall que l'has titulat Una ficada de pota.
0: Sí, Una ficada de pota. Temporada 1.
1: Pues comencem bé. I episodi 1...
0: Bueno, pot ser Una ficada de pota. Escoltem-lo.
1: Vinga.
2: Ser cazarrecompensas es una profesión complicada. Dijo que vendrías. Que eras el mejor en el Parsec. ¿Estás de acuerdo?
1: A veure, per què és una ficada de pota?
0: Dijo que eras el mejor en el Parsec. Això és com les frases aquelles de l'oeste, no? El pistolero más rápido de l'oeste d'Arizona, no? O el Lucky Luke, no? El más rápido que su sombra. No? És una frase d'aquestes, que com dic, en pareo, diguem, veu molt del western clàssic, és una frase que li diu el que li va encarregar una missió, li diu com per tornar-li, bueno, ostres, diu, que bo que ets, no? Però clar, aquest personatge hauria de saber que el Parsec

0: astronòmicament és una distància molt petita. És com si li diguessis...
1: És el mejor del barrio.
0: És el mejor del barrio. com a elogi per a escala local, vale, però com a elogi a escala galàctica no val, perquè un parsec, perquè ens fem així una idea, la distància al sistema Alfa del Centauri, on tenim l'estrella que està més a prop de la Terra, està a uns 4, aproximadament uns 4 anys llum, la distància que recorre la llum en un any. Pues cada 3 anys llum equivalen a un parsec. Per tant, podríem dir que l'estrella que tenim més a prop està a una mica més d'un parsec. O sigui, vol dir que el seu renom com a caça recompenses del mandaloni aquest es queda aquí a escala, com a escala de barri, no? No és que sigui una frase maldita, no? Però si li volies dir una altra cosa, hauries de dir, pues, eres, jo què sé, el que tu nom és conegut en el megaparsec, milions de parsecs, no? O en tota la galàxia, digue-li en tota la galàxia, però no aquí a la vora. No? Per tant, és una curiositat que els que burxen això, jo no he descobert, buscant una mica d'informació he trobat que algú s'havia sentit no molest, però dir, ostres, que podia haver afinat una mica, si volia donar-li una mica de...
1: O potser volia dir que era...
0: Pues sí, clar, que escola... Que
1: eres bueno, però tampoc
0: tanto. Eres bueno, però tanto, no? També podria ser que aquestes coses no les saps mai, no?
1: Ja saps. Escolta, vols que acabem parlant del bestiari galàctic que apareix a la sèrie?
0: Sí, sí.
1: Doncs vinga.
0: Bueno, pues, hi ha,
1: perquè apareix cada bitxo.
0: De fet, Star Wars té una riquesa d'animals i d'éssers bastant fantàstica, no? Aquí s'ho han currat molt, no? I en aquesta saga apareixen també... parlem, si vols, de dos. Els blurbs, que són unes criatures bípedes, així amb una boca enorme, és com una... Ostres, la forma és com una granota enorme amb unes potes superpotents que amb ell li ensenyen a cavalcar-los al primer episodi. Per tant, com caçador de l'oest galàctic que és, doncs ha de tenir un cavall. És el símil del cavall, sí, dels solitaris pistolers del Far West, no? I és un bitxo, diguem, que és, malgrat l'aparença, no és agressiu. Té unes dents enormes, però no és agressiu. I serveix per transportar, com té unes pates molt, molt grans, per anar per terrenys dificultosos. No hi ha carreteres, amb aquests planetes són planetes que estan, bueno, o arrasats, o han patit moltes destrosses, i per tant carreteres n'hi ha poques, i per tant ell, per bellugar-se per allà, utilitza aquests bitxos, que estan molt bé. És una imatges d'aquestes icòniques que també marquen a la saga. I després està el Mudhorn, que és una de les coses que li encarreguen al primer episodi, el segon episodi de la primera temporada, que ha d'anar a buscar un ou. Tu esperes que l'ou sigui... Bueno, d'alguna ou. No, és d'un rinoceron amb una banya enorme.
1: Ostres.
0: Que l'animal defensa el seu ou, és la seva descendència.
1: Home,
0: perquè és un símil d'un rinoceron que va existir a la Terra. El vam tenir aquí a la Terra fa a l'època, a l'última glaciació, que vivia per Europa i per el que ara és Europa i Àsia, i que és un rinoceront enorme, terrible, amb el qual té una pell tan dura que quan li dispara amb les seves armes, té tantes armes, i li dispara amb tot, no li fan res. I, a més, aquí intervé te n'adones que el petit Yoda té la força típica de Star Wars, perquè en una situació que ell ja està... Ho podem dir, perquè és el segon episodi, no crec que ningú es molesti per ell ja està ja esperant la banya que li clavi el bitxo aquest enorme, i el petit Yoda es concentra, utilitza la força i atura, eleva de terra uns quants metres. És una escena espectacular, no? Clar, el petit Yoda, que és petit, no té tanta força, diguem, o té la força justa, després es passa 2 o 3 dies dormint, perquè l'home, el petit no pot fer res més, no? Per tant, és una escena icònica, i, bueno, si comenceu per aquí, segurament diré, se'ls vull més, i acabaràs la tercera temporada i acabaràs en el cinema a veure la continuació, no?
1: The Mandalorian en Grogu, no?
0: Sí, The Mandalorian en Grogu.
1: Yoda. Doncs no hi ha res com la força, doctor Manuel Moreno Lupiáñez, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Deixa'm que digui, aquest és el camí, diuen a la saga, aquest és el camí.
1: Be the force, no, com és? May the force be with you, no?
0: Clar, però l'acompanyi. Jo sempre dic, però la de Newton, no la de Star Wars.
1: És que ell és més de Star Trek, ja en parlarem un dia d'això. Doctor, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
3: Necessites suport per tu o per als teus familiars? Assisdor t'ofereix serveis a mida personalitzats de

0: atenció a domicili i a hospitals perquè puguis descansar o continuar amb la teva vida. Professionals dedicats i qualificats amb possibilitat d'hores flexibles, dies o caps de setmana. Confia en Assisdor perquè cuida dels teus és la seva tasca i la seva vocació. Assisdor, els trobaràs al nou domicili, carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, al telèfon 93 533 35 35, recorda, 93 533 35 35, o també a assisdor.com.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
2: I ara el que hem de fer és anar al quiosc amb David Serralló. David, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia, com esteu?
2: Molt bé, i tu?
3: Molt, home, jo estava apassionat, estàveu dient, de les Mandalorians i els grogus, eh? Jo estic una mica grogu, però del calor, saps?
2: Sí, sí. És molt fan de Star Wars.
3: Jo sóc més trequi, fixa't.
2: Mira,
3: que també,
2: com el doctor.
3: Com el professor.
2: Sí. Doncs vinga, va, a tu no et toca parlar de Star Trek ni de,
4: bueno,
2: ni de Star Wars.
4: És una mica la guerra de les galàxies.
2: Bueno,
4: a vegades
2: és una mica la guerra.
4: Quan s'han divorciat, llavors tornen.
2: Guerra d'estrelles, no?
4: Sí,
3: sí. Sí.
2: Vinga, per on comencem?
3: Pronto, per variar, eh? Ja sabeu que a mi m'agrada tirar la casa per la ventana. Comencem per pronto. Juan Carlos i Sofia, sobre su polèmica teràpia...
4: A veure, que t'estem perdent, David.
2: Sí, t'estem perdent una mica, David.
3: Ah, ara torno. Ja, ara. Això deu ser cosa de la calor. Sí.
4: Sí.
3: Dèiem, Juan Carlos i Sofía, todo sobre polèmica teràpia de pareja.
4: Però
3: tu imagina't que tens un... Tu imagina't que tens un gabinet de psicologia,
2: sí.
3: I... Hola, sí, tenemos una consulta a las 6. Muy bien, ¿de quién se trata? No, Juan Carlos y Sofía.
2: Ah, muy bien, que pasen.
5: Que pasen, sí.
3: Que pasen. Home... Bueno, tu imagina't a l'esglai que t'ha de dir, què els hi has de dir?
5: Clar, clar, clar.
3: Una dient, joronya que joronya, l'altra el deixa... Doncs pues clar, tu imagina't allò
2: però
3: amb tu.
2: Sofi, no te quejes tanto.
4: El que jo entenc,
2: no?
4: David, és que ja hi van anar en el seu dia, no hi estan anant ara?
2: Sí,
4: ara
2: no, que han d'anar.
3: No, eren pessetes, la factura.
4: Però aquesta dona confiava en realitat que podia tenir algun tipus de rèculo, la cosa?
5: Bueno, no hi ha teràpia que...
2: Voldríem saber el nom del terapeuta, perquè potser...
4: Una persona just fa unes hores em va preguntar tu creus que el fill en aquell sentit és igual que el pare? Dic, jo crec que sí.
2: No.
5: No, home, sí, això no s'hereta, no?
4: Els Borbons no ho hereten, això? Home, bueno, tots han estat igual.
3: Són altres temps. Sí. Jo només m'imagino que el terapeuta necessita teràpia.
2: Home, no
4: sí, sí.
5: Sí, home, ja no s'hi dedica, jo crec,
2: no crec
5: això.
2: No crec,
3: ja no,
2: no
3: s'hi dedica.
5: Estaven en xurros.
4: A més, entre un sí. Parla una mica gangós, que és el Juan Carlos, i diu, la reina, jo...
2: No, es fiquis llavors, amb la casa.
4: La reina no parla bé castellà, perquè no la parla mai bé, que diu, el rei, jo, som molt satisfeixos de la visita a l'Hospital Clínico, de la Rubera Internacional. Parla així la reina.
6: Uno y el otro.
4: Sí, la reina plou un poc.
2: Ves avançant, David, perquè si no...
3: No, t'imagina't que anaven a teràpia i deien, és que no nos entendemos. Dic, no, jo i vosotros tampoco. Saps què vull dir? Clar,
4: la Pilar ella imita molt bé la reina.
2: Ah, sí?
4: Sí, perquè una vegada van anar al clínic, el van operar, us han recordat, el Botswana, després de Botswana?
2: No volverà a correr.
4: Sí. No volverà a correr. Doncs sí, la reina Sofia, que va fer veure que l'anava a veure, però no es van veure en cap moment, va entrar per una porta, va sortir per una altra, quan va sortir va dir, el rei ha cenado mucho y ha venido sus hijos a verlo. Va dir, és el que va dir.
3: O sigui, tu imitant a Pilar Eire,
4: imitant a la reina.
5: És el cercle, eh?
2: Què puede salir mal?
3: És meravellós.
2: Vinga, anem avançant, bueno, perquè si no...
3: 20 anys sin Rocío Jurado.
2: Dilluns, no, Robert?
3: Quin és...
4: Dilluns o de juny, sí. Farà 20 anys que
3: vol. Hablen quin és la que sí... I nosaltres a nit també en vam parlar al Nits de Ràdio.
2: 20 anys ja, mare meva.
3: D'ella. Sí, sí, parece que fue...
2: El Robert, no? Et va posar musiqueta?
3: Sí, sí, va cantant. Que no us ho podíeu imaginar.
2: No es podia saber.
3: No es podia saber. Bueno, va, el hijo del fundador de Mango acusado de la muerte de su padre. Aquest tema és molt fort.
5: Bueno, passem...
2: Home, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Aquí,
2: presumpció d'innocència,
3: sí.
2: Fins que...
3: Sí. Sí, la Rocío ja parla per nosaltres, molt bé. I també entrevista a Antonio Banderas.
7: No estoy arruinado.
2: Mira, em quedo més tranquil·la. Jo patia, li anava a fer un bizum.
3: Sí, sí, exacte.
4: Té una casa a Londres que es veu que té només 6 o 16 quartos de bany.
5: Vaja.
2: Doncs que la vengui, així.
7: Sí, sí. Water closet.
3: Sí, sí.
7: tengo un water closet.
3: Ay, fantàstic. En Màlaga. Bueno, anem a Mola. Tenim a Paloma Lago.
4: Bueno, que la... actuen el diablo, no?
2: Sí, sí, impressionant.
3: Sí. Yo he elegido el camino.

0: de descubrir la verdad. Su entrevista más esperada tras 16 meses de silencio. Ay, estaba aguantando aquí a 7 meses sense dir res.
1: Estava fent a sobre.
0: Diu, ahonda en sus sentimientos, cosa que és un verb que jo no faig servir mai. Normalment no ahondo jo en general. Ahonda en sentimientos y revela cómo se ha enfrentado al largo proceso judicial. Ya no tengo que callar más, se han dicho muchas cosas que no se corresponden con la realidad. Bueno, pues aquí... L'halago, ríos de tinta.
2: Bueno, però és que és una cosa molt seriosa, vull dir...
3: Lagos de tinta.
2: Que un conseller de la Junta de Galícia, bueno, presumptament l'assetgés sexualment, em sembla que té molt prou greu, com per... Ella que és gallega, vull dir que ho viu des de dins, des de la terra.
1: Déu-n'hi-do.
0: També tenim entrevista a Lola con Rafa Nadal. Su vida, sus pasiones, sus debilidades y sus sueños dentro de las pistas.
1: Te'l posen només perquè l'imitis.
3: Sí, home.
2: Pot ser que el Rafa... Rafa, ara ens ho diràs, però em fa l'efecte que s'ha posat una mica de Bisonyer.
0: Bueno, així que pot ser, o el que passa és que...
2: No perruca, no.
1: Té un trauma amb el cabell, que rapi, no passa res.
3: Ja està, sí.
2: No és perruca, és Bisonyer. Saps que és una Bisonyer, una miqueta de...
0: És Bisonyer.
1: Tu creus?
2: Jo crec que sí.
3: És Bisonyer amb tenir cabell...
2: Sí, sí. Cada vegada es mereja més, pobre.
0: Què?
2: Es mereja més.
0: Molt fines, Gerard.
2: Serem l'Aznar.
1: No entenia quina era aquesta.
3: Sí, es van apropant a cada dia que passa.
2: Matitzen.
0: Estava treballant en ella.
1: Molt bé, molt bé.
0: En fi, doncs escolta, també cita con el talento, el arte y la inspiración en el Hola Living Day.
1: Parlem de nosaltres mateixos.
2: De gent rica i adinerada.
1: Oi, oi, oi, la portada de setmana.
0: Anem amb setmana.
2: La portada de setmana hauria de ser analitzada en les escoles d'art i grafisme i de tot això.
1: Com un mal exemple.
2: Com un mal exemple.
1: Mare de Déu.
3: Si jo estava mirant la foto i dic, han deixat anar el Maduro, ja, és igual que el Maduro.
1: Però més enllà d'això, han tallat el nuvi, a l'Anna Obregón li han deixat espai pel costat i no és la protagonista.
0: Es veuen tres persones que dubten que les tres estiguin juntes.
2: No, no n'hi ha cap de junta aquí, jo crec.
0: Cap ni junta. Anna Obregón, radiante en la boda de su sobrina. Todos los detalles del enlace de Marta García Obregón celebrado en la granja de San Ildefonso.
2: Que la Marta aquesta deu ser filla del Javier, però el nòvio aquest, que el Gerard diu que sembla el Maduro...
3: Ah, és igual.
2: Alerta'm aquest nòvio, és guapíssim,
0: Està entre Banderas i Maduro, saps?
1: Jo no ho deia tant,
2: Ara, l'Anna Obregón té de dir que... Cada vegada és com més una senyora d'una mica de les xiques d'oro.
1: És que quina edat té aquesta dona?
2: Doncs deu tenir 70 ben complerts.
1: 70? Molt guapa la Núria, tu.
2: Antonyita la Fantàstica mai ha dit la seva edat, jo crec, però se sap.
1: Bueno, cadascú que faci el que vulgui.
0: En fi, doncs, si començam amb forts, setmana no millora el tema, Sara Carbonero reaparece tras la muerte de su madre, lo estoy pasando mal.
1: Normal.
0: Sara Carbonero y los... Da igual quan lo leas, perquè pobreta meva és així, esperem que tingui èpoques millors, que s'ho mereix. També la muerte d'Isaac Andic, todos los indicios señalan a su hijo. I Pepa Flores, preocupación por su estado de salud.
1: Què li passa?
0: Hi ha setmanes que...
2: Es va morir la seva parella, fa res.
0: Mare meva.
1: I
2: potser ho està passant malament. També t'he de dir que a mi la vida de la Pepa Flores em fa una pena horrorosa, perquè si de petita van abusar d'ella, abusar cinematogràficament, vull dir, i el de més no ho sé, però van abusar d'ella, es van aprofitar d'ella, i al final, quan hauria d'estar més tranquil·la...
1: Ni així, no descansarà. Vinga, anem a lectures.
0: Lectures. En el Festival de Cannes, Penélope recibe la ovación más larga de su vida.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: 18 minuts, no, va durar?
1: Sí, sí, sí, una passada, una passada.
2: Guapíssima està, espectacular.
0: La més llarga de la Pene, molt bé, fantàstic. La setmana, dèiem, la... Tita, aquesta setmana...
1: Sort Castalla,
2: Hem passat a la Tita, la Mercedes, Merceditas, la flautista de Melini.
0: Merceditas. Vuelve a la tele. La intensa vida de la periodista más combativa, tú.
2: ¿Cómo es la Mercedes? Mercedes, buenos días.
0: Las chicas de la casa de Gran Hermano.
1: Debe abandonar la casa.
0: Debe abandonar la casa. Tu imagina que totes les copes de casa tremolen quan imito la Mercedes. Però bueno, va. Y Brad Pitt, tú, espectacular. Hace oficial la relación con la española Inés de Ramón.
2: Ah, mira.
1: Que són de la mateixa edat, no?
2: Sí, i tant.
3: Sí, home.
2: Ell en té 60 llargs, no?
1: Sí, sí.
2: I ell en deu tenir 37.
1: Vaja.
2: M'agrada molt el titular, perquè m'interessa molt,

0: de la cantonada, l'extrem dret de la revista Lectures.
1: Todos los actos del Papa León XIV en España.
2: No, no t'avancis, que ho explicarem aquí quan arribi, clar, home, sí.
0: Pues m'interessa molt aquest tema.
2: No, que escoltin un de cero. Sí. Vinga, acabem amb 10 minutos.
1: Parlarem de mamas ante papas, molt bé. I 10 minutos, Cristian i Patricia, vivimos la fe con normalidad.
0: Veus com tothom.
1: La pareja, sí, la pareja presentarà el Papa León XIV en Madrid ante 60.000 persones, 40.000 segons la Guàrdia Urbana, el dia 8 de junio.
0: Veus que bueno, bé? Pues escolta, aquí no ens han trucat per anar a presentar el Papa, Míriam. Ni a tu ni a mi.
2: Tu que saps, si m'han trucat a mi, però secret.
0: Ah, sí?
2: Ah, va, va. Home. Ah.
3: Per fer l'entrevista de la setmana.
2: Doncs mira, m'encantaria.
0: Home, és una entrevista.
2: Entrevistar el Papa,
3: sí, home,
2: on s'ha de signar per poder fer-ho.
0: Sí, sí.
2: Home.
1: Bueno, també no tenim a Bàrbara Rey. Bàrbara Rey disfruta en Marbella muy recuperada.
0: Deixa'm que digui una cosa.
2: De què?
0: Parlem sempre de les...
1: De Bàrbara? De la...
0: Sí, de les noies com més joves, no? De les artistes o famoses, sí, més joves, que apareixen en biquini i tal. Bàrbara Rey, a l'edat que deu tenir...
2: Home,
0: que de tenir
2: està estupenda.
0: Tai tantíssimos, està estupenda.
2: Deu estar pels 80, ja. Encara no, però...
0: No, no, tens, potser no, no.
2: No sé,
0: Edat, Bàrbara Rey.
1: Està bàrbara.
2: Que ens... Està bàrbara.
0: Està bàrbara. 76 anys.
1: Està bàrbara. Molt bé, tu.
2: No, no.
1: I molt també bé. Tenim Laura Escanes, Passión con su novia, Joan Verdú. És una exclusiva. Bueno,
2: mira, com a mínim, la foto correspon al titular.
3: Sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, en aquest cas sí. I Sara Carbonero, por mis hijos tengo que aparentar que estoy bien. La força, de voluntat.
2: Això és una...
1: Doncs que li vagin bé les coses, tu, que s'ho mereix.
2: Això és un rotllo, perquè els nostres fills també han d'aprendre que a vegades no estàs bé. Amb la qual
1: molt
2: cosa,
1: interessant, això que dius.
2: Clar, també han d'entendre que caure's,
3: que no és...
2: plorar, cridar, enfadar-se, no cridar, està malament.
1: Bueno, avui us he guardat
2: si estàs malament,
1: una...
2: potser sí, sí, has de cridar.
1: Míriam, us he guardat una novetat pel final.
2: Ah, pensava que s'havia colat, això.
3: Sí.
2: Ah, no, no.
1: No, no, no. Dic, va, parlem de Mia, també. La
2: molt
1: revista
2: bé.
1: De Sinxaté en 7 dies.
0: M'ha
1: semblat interessant. He dit, escolta,
0: i hem posat
1: què
0: a...
1: podem fer els propers 7 dies?
2: De Sinxaté, no?
1: Bosch, que han posat en portada.
0: No, han posat, sí, dic, han posat en portada.
2: A la que menys necessites inflar-se.
0: Ah, això t'anava a dir. I a més, que et fa una cara rareta. No sé,
2: sí, no, està...
0: No l'acabo de veure, jo. Sí.
1: Com si s'estigués aguantant, saps? Un... Se li estigués a punt d'escapar el popocatépel, saps? A l'estromboli.
0: L'estromboli, diu.
1: L'estromboli.
0: Bueno, ofereixen també quatre
1: prendes... Està a punt d'entrar en erupció.
0: Quatre prendes de lino
3: quatre
0: i menú
3: de
0: tocs.
3: Quatre prendes de lino,
2: sí, sí. Ai, mare.
3: Per haver-te aïllat, tu.
2: David Cervelló, t'escolto al Nits de Ràdio, que vagi molt bé.
1: Una abraçada ben forta, adeu-siau.
2: Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia, que passeu una molt bona tarda.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: de dues amb la tertúlia del Dimecraus, amb tots els continguts que us hem anat oferint, i ara també escoltant el que ha donat de si la ciutat i aquesta secció que perpetro, que tinc que faig veure que sé d'una cosa que no en tinc ni idea, però a mi que ens ho passem molt bé, que és el tema de les revistes del cor. Però ja ens toca, ara sí, ja això ja, el dijous ja està traient la puteta, el dijous ja està amb ganes de moure's, i és que és dijous 28 de maig de 2026. Aquí tenim ganes d'explicar-vos encara moltes històries per despertar aquest dijous. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I això que ja venies, ja hem après molt d'animals avui, al Dimecraus, d'uns animals lletjos. Últimament, darrerament, la Marta ens porta animals molt lletjos, David.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt. Que te'ls va explicant i tu dius, bueno, jo imaginant-me'l ja em va bé. Però llavors, no, no, busqueu-lo, que us he enviat una foto. I ens envia una foto al grup de WhatsApp i els oients van buscant a internet i, per tant, tots veiem la mateixa fotografia horrorosa de l'animaló. En el cas d'avui, doncs era un pop que era molt lleig. Feia veure que era entre elefant i pop, que dius, home, com ha anat la cosa, saps? Com lo de l'os hormiguero, a veure com ha anat això, saps què vull dir? Qui era la femella i qui era el mascle en la relació aquesta, que és igual de surrealista. Bueno, el pop Dumbo, m'ha encantat. Bueno, sí, mira, sempre aprenem curiositats i històries, igual com ara el David sempre ens diu coses interessants el dia que comença. Què podem dir a veure dels 28 de maig? Va,
1: mira, us diré que millorarem el tema dels animals, però això us ho explico al final.
0: Molt bé, molt bé.
1: Perquè d'entrada hem de dir que avui és el Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones. D'aquesta manera, lligat a això, tenim el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. Val. També tenim que és el Dia Internacional d'una malaltia, la síndrome de Treacher-Collins. Avui també és el Dia Mundial del Càncer de Sang i és el Dia Mundial de la Lluita contra la Fam. Això una mica a nivell de salut, podríem dir. Mira, agrupant-ho una miqueta.
0: Molt bé.
1: Va, anem cap al món animal, perquè avui tenen el seu dia, celebren el seu dia, les llúdrigues. És el Dia Mundial de les Llúdrigues.
0: Mira que bé.
1: Ja són més maques que el pop,
0: Molt. Molt, perquè tenen cara de ser amigables. De dir, mira, són treballadores, van fent, i un cop ja han acabat la feina, doncs ja està, saps què vull dir? I es queden, i a mi això m'agrada, és una actitud que m'hi sento molt identificat, no? De dir, escolta, primer anem a fer la feina, anem a fer la presa, anem a fer aquí que ens garanteixi l'estructura, l'aliment i tot, i un cop fet, escolta, ens posem a nedar aquí tranquil·lament, a mi m'agrada molt aquest animal, sí, sí. A més, quina pell, perdona, quina pell tersa que tenen, ni una arruga,
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Avui és un dia també que celebraré jo amb la meva gossa, perquè avui és el Dia Mundial dels Gossos Sense Raça, o els que són mixtos, el gos pataner de tota la vida.
0: Molt bé, molt
1: doncs,
0: bé.
1: Doncs avui, que n'hi ha moltíssims, a més.
0: Sí, sí.
1: Doncs avui, si teniu un gos d'aquestes característiques, és per celebrar el seu dia.
0: Fantàstic.
1: Tenim també que és el Dia Internacional del Joc. Una mica de jugar, de l'activitat, de activitats lúdiques.
0: D'engrescar-se, sí, sí.
1: I tenim també a nivell internacional la celebració d'un dia, d'un àpat, que ara no diria que no, perquè és el Dia Internacional de l'Hamburguesa.
0: Oh, sí, home, sí, això sempre va bé. Això sempre va bé. L'hamburguesa, que diguem-ne el gust a la carn picada, no?, com si diguéssim, és meravellós, tot i que com hi ha tantes tendències ara darrerament, doncs grans chefs estan recordant la importància de que estigui ben feta, a diferència d'altres carns, que perquè les, anem a dir, les bactèries a la carn estan a la superfície, per tant, si es queden poc fetes per dins, per fora queden sanejades i per dins no hi ha hagut contacte amb aquestes bactèries, no? Però clar, la carn picada sí, perquè la carn picada tota ha estat amassada i per tant l'interior pot tenir aquestes bactèries i si no es queda prou cuita per dins, doncs pot ser perillós. I per tant, doncs és bo de... No cal que jo... Que, o sigui, pot tenir un color encara un punt vermellós, però sí que el que ha de tenir és haver agafat una temperatura determinada, eh? I això es pot fer amb els medidors aquests i tot. Tu fas servir medidor de temperatura, David, quan cuines?
1: No,
0: eh? Tu, ojo, eh? Jo ho faig avui.

0: Bueno, més que ull, obro.
1: Obres.
0: Jo opero.
1: Cucu! Sí, fas una inserció. Sí. Ara ho fas amb agulla, com li van intervenir la xispa?
0: No. Que ens has explicat. Però gairebé ho faig, gairebé sí que trec el bisturí.
1: Molt bé.
0: Faig la incisió, una separo amb unes pinces de mosquit. I ja, miro l'estat.
1: Et fiques guants d'aquells de làtex, una mica
0: gairebé,
1: tot això, una mascareta d'aquestes. Ha de fer riure, de veure cuinar el David Morales.
0: No, però jo, per exemple, quan surto fora, jo sóc el que sempre diu la carn molt feta.
1: Molt feta, eh?
0: Allò que estigui ja pràcticament a punt d'estar negre.
1: Sí, sí, sí, ben fet.
0: Perquè a mi sí que... Mira, per exemple, el meu cunyat, sempre quan anem a algun lloc, diu... pràcticament que li hagis fet simplement una volta i volta, sí, que estigui sagnant encara.
1: Imagina't. Sí, home, que vingui sola fins aquí.
0: Pangonieta.
1: Sí, sí, sí, que vingui corrent fins aquí. No, home, no, escolta.
0: Després és el típic que menja poc.
1: Clar.
0: I llavors li queda més de la meitat,
1: no, home,
0: i et diu, vol?
1: No. Això ja està regalimant. Si encara està regalimant la sang allà, pobra criatura. No, jo estic d'acord, d'això. Bueno, és trobar-hi el punt. El problema, com tot, és que si et passes de seguir, no? Si et passes molt, sí que és veritat que, per exemple, carns com la picada ens es pot ressecar molt, eh? Però bueno, això menjant-ho ben, saps? Ben immediat de com has cuinat, doncs ja ho soluciones. Però ara me la cruspia l'hamburguesa, ja et dic jo que sí. Alguna dada més? Anem amb els sants?
0: Anem als Estats Units.
1: Mira, als Estats Units sempre
0: tenen
1: tenim
0: alguns dies curiosos, també.
1: Sempre,
0: avui,
1: ja,
0: per exemple, és el dia del Chardonnay.
1: Ah, mira.
0: Del vi, sí.
1: Sí, sí.
0: Tenen també que és el Dia Nacional del Brisket.
1: Què és el brisket?
0: Doncs mira, és el pit del que seria un bou, una vaca, i bàsicament, doncs, es fa de la part de sota del pit, de la part baixa del pit.
1: Val.
0: I es fa amb una cocció lenta i molt prolongada.
1: Molt bé.
0: Es pot estufar, per exemple, lentament, es pot fer fumada... Doncs hi ha diferents maneres de fer-ho. Ja sabeu, una mica la cultura nord-americana, sobretot de la part de Texas, de la barbacoa.
1: Sí, sí, de la barbacoa. Doncs... Recordem que fumada és la carn, eh? No,
0: sí,
1: no el cuiner.
0: No la persona.
1: No la persona que està fent el d'això, eh? Sí, sí, molt bé. Doncs molt interessant. Sí. Alguna
0: cosa
1: també?
0: Avui també tenen
1: més?
0: Que és el dia del martini de fruita de la passió.
1: Vinga, vamos allá.
0: Tenen també el dia d'un animal, que és el dia de la grulla trompetera.
1: Ai, que bonic, la grulla trompetera. Sí. Ha de ser sonora, eh?
0: És maca, eh? És maca, perquè té així com una cresta i és acolorida. Són uns animals que...
1: Sí, home, sí, aquesta sí. És que la Marta ha de començar a buscar més aquest tipus d'animal, eh? Perquè és que si no sortim perdent. És que són molt lletjos els que ens porta darrerament.
0: I per últim, avui és el dia de les morenes, no les del cul. Les dones.
1: Val,
0: morenes.
1: Una morena i una rúbia, eh? Com són Isolena i Selena, eh? Una rosa i una morena.
0: Exacte.
1: Eh? Una morena, una morenaza, eh? Anem a dir que... Sí, perquè si no dona molt pol. Bueno, ja m'enteneu. Sí, sí, que sí, que sí, que visca les morenes, les roses, les pèl-roges i també qui no tingui cabell per mil i un motius. Escolta, tothom té el seu atractiu, però avui és el dia de les morenes. Doncs fantàstic aquest repàs, anem a dir, del que podem explicar, doncs, 28 de maig. Anem, doncs, amb els sants. De qui té el sant avui, a veure?
0: Mira, avui és Sant Emili, és Sant Germán de París,
1: Val.
0: Sant Guillermo de Gelona...
1: De Gelona
0: Justo...
1: seria entre Girona i Barcelona, seria no. De Gelona, com va, sí, això?
0: Bueno, diuen que era de Tolosa, en realitat.
1: Val, sí.
0: D'altra banda, tenim que és Sant Justo d'Urgell, Sant Pablo Han, també tenim que és Sant Carauno de Chartres.
1: Carauno de Chartres,
0: sí.
1: M'encanta, m'encanta.
0: Santa Helicònides de Corinto i Santa Ubaldesca.
1: Ostres, Ubaldesca, això té nom de com de plat de cuina, eh? Com és?
0: Ubaldesca.
1: Ubaldesca, eh? Qui li ve de gust una mica d'ubaldesca que ha sobrat, sí, eh? T'ho imagina tu, escolta, fabulós. Ubaldesca m'encanta, me la noto, no sé per què, però me la noto. Ai, senyor, molt bé, ubaldesca, fantàstic. Doncs això en quant als sants, ara sí, anem a les notícies de fa un segle, viatgem, en aquest cas, a un 28 de maig de 1926.

0: se ha de hacer en 1925 y 1920, en 1926 y 1927 por el Servicio Telefónico Urbano, servirá como de cimiento permanente sobre el cual se desarrolle, natural y económicamente, la instalación del porvenir sin molestias para el público.
1: Fantàstic, fantàstic, ben curiós i poc es podien imaginar el que seria... Bueno, molts cables ja es feien i ja, sí. Ja el tema entre continents doncs ja fa molts anys que existeix, o sigui que tot aquest tema es anava molt avançat, ja sí. Pressuposant que després es faria servir. No sabíem ben bé per què, però que es faria servir molt més, que jo aniria a més. És molt interessant, eh?
0: Meravellós si no fos per com estem 100 anys després...
1: Sí.
0: Que tenim façanes autènticament ocupades per cables
1: que han quedat
0: en desús, han caigut en desús ningú no s'ha encarregat de treure-les.
1: No, perquè pensen, bueno, total, com que hi ha gent que busca el coure, van agafant allà línies telefòniques. No, és totalment al·lucinant, totalment curiós, però bé, això és el que ja avançaven, de la importància de connectar, de la connectivitat. Això ho teníem al noticiero, que sí?
0: Això ho teníem al noticiero.
1: Doncs ara el David ens explicarà altres històries també ben interessants i...

va passar tal dia com avui, 28 de maig del 1968. Naixia Kylie Minogue. Nascuda a Austràlia, la seva trajectòria és un exemple de reinvenció constant, d'adaptació als canvis de la indústria i, sobretot, d'una connexió molt directa amb el públic. Els seus inicis no van ser estrictament musicals. Minogue es va donar a conèixer com a actriu en la popular sèrie australiana Neighbours, però ben aviat va fer el salt a la música amb una facilitat sorprenent. A finals dels anys 80, hi encadenava èxits que la situaven com una de les noves cares del pop internacional. Amb el temps, però, la seva carrera va anar molt més enllà d'aquell primer impacte. Kylie Minogue va saber evolucionar deixant enrere una imatge més juvenil per explorar sons i estètiques diverses, del pop més lleuger a propostes amb influències electròniques i dance. La seva discografia reflecteix un artista que no ha tingut por de canviar. Un dels moments més emblemàtics de la seva trajectòria arriba amb Can't Get You Out of My Head, publicada el 2001. La cançó es converteix en un fenomen global immediat, amb una base minimalista i una tornada hipnòtica.

que el tema es cola a les llistes d'èxits de tot el món i es manté com un dels grans himnes del pop de principis de segle. Però reduir que eliminó que un sol èxit seria injust. La seva capacitat per mantenir-se rellevant al llarg de més de 3 dècades és el que realment la defineix. Ha sabut adaptar-se a cada moment, col·laborar amb nous productors i connectar amb diferents generacions sense perdre la seva essència.

0: A la vida, doncs, si ens donen a triar, igual que si anem a dinar a qualsevol lloc, doncs intentem triar allò que ens agrada més, allò que ens va millor, no? I hi ha molts cops a la vida que no triem què mengem, i és una sort menjar. I si això ho traduïm al fet dels fets que ens passen, de tot el que ens pot succeir, doncs possiblement, home, hauríem de desitjar que ens passin coses bones, però és que hem d'entendre que hem d'estar preparats per quan no acostumin a sortir del tot bé. Doncs hi ha llibres que ens ajuden a estar preparats, com aquell manual de primers auxilis, en aquest cas, des del punt de vista emocional. I és que el llibre porta per nom Kit de Supervivència Emocional, Cómo gestionar el miedo, la ira y la frustración. El trobeu a Kairos i està escrit per en Joan Miquel Capell i en Joan Pinyol, que tenim el gust de tenir el programa. Joan, gràcies per passar pel programa. Benvingut.
1: Hola, moltíssimes gràcies, David.
0: En aquest cas, no es tracta, no és allò de dir, de cridar el mal temps, sinó al contrari, és a dir, tenir tots aquests coneixements per entendre que tot el que no depèn de nosaltres, tot el que és extern, tots aquests factors que poden succeir, doncs els hem d'agafar d'una manera diferent al que faríem d'una cosa que no fem bé nosaltres. Per exemple, si no hem estudiat prou per un examen, doncs la solució és estudiar més el proper cop. Però clar, hi ha coses que no depenen de nosaltres i això ho gestionem regolinxi, no, Joan?
1: Sí, perquè al final la humanitat de per si és el que diem sempre, no? Que no deixem de tindre emocions, som emocions, i des de fa milions d'anys, no? des de que està la humanitat, llavors això ens marca molt, no? Perquè hi ha una sèrie, ara després ho veurem, suposo, i em preguntaràs, hi ha una sèrie de situacions que t'ho has dit molt bé, que tu no les vas a buscar, vull dir, et venen, i el que diem aquí amb el kit de supervivència emocional, intentem dir que hi ha emocions bones o més agradables i menys desagradables, però que tenen que saber com viure en elles, no? I sí, que totes ens aporten algo, no? I aquí és el que intentem, pues, això, no? Aterrar per a tot el públic en general, aunque és veritat que hi ha un guinyo David cap al col·lectiu policial sanitari, com és el meu cas, no? Que soc psicòleg sanitari, com amb el tema d'emergències, el món de la docència, que, bueno, pues que ens trobem a vegades en situacions una miqueta més difícils que la gran majoria de la població. Però, bueno, està pensat per a tot el públic.
0: Sí, s'entén perfectament aquest matís, perquè al final un professional el que ha de fer, doncs, és que n'estarà molt més exposat, no? No només ajudar els altres, sinó també ajudar-se a si mateix, perquè pot tenir unes situacions més estressants amb tot el que té a veure precisament amb les emocions. I és que precisament està perfectament explicat, com deia en Joan, de dir, escolta, n'hi ha que et venen més de gust, n'hi ha que et venen menys, però totes són bones com a tal, perquè ens han permès arribar on estem. Totes ens han ajudat a estar alerta, per exemple, no? O fins i tot a desconfiar. D'això t'hi anava la vida, no? D'aquí entrava a la cova, no? Quan els mamuts i les tribus rivals,
1: eh?
0: Què és això?
1: És així, David.

0: I bueno, aquí el que busquem al llibre, al final és donar una guia, no? És un manual, no és un manual d'autoajuda, sinó és un manual pues, per a poder pues, reconèixer les emocions, poder-les nombrar, val? I elegir una resposta enfront a elles.
1: Clar.
0: Jo, has dit tu ara molt bé una cosa que, mira, i això és bàsic, no? Tenim que pensar que a nivell del sistema límbic de les emocions actuem avui igualment com fa milions d'anys,
1: Sí,
0: vale?
1: és al·lucinant.
0: Sí, no, no, és tremendo. És veritat que ara pues, ja no venen mamuts, val? I no et venen, sí, home, si no, salvo que vagis a la selva
1: Sí.
0: tinguent tigres, però és veritat que jo, per exemple, jo us diria, David, que nosaltres diferenciem la por, bueno, les emocions, ja ho diuen, no? Ve de l'emovere, que és del fugir, del lluitar, de l'escapar. Avui pues, tenim uns altres tipus d'amenaces, no? Ja no ve la tribu del costat,
1: Sí.
0: aunque a vegades, per desgràcia, hi ha guerres, però hi han els carrers foscos, hi ha molt de tema d'inseguretat, que això ho
1: Cert.
0: parlem molt
1: Sí.
0: al llibre, i si em permets, jo diria que hi ha dues coses importants, que un dels punts principals que parlem al llibre, que és el tema de la por, i que hem de diferenciar dues coses, no? I és que hi ha una por que li diem útil, que és protectora, no? Que ens ajuda a adaptar-nos i que està lligat a la supervivència, com tu has dit molt bé, David, ara fa un momentet, no? Això, gràcies a la por, estem on estem. Si no, no estaríem, se'ns haguessin menjat, no? Llavors, aquesta por et protegeix i és el que parlem, no? D'este mamut, d'este tigre, d'un lloc de la foscor, val? I t'impulsa pues, a fer pues, això, no? Una sèrie d'accions que és la d'allunyar-te, la de prestar més atencions. Però tenim un problema, dins del món de la psicologia, i aquí també ho diem al llibre, és aquella por que li diem difusa, no? La que diem por limitante, no? Que va relacionada amb els pensaments. Pensem que el nostre cervell no està pensat per ser feliç, està pensat per a sobreviure. Llavors, doncs, hi ha tot una sèrie de pors que són imaginàries, val? I això sí que realment és el que diem, que aquesta por et desgasta. És la famosa aquella por, i sí, no?
1: Sí,
0: I
1: sí,
0: si
1: sí.
0: això, i si allò, no?
1: Sí,
0: I
1: sí.
0: bueno, i realment doncs, això és el que produeix ansietat, hipervigilància i tal.
1: Hi ha un exemple molt clar que a mi sempre m'agrada molt, que ho diu el divulgador, l'Emilio Duro, que diu, davant de la situació d'anar un cap de setmana a la platja, com ho viu de diferent la criatureta, els fills que el pare, no? Els fills diuen, ja veuràs que bé que ens ho passarem, que anirem a la platja, farà un dia estupendo, ens podrem banyar, jugarem amb els amics. I, per tant, hi ha una predisposició que això succeeixi, mentre que el pare comença a dir, ja veuràs, que es plourà, que trobarem molt de tràfic per arribar-hi, que no m'hauré d'endur feina, vull dir que tot això ja et va condicionant una mica i és el mateix esdeveniment i, sobretot, no ha passat encara, és a dir, que no sabem el que passarà, no? Però tot això ja ens va generant o satisfacció o ens va generant aquesta por excessiva, no?, que ens deies.
0: Clar, pensa, David, que has fet un exemple boníssim, no? El nen, vaig a la platja, vaig a banyar-me, els pares, ojo, la ola, que no se
1: Sí, sí, sí.
0: m'ofegui, que no
1: Sí,
0: sé què,
1: sí,
0: no?
1: sí, sí, sí,
0: I
1: sí.
0: pensa que el 90% d'això és a nivell general de la humanitat, eh? Aquí sí que no hi ha ningú tipus d'edat, ni raça, ni res. Vull dir, pensa que el 90% vivim amb una por imaginària, no? Imagineu el que és això.
1: Sí.
0: I jo dic una frase sempre que diem que la majoria de les persones no vivim els nostres somnis, sonarà molt filosòfic, eh? Perquè vivim les nostres pors. Clar, la por et fa que no puguis viure els somnis. I
1: Clar.
0: això és una realitat. Vull dir
1: És a dir,
0: que...
1: la por és limitant, i els somnis no.
0: Totalment.
1: Clar.
0: I a més desgasta, eh? Vull dir que és algo que sempre la por està limitant, persisteix, igual com l'altra, la por real, no? Pues ja ha passat el tigre, no? Per dir
1: Sí,
0: alguna
1: sí,
0: cosa,
1: sí,
0: ostres,
1: sí.
0: o ja està, o ja he sortit del carrer fosc i estic ja, pues mira, un lloc més transitat, on hi ha més gent, desapareix. En aquell moment, aquesta por difusa, que és la que et dona això, no? Aquesta hipervigilància, aquesta ansietat, persisteix sempre, inclús que hagi desaparegut o que no hi hagi un perill real, no? I això és el que volem tractar aquí,
1: Sí.
0: perquè ja sapigueu on enfronta i coneixeu, i punto, no hi ha més que això, normalitzar-ho.
1: El llibre està dividit en, diguem-ne, en tres parts. La primera és sobre el terreny emocional, i clar, aquí poseu uns primers casos que tothom, a més, estan molt ben triats, perquè són molt representatius, són molt, molt gràfics, no?, de situacions en què s'ha generat un, com un terratrèmol, com un canvi total, no?, com pot ser els atemptats de l'11 de març, o bueno, casos terribles,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, però, el de la Rambla.
1: El de la Rambla, exacte, però també, i aquí és on m'interessa molt aquest lligar-ho amb això que ens estaves comentant, citeu a la gran apagada del 28 d'abril del 25. Per tant, aquí, d'una cosa que haguéssim pogut pensar, això de seguida tornarà, o bueno, mira, aprofitem per calmar-nos, i mira, un dia que tinc de, saps, que no vaig a la feina, o que puc tornar abans, o el que sigui, tots a cop i volta es disparaven les hipòtesis a qual més surrealista, un atemptat nuclear, els alienígenes que havien arribat i havien triat la península ibèrica per començar la invasió, perquè era molt més lògic. Saps, qualsevol tipus de situació era tan verosímil que aquí és on veus que la psique humana és meravellosa i al mateix temps desesperant, no, Joan?
0: Clar, no, perquè el que està intentant, com tu dius molt bé, David, està intentant buscar-li una explicació, no?
1: Ho necessitem, no?
0: Ho necessitem.
1: Oh, és increïble.
0: Sí, sí, i a més, doncs, sí que és veritat que aquí es van juntar després coses que fan reflexionar, que és una mica el que fiquem aquí, no? Vull dir, esta famosa inseguritat, no? Que és esta falta de seguretat, que sona com una mica molt així, és perquè realment la societat busca sentir-se segurs, no? Llavors, això ens ha portat a que tots busquéssim algo, perquè teníem, per què havia passat, tu ho has dit molt bé, vull dir, hi havia coses inverosímils, però que és veritat que la ment humana, doncs, molta gent, i potser coses més estrambòtiques que podríem dir, que no les hem sentit, David? Vull dir,
1: sí,
0: que,
1: sí, sí, sí.
0: Que en això tens raó, vull dir, des d'un incendi que hi ha una plataforma, des d'un atac cibernètic i tal. Això ens va fer replantejar també moltes coses, que és intentar treballar, aquí sí que és una part que això el Joan Miquel Capell, com a una persona que porta molts d'anys en el món de la ciutat, i ell va ser comissari, no?, dels Mossos d'Esquadra, sempre explica, no? Diu, això al final també ens va, des d'un punt de vista psicològic, ajuda per afrontar certes coses, no?, certs futurs, però també a la societat i a l'administració, no? Com, per exemple, pues, que ara hi ha tot el que siguin, ell diu burra, no? Penso que es diu burra, estos grups electrògens, li diuen la paraula burra, pues que ara, en vez de ser de 12 hores, no sé què, pues ara ja tenen que ser de 24.
1: Clar.
0: Vull dir, ell explica tota una sèrie de coses que el que fem és intentar donar resposta a tindre una certa seguretat i a la vegada, pues, reduir esta por, no? Perquè dir, bueno, vingui el que vingui, ho podem fer-ho, però sí.
1: Hi ha un aprenentatge, llavors, no?, de les situacions.
0: Sí, i això és el que intentem mirar, que totes les emocions que no són agradables, que són desagradables, perquè, clar, la felicitat, però estar feliç, doncs tot ho és.
1: Sí, sí.
0: Aunque repeteixo, el teu cervell no està pensat per ser feliç.
1: Correcte.
0: I també, per molt que li digues a una persona ser feliç, no ho és. Si no, no existiríem els col·legs. O per moltes vegades que tu algú li digues estigues tranquil, per molt que li digues, la gent no està tranquil·la. Val?
1: Sí, sí.
0: Si no,
1: sí,
0: això seria la cosa més fàcil del món, no?
1: Sí.
0: Però nosaltres el que diem és que hi ha emocions desagradables i que són senyals, que al final nosaltres creiem que el problema és com les interpretem i com les afrontem. I al llibre intentem dir, escolta, si tot és frustració, dona-li la volta i mira què et pot aportar aquesta frustració, perquè en negatiu te dona irritabilitat, perdona, però en positiu te dona adaptació, m'explico?
1: Et dona motivació, fins i tot,
0: no? Igual com la ira, el David, que la ira, que és aquella injustícia, no?, que és algo que t'envaeix, no?, els teus límits, si ho mires des del punt de vista negatiu, et dona agressivitat, però si tu li dones un bon enfoque, que això és molt fàcil de dir i difícil de fer, això, els psicòlegs com jo, no?, que som cognitius conductuals, treballem això en consulta, si no, clar, no existiríem, i ara cada vegada la gent està anant més al tema de la consulta, el qual és molt bo, perquè si ho enfoques bé, doncs aquesta agressivitat, si en positiu, te dona assertivitat, no? Però bueno, I amb la ciutat,
1: aquí,
0: el mateix.
1: Aquí, Joan, és on també atendre a l'emoció, atendre a la situació, però també donar-li el context i el pes necessari, no? Perquè, clar, aquí hi ha un primer element de si tu pots fer alguna cosa perquè jo canvi o es modifiqui, no? I allò que t'ha molestat, allò que t'ha produït pues això, una frustració, una ira, una situació d'alteració, no? Si depèn de tu, si no depèn de tu, si es pot fer alguna cosa per solucionar-ho o no. Si ja portem un parell de nos a aquestes respostes, és a dir, si ja no depèn de nosaltres, si no podem fer res per solucionar-ho, deixar-ho passar el més aviat possible, no?
0: Molt bé, tu ho has dit molt bé.

0: I és una pregunta super, bueno, una aclaració boníssima i potser m'allargaria massa, però efectivament, totes les emocions, al final jo sóc un gran defensor de que la humanitat té un component, va, diguem un 70 o un 80 d'emoció, val? I un 20 o un 30% de raó. Això és una realitat, perquè al final tot passa per l'amígdala i després va al prefrontal per a poder aterrar-ho, no? Diem que al final les emocions no funcionen com un interruptor. És així, David. L'únic que sí que podem fer i podem aprendre, quan no, doncs ja estem nosaltres, no? Quan una ja no pot i dius que això em supera, doncs ja estem nosaltres, no? Els psicòlegs
1: sí,
0: i
1: totalment,
0: els psiquiatres,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment.
0: En aquest sentit, doncs, el bo és entendre-les, no? Regular-les. Decidir què fem amb elles, no? Jo sempre fico el mateix exemple, que t'ho he explicat molt bé del mar, doncs jo mateix ho dic amb el tema d'una ola. Una ola, quan te ve de frente, no? Allò que quan saps que disfrutem, quan som més petits i no tan petits, i saltem i tal, doncs una ola pots frenar. Però doncs la pots saltar, si vas amb una tabla de surf, la pots surfejar, no?
1: Totalment.
0: I aquí doncs ja hi ha tècniques que al llibre en fiquem, i algunes que són molt, molt bàsiques, no? Com reconèixer que tinc aquella emoció, no? Això doncs, pareix que no, però és important. Molt bé, a veure, estic així perquè estic així, per això, no? No ser impulsius, repetir això una altra vegada, que això no és fàcil, eh? I tots ens hem d'entrenar. I jo el primer, eh? Vull dir, jo no predico a vegades amb l'exemple, però sí que és veritat que sí que doncs, nosaltres al final del llibre enteníem que era molt important donar algunes eines, com per exemple això, no? Doncs des d'algo tan senzill com és la respiració diafragmàtica, que és aquella que no omplis els pulmons, eh? Complis l'abdomen o la panxa, no? Això genera oxigen al teu cervell, al respirar, al saber si aquella por, que repeteixo, que no és fàcil, aquella por és útil o és limitant, no? Totes aquestes coses, a part d'una bona alimentació, d'un exercici, bueno, de compartir, d'escriure, vull dir, moltes coses d'aquestes, doncs, bueno, doncs això sí que hi ha tècniques que et poden ajudar.
1: És la tercera part del llibre, la que busca, doncs, això, no? Tenir aquest, diu, renacer des de dentro, on es parla bàsicament de dos parts. Una és la resiliència emocional i l'altra aquestes tècniques que podríem fer servir de respiració, de relaxació, etc. Aquí la resiliència, el terme va molt bé perquè no és una resistència en plan tenir molt aguante, sinó tenir un aprenentatge, no? Tenir aquesta experiència de vida que, clar, això és impossible de tenir a menys edat quan ets més jove, perquè et falten precedents, et falten haver-ho viscut, però quan ja ho has viscut t'ajuda molt a contextualitzar i a relativitzar, oi que sí?
0: Pues sí, perquè al final és, diríem, la resiliència, que sona ara, avui en dia, molt empatia, resiliència, s'utilitza moltíssim, no? Doncs, efectivament, tu has dit molt bé, David, al final, amb la edat també vas aprenent i són l'habilitat de no només suportar les adversitats,
1: Correcte.
0: Sinó de dir, ostres, a veure què puc aprendre i créixer en elles. Tu pensa que el nostre cervell no creix o evoluciona per la lògica, evoluciona per l'experiència. I és veritat que a mesura que vas fent anys, doncs, bueno, té les seves coses. Doncs en detriment, doncs el propi desgaste que vas tenint, però sí que és veritat que aprens moltes coses, no? I sobretot és això, no? Ser resilient vol dir per acceptar el que sentim i enfrentar-ho i com sortir el més fort possible, no? I, bueno, efectivament, doncs ja hi ha tècniques, però és veritat que amb els anys millores molt bé tot això.
1: És important el poder anar fent tots aquests coneixements, igual com, per exemple, i en la part final del llibre, com dèiem, doncs, diferents tècniques, que aquí m'imagino, Joan, que es tracta, i per això crec que les n'heu posat moltes, de que cadascú vagi trobant la seva, que fins i tot pot anar variant, perquè és el que diem, que la vida és així, no? Però que té molt a veure, doncs, amb aquesta respiració, amb aquest oxigenar, i després, això que es diu del mindfulness, no? Per mi és molt important el fet d'estar en el que estàs fent, no? Jo crec que això és una cosa que sembla molt bàsica, però és que la gent s'ho ha de plantejar. Estiga't en el que estàs. Jo sempre dic que el cas més clar del no mindfulness és tota aquesta gent que veu que en els concerts que està gravant totes les cançons amb el mòbil. No, a veure, tu no et dediques a la comunicació, tu no ets un càmera, tu ets una persona que està gaudint d'un moment, gaudeix-lo. Deixa't estar de gravar, que després aquest vídeo no el veuràs mai. aquests vídeos es veuen entre zero i cap cops, és a dir, gaudeix del moment, allò és gaudir del moment, no? I falta molt això, que sí, Joan?
0: Doncs pues mira, el que tu has dit ara, ahir al dinar ho parlava amb els meus fills.
1: Que bo.
0: Perquè, no, no, t'ho prometo, perquè va vindre este cantant puertorriqueño,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que va costar un pastizal, perdona l'expressió, que parlo així, però bueno, la gent m'entendrà, no?
1: I tant que sí.
0: Perquè jo intento, amb molts anys, en dic, el món de la psicologia, és normalitzar, no? I apropar la gent, sí, sí, i utilitzar llenguatge proper, vull dir, això, no? Doncs, pues, per exemple, jo els ho dia, dic, ostres, dic, han costat un dineral les entrades.
1: Sí.
0: I jo veia la tele, ostres, que tu has dit superbé, és que me vaig quedar en la pel·lícula que tothom estava gravant, dic, sí, obert, dic, mira el d'allò, que
1: és
0: igual. Sí, vull dir, mira, fes una foto, si vols, per dir, mira, vaig estar aquí i me marco els likes, no?
1: I tant que sí.
0: Això ha canviat molt, no? Tothom, jo anava a un concert a la meva època, clar, tampoc no havia la tecnologia que ara, no? Però bueno, anaves a disfrutar-lo i punto, no?
1: Sí, sí.
0: I això és veritat. Mira, m'ha fet gràcia perquè ahir vaig parlar-ho, no?
1: Encanta.
0: I és veritat. Vull dir, fem coses tots, ahir, tu igual, David, jo també en alguns moments, però intento, no? Fer este punt de reflexió i dir, ostres, intenta disfrutar, no?, del moment que estàs ara. Això s'ha utilitzat molt, és un concepte que fa molts d'anys, el concepte mindfulness ha vingut més des dels Estats Units, però és veritat, i és el disfrutar l'aquí i l'ara, no? I això és algo que ens pareix tan fàcil i és difícil, que és el que nosaltres també, dins de consulta, no solament treballem la conducta i treballem el pensament, sinó que també diem, escolta'm, fes això, centra't, busca't algo que et motivi. Saps? Estes coses són les que, ostres, les petites coses fan molt, i a vegades molt les perdem. I és així.
1: Doncs el que no ens podem perdre és kit de supervivència emocional, com gestionar el miedo, la ira i la frustració, que el trobeu a Kairos i està escrit pel Joan Miquel Capell i el Joan Pinyol. Joan, moltíssimes gràcies i fins ben aviat, que vagi tot molt bé.
0: A tu, David, i a tots els oients, una forta abraçada.

0: Va passar tal dia com avui, 28 de maig del 2011. El Barça guanya la seva quarta Lliga de Campions de la UEFA contra el Manchester United. Aquella nit, Wembley es va tenyir de blaugrana. El Barça de Pep Guardiola, considerat per molts l'equip més gran de la història, va oferir una exhibició de futbol que va deixar el món bocabadat. Davant d'un Manchester United liderat per Sir Alex Ferguson, els catalans van demostrar per què eren la referència del futbol mundial. Amb un estil de joc basat en la possessió, el toc ràpid i la pressió asfixiant, el Barça va convertir el partit en una obra mestra. Així ho va recollir Ràdio Televisió Espanyola.
1: Bueno, pues es la tercera Copa de Europa para Víctor Valdés, es la tercera Copa de Europa para Puyol,
2: para Xavi, Iniesta,
1: para Messi, para Iniesta, para Piqué también, aunque una de ellas la ganó con el Manchester, en fin.
2: Una generación irrepetible, ¿no?
1: Campeones del mundo, con la selección campeones de Europa.
2: No se cansa de ganar.
3: Lo bueno es eso.
0: La final del 2011 no només va ser una victòria, va ser una declaració. El Barça ja havia guanyat la Champions el 2009 contra el mateix rival a Roma, però aquesta vegada va ser encara més contundent. La imatge de Carles Puyol aixecant la copa amb Wembley il·luminat i els aficionats cantant campions, campions, va quedar gravada en la memòria col·lectiva. Amb aquell equip no només va guanyar títols, va canviar la manera d'entendre el futbol. Recordem que va passat el dia com avui, un 28 de maig del 2011, que el Barça guanyava la seva quarta Lliga de Campions. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Doncs si de cas nosaltres ja anirem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits a Ràdio que ens ha fet estrenar ja el dijous 28 de maig de 2026. I és que la vida, com dèiem, doncs té els seus moments en què tot va bé i creiem que això és perquè ho hem fet de fàbula, i quan va malament molts cops donem la culpa als altres, però clar, quan aquests factors són externs i ens afecten d'alguna manera, com conversàvem ara fa una estona, doncs ens és molt interessant tenir aquestes eines, com aquest llibre que avui us explicàvem, de Kit de supervivència emocional, amb en Joan Pinyol, perquè sí, poden haver apagades, poden haver... Jo ja estic esperant la invasió zombi i l'extraterrestre. Són les dues que ens falten d'haver viscut aquí a Nits de Ràdio, perquè el poc de que ens poguéssim fer càrrec del programa, doncs ja va bé la pandèmia. Sí. O sigui que això va anar una mica així. I ens va condicionar molt el programa, tant que el fem cadascú des del nostre estudi i ens connectem virtualment, això que es diu. O sigui que, bueno, aquestes coses ens afecten de més, de major o de menor... influència, no? En el nostre treball, en la nostra manera de viure i de relacionar-nos també. Bé, doncs aquestes hores sempre ens agrada acabar la funció, tancar la paradeta amb alguna notícia d'aquestes curioses que valgui la pena de conèixer. Quina has triat avui, David? A veure, va.
1: David, ara has de comprar-te un pis nou.
0: Bueno, val, no ho tenia previst, però endavant bueno, amb la notícia.
1: Jo t'ho dic, perquè a la ràdio hi ha una realitat, que és que rebem molts llibres d'editorials perquè puguem fer entrevistes, perquè puguem mirar el llibre... Doncs tu mira el que ha passat.
0: A veure.
1: I és que anem cap al Regne Unit. En el seu llançament, Harry Potter i la Piedra Filosofal, allà pel 1997... Sí. Era un llibre que, en la seva primera edició, costava 4,99 lliures. Val. Al canvi, eren 5,78 €.
0: Sí.
1: En aquell moment, una noia, la Katrina McNichol, periodista de 24 anys, va rebre el llibre perquè li fes una ressenya a la revista on treballava, que es deia Scottish Highlands. Però què passa? Que ella mai no va arribar a llegir el llibre.
0: Molt bé.
1: El va guardar en una capsa.
0: Jo sí que els llegeixo, els que els entrevisto. Però van dir...
1: Ella no, ella el va guardar en una capsa i el va deixar allà a les golfes de... Sí.

0: a casa.
1: Sí, sí.
0: El cas és que un dia, remenant allà per les golfes, va obrir una capsa i va trobar aquest llibre que va rebre fa 30 anys.
1: Imagina't.
0: La friolera de 30 anys.
1: O sigui, una primera edició o fins i tot una edició no banal, fins i tot podria ser. Eh?
0: Aquella edició, concretament d'aquella, se'n van fer 500 còpies en tapa dura i després 5.000 de tapa tova.
1: Val.
0: A més, alguns d'ells contenen un error, com per exemple Filosofal, en el títol, li falta una O en una de les edicions que es van fer.
1: Sí.
0: El cas és que la Katrina va dir, escolta, a veure si això ara val pasta, perquè clar, és una...
1: Perquè fins ara estava Katrina, fins ara estava Katrina la dona, sí. Però ara ja diu, a veure, sí...
0: Va decidir mirar a Rare Books Auctions de Staffordshire, que és una casa de subhastes.
1: Vaig anotant, eh? Com has dit, això? Rare Books?
0: Rare Books Auctions a Staffordshire.
1: A Staffordshire. Jo sóc molt de Staffordshire. Sí. Sempre tinc tirada.
0: El cas és que es va posar en contacte amb ells, sí. I resulta que un llibre...
1: Val.
0: En pitjor condicions que el que tenia ella, sí. Perquè clar, penseu que és que ni l'havia obert.
1: Sí, sí, el té
0: simplement impolut, guardat.
1: Sí.
0: Fa cosa d'un any es va vendre per 12.000 lliures, oh. Gairebé 14.000 euros.
1: Tres. Bé, acaba tu el programa, David, perquè estic buscant...
0: Vas a rebuscar
1: mentre
0: una
1: vas per... Mentre el David Morales acomiada el programa, jo vaig a veure les caixes on guardo tots els llibres que entrevisto aquí al programa i vaig a mirar el Raybook, el xarxa en aquest. A veure doncs... que... On pego les vacances, tu, amb això?
0: El cas és que, en aquest cas, des de la casa de subhastes, li van dir que, clar, que tenia el millor exemplar guardat que havia arribat al mercat. S'ha posat a la venda a través d'una subhasta i ha arribat a les 17.000 lliures, gairebé 20.000 euros.
1: Ostres! Imagina't, tens per una entrada, ni que sigui de...
0: Remeneu per casa, que igual us han regalat alguna vegada algun llibre. Sí. Heu pensat...
1: Sí, sí.
0: Quina mandra llegir-lo.
1: Ja el llegiré.
0: No és el que em ve de gust.
1: Sí, no, i 35 anys després o 40, dius, qui hi havia aquesta caixa, que hem de fer, que fa nosa, I hi ha qui acostuma a tirar-ho directament al contenidor, al costat del contenidor, el dia de recollir la brossa, i hi ha qui diu, espera, que d'això encara en traurem alguna cosa, encara hi ha alguna cosa, tu, 17.000 lliures. El que estigui lliure de pecado que lança la primera pedra, que deia el clàssic. Doncs escolta, meravellosa aquesta història, i perquè veieu, és que això no val res. Ojo, ojo, ojo. I a vegades passa el contrari, ja ho hem comentat molts cops, David, una cosa que tu et penses que allò pot valer... Sí. Això vale un impèrit, que deien, I no t'ofereixen ni... És més car les despeses d'enviament que el que et donarien. Interessantíssim. Sempre un món apassionant, aquest, el de les coses que es revaloritzen i les que no, les que perden el valor. Bé, esperem que aquest dijous sigui un d'aquells que es va revaloritzant i que tingueu un dia meravellós. Nosaltres tornarem aquesta propera nit, com sempre. Serà a 2:15 per acompanyar-vos tota la matinada aquí fent nits de ràdio. David, que tinguis bon dia.
0: Bon dia.
1: I tots vostès a gaudir, doncs, aquest dijous 28 de maig. Que vagi bé, us deixem amb Más de Uno. Adéu-siau.

0: submarino EUT-002 de Eternity Submarines navega bajo las aguas del Atlántico. Solo lo separan de la espumosa superficie unos 30 centímetros.
1: Tantas veces me he preguntado cómo sería el final.
2: ¿El final, señor Indiana?
1: Sí, el final.
3: Con el mismo interés y no menor afecto, les invito a escuchar ahora al presidente del Gobierno de España. Esa es la primera vez que el presidente responde preguntas después de la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero.
4: Más de uno, en Onda Cero.
5: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero. Tu radio.
6: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Doncs per conèixer millor Héroes Sin Capa, ens acompanya aquí a l'estudi la seva presidenta, Mari Carmen Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, molt bé.
7: Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo nace la asociación?
8: La asociación nace en el 2021. Porque durante el confinamiento pues nos dimos cuenta del poco apoyo que hay y bueno, y los pocos recursos que teníamos en ese momento, y ya te pones a pensar y en cualquier momento. Uh-huh. Entonces decidimos hacerla pues tipo una asociación más que nada de familias donde podamos hablar, donde podamos compartir cosas que nos pasan y vivencias que nos pasan todos los días para podernos ayudar entre nosotros,
6: ¿no? A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
9: Bon dia. Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes que podran arribar als 36 graus, especialment a zones de l'interior. Són temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. S'activen els primers avisos per altes temperatures d'aquesta temporada. Avui serà un dia de sol amb un ambient càlid predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
6: A Onda Cero Catalunya, la borsa.
10: L'IBEX 35 es consolida en els 18.300 punts i puja un 0,49% gràcies a la caiguda del preu del petroli i les notícies dispars que arriben des de l'Orient Pròxim. Naturgy, Acciona, Solaria i Acciona Ener perden més d'un 3%, mentre que Puig, Inditex i IEG lideren els números verds.
6: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda Cero.
11: Son las 6:30 de la mañana, las 5.

0: Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
1: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
2: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
3: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
0: Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Barcelona.
5: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
6: Avui a la ciutat descobrirem el projecte Next As dins de la nostra secció 100%.cat, on ja sabeu que fem divulgació sobre educació mediàtica.
7: A la secció de creativitat, l'Ivan Jiménez ens portarà més històries de campanyes publicitàries fallides, ens resoldrà l'enigma que ens va plantejar fa unes setmanes i ens en posarà un de nou a l'antena. L'olor bacon no para. El tema de la setmana ens farem ressò de l'altíssima taxa de suïcidis al sector sanitari. El que té pitjor dades, especialment el dels veterinaris.
8: I posarem punt i final al programa de la mà de la nostra interiorista de capçalera, la Sara Folch, que ens parlarà de l'exposició Eclèctica, que uneix arquitectura, decoració i creativitat.
6: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
9: Bon dia. Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes que podran arribar als 36 graus, especialment a zones de l'interior. Són temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. S'activen els primers avisos per altes temperatures d'aquesta temporada. Avui serà un dia de sol amb un ambient càlid predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
4: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
7: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on? Aquí,
6: sí.
7: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
10: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
7: Veus?
10: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
4: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.
11: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
12: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
13: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a las gelonas, también a los caraunos, a las helicónides, a los lanfrancos y a los germanes en el día de su santo. Felicitamos a Inés Molina, que cumple hoy 18 años en Marbella, María Chávez cumple 20 años en Dos Hermanas. A José García le caen 50 en Corral de Almaguer. Y a Mariano Segura, que hoy cumple 69 años en Baza. Y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
14: Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús.

0: Els Horts i Molins de Rei, en direcció a la capital catalana. Cap al Besòs, al nus de la Trinitat, també hi ha intensitat en la circulació, sobretot per la C-58 i la B-20, en aquest cas, a Santa Coloma de Gramenet. També a les dues rondes de retruc en sentit Llobregat es circula amb cues als seus primers trams. Per últim, al Vallès, destaquem la C-58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana. Retencions també a la C-17, a Parets del Vallès, o a la C-59, a Caldes de Montbui, en sentit sud, i a la AP-7, congestió entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Temps marcat per aquesta calor que no és típica per aquestes alçades de l'any. Serà un dia de molt sol amb algun ruixat de tarda al Pirineu i les temperatures continuen disparades amb màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 29 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Acaba sense acord la sisena reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants de les vagues de docents, tot i que s'emplacen a continuar negociant avui a les 12 del migdia. Els salaris i els recursos per a la inclusiva es mantenen com els principals esculls. Ens ho explica l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
3: Bon dia. El Departament s'ha ofert a millorar el nou complement, que s'havia situat inicialment en 35 euros al mes, tal com ha dit el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
4: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros.
3: Una xifra que es podria ampliar el 2029. Segons els càlculs dels sindicats, la millora global, sumant el complement específic, arribaria als 350 euros bruts mensuals en 4 anys, en comptes dels 200 del pacte amb Comissions i UGT. Tot i això, asseguren que el repte ara és la inclusiva. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Demanen 6.500 professionals més per inclusiva d'aquí a 3 anys.
1: Davant d'aquesta falta d'acord, continuen les protestes planificades fins a final de curs, després d'una jornada de vaga aquest dimecres arreu del territori català, que ha tingut un seguiment del 28% segons el departament i del 60% segons USTEC. Avui estan convocats a la vaga els docents del Maresme i els vallesos, i divendres serà el torn dels del Baix Llobregat i la Catalunya Central.
2: Más de uno Catalunya.
1: L'Audiència Nacional demana tota la informació sobre la campanya del PSC a les eleccions del 2024. El jutge Santiago Pedraz requereix documentació interna i comptable sobre els comicis que va guanyar Salvador Illa. Des del PSC asseguren que sempre han actuat conforme a la llei i traslladaran al magistrat tota la documentació requerida. Marcos Díaz, bon dia.
6: Bon dia. Mentrestant, Junts per Catalunya urgeix la compareixença de Salvador Illa per esvair qualsevol ombra de sospita. Mònica Sales és la líder parlamentària de Junts.
7: Demanem al PSC i especialment al president Salvador Illa, que facin pública tota la informació requerida pel jutjat i que donen totes les explicacions i garanties necessàries davant de la ciutadania.
6: La formació també demana la compareixença de Salvador Illa arran del que està patint hom i de les informacions que el vinculen amb Huawei. El partit de Carles Puigdemont, en aquest sentit, troba imprescindible que el cap de l'executiu aclareixi el contracte de gairebé 130 milions d'euros per desplegar el servei públic de fibra òptica.
1: I encara hem de parlar d'un altre presumpte cas de corrupció. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per suposada cooperació necessària en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes menors entre 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. L'alt tribunal català també investigarà el seu soci a l'empresa Sinergia, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Informació en format més breu. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han permès desarticular a Tarragona un entramat empresarial que es dedicava a facilitar la instal·lació de plantacions de marihuana a gran escala. La majoria d'escorcolls van ser a Tarragona, però també a Torredembarra, Salou, Perafort i un més a Granada. S'han intervingut més de 240.000 euros en metàl·lic i s'han bloquejat 800.000 euros dels comptes bancaris i del seu patrimoni. Més coses, l'Audiència de Lleida ha condemnat a 16 anys de presó l'home acusat de ruixar la parella amb líquid inflamable i calar-li foc dins d'un pis d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera, l'any 2022. Segons la sentència, els magistrats descarten condemnar-lo per assassinat en grau de temptativa perquè conclouen que l'única hipòtesi raonable i lògica és que va ser el mateix acusat qui va ajudar la víctima a sortir del pis en flames. I sàpiguen també que un home sense sostre va resultar ferit lleu diumenge a la nit

0: després que un individu intentés cremar-lo amb un encenedor mentre dormia al carrer Entença de Barcelona. Un testimoni va alertar els Mossos d'Esquadra, que investiguen els fets i busquen l'agressor.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, moment per repassar l'actualitat esportiva. Víctor Llucià, bon dia.
2: Bon dia. El Barça 2026-2027 ja té les primeres novetats. L'extrem anglès del Newcastle United, Anthony Gordon, serà la primera incorporació per l'equip de Hansi Flick a canvi d'uns 70 milions d'euros. El jugador viatjarà avui a la capital catalana per passar el reconeixement mèdic i es convertirà en les properes hores en el primer fitxatge. Més coses, triomf del Barça femení davant la Reial Societat en el comiat d'Alexia Putellas davant la seva afició. Les de Pere Romeu van superar les basques per 2-1 amb dianes de Clàudia Pina i Aitana Bonmatí en el que va ser el darrer partit de la migcampista de Mollet del Vallès, el Johan Cruyff, com a local. I un últim apunt, en bàsquet, el Barça ha anunciat la marxa de l'entrenador Xavi Pascual a final d'aquesta temporada. El tècnic de Gavà farà efectiva, doncs, la clàusula de rescisió del contracte que l'unia al Barça fins al 2028.
0: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
4: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
5: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Onda Cero Catalunya.
8: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
9: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
9: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: desprotegits i pels propietaris que posen els seus pisos a llogar en zones amb topalls de preus.
1: Gràcies, Ricard. Canviem de qüestió. La diputada de Junts al Congrés i presidenta del Consell Nacional, Pilar Calvo, ha confirmat que es presentarà a les primàries per ser la candidata del partit a Barcelona de cara a les municipals de l'any vinent. I competirà amb Jordi Martí, actual president del grup municipal, i tampoc es descarta que l'exdiputat Jaume Alonso Cuevillas faci el pas després de mostrar la seva disponibilitat. Amb aquest moviment, Junts enceta un procés de primàries que pot definir el seu rumb a Barcelona. Més coses, el govern municipal de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols, ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos. Ha estat possible després que els tres regidors de Junts s'hagin abstingut en la votació d'unes al·legacions presentades per un edil del PSC. Gabriel Figredo, bon dia.
2: Bon dia. La posició dels regidors de Junts va permetre tombar aquestes esmenes amb els vots a favor d'Aliança i de Som i Ripoll. Si el ple hagués decidit incorporar les al·legacions, el pressupost hagués hagut de sotmetre un tràmit d'aprovació amb les esmenes incorporades. Segons fons municipals, en aquest cas, l'alcaldessa Sílvia Orriols hagués tingut l'opció d'acceptar-les o d'activar una qüestió de confiança. El fet és que les esmenes canviaven substancialment els comptes aprovats inicialment amb l'abstenció dels tres anteriors regidors del PSC, una posició que va acabar amb la seva expulsió i l'enfrontament entre la direcció socialista i l'agrupació local de Ripoll.
1: El centre tecnològic I2CAT, adscrit a la Generalitat, ha traslladat la seva seu al TEC Barcelona, situat al Palau del Mar, amb l'objectiu de connectar amb el teixit empresarial de Catalunya. Marcos Díaz, bon dia.
3: Bon dia, Montse. A més de millorar les sinergies amb altres companyies del sector, el centre disposarà d'unes noves instal·lacions de 2.000 metres quadrats i 15 laboratoris. Ho explica el seu director, Sergi Figuerola.
4: Disposar d'aquests laboratoris d'última tecnologia ens permet a nosaltres obrir noves fronteres, aproximar-nos i connectar-nos millor amb el teixit industrial o empresarial que tenim a Catalunya i a la vegada desenvolupar tecnologia real que pugui millorar la vida de les persones.
3: La inversió de 100 milions s'ha dotat al centre de laboratoris per a 6GM, mobilitat intel·ligent i comunicacions satelitàries.
1: Els expliquem també que el govern ha anunciat una reforma integral del Palau Robert de Barcelona per transformar-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes amb formats immersius i participatius. El projecte té un pressupost de 7 milions d'euros i preveu començar les obres l'estiu del 2028 amb una durada de 18 mesos i reobertura principal del 2030. Durant els treballs, l'equipament haurà de tancar i el govern estudia traslladar l'activitat cultural a un altre espai o fer-la itinerant. La reforma, diuen, és necessària per millorar l'accessibilitat, la ventilació i regularitzar la llicència d'activitats, ja que l'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local. I un últim apunt, sàpiguen que un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha identificat 150 persones del districte de Sant Martí de Barcelona.
5: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Alsina, ¿me das la hora?
8: Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: retencions des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. També d'Esplugues a la Diagonal queden algunes retencions en sentit la capital catalana. Per altra banda, parlem també de congestió intensa cap al vessant Besòs en tot el nus de la Trinitat, amb retencions en tot el tram de la C-58, tot i que ja amb menys intensitat, des de Terrassa, també per la B-20, a Santa Coloma de Gramenet i la C-33 a Montcada i Reixac, i a 2 quilòmetres de l'altitud. Barratruc, sumat també de les retencions que arriben pels túnels de Vallvidrera per la C-16, hi ha afectacions habituals de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, al Vallès destaquem la AP-7, que continua amb retencions en sentit sud entre la Roca i Barberà, també en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Temps marcat per aquesta calor que no és típica per aquestes alçades de l'any. Serà un dia de molt sol amb algun ruixat de tarda al Pirineu. Les temperatures continuen disparades amb màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 29 a Tarragona.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: L'Audiència Nacional demana tota la informació sobre la campanya del PSC a les eleccions del 2024. El jutge Santiago Pedraz requereix documentació interna i comptable sobre els comicis que va guanyar Salvador Illa. Des del PSC asseguren que sempre han actuat conforme a la llei i traslladaran al magistrat, diuen, tota la documentació requerida. Marcos Díaz, bon dia.
3: Bon dia. Mentrestant, Junts per Catalunya urgeix la compareixença de Salvador Illa per esvair qualsevol ombra de sospita. Mònica Sales és la líder parlamentària de Junts.
4: Demanem al PSC i especialment al president Salvador Illa que facin pública tota la informació requerida pel jutjat i que donen totes les explicacions i garanties necessàries davant de la ciutadania.
3: La formació també demana la compareixença de Salvador Illa arran del que està patint hom i de les informacions que el vinculen amb Huawei. El partit de Carles Puigdemont, en aquest sentit, troba imprescindible que el cap de l'executiu aclareixi el contracte de gairebé 130 milions d'euros per desplegar el servei públic de fibra òptica.
1: I encara hem de parlar d'un altre presumpte cas de corrupció, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per suposada cooperació necessària en un delicte de prevaricació administrativa relacionada amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes menors entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar.
2: Más de uno Catalunya.
1: Acaba sense acord la sisena reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants de les vagues de docents, tot i que s'emplacen a continuar negociant finalment avui a les 3 de la tarda. Els salaris i els recursos per la inclusiva es mantenen com els principals esculls. Ana Utiel, bon dia.
5: Bon dia. El Departament s'ha ofert a millorar el nou complement, que s'havia situat inicialment en 35 euros al mes, tal com ha dit el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros.
5: Segons els càlculs dels sindicats, la millora global arribaria als 350 euros bruts mensuals en 4 anys. Tot i això, asseguren que el repte ara és la inclusiva. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
5: Demanen 6.500 professionals més per inclusiva d'aquí a 3 anys.
1: Gràcies, Anna. Canviem de qüestió. La patronal de les petites i les mitjanes empreses posa en dubte l'èxit de la nova proposta del govern central sobre la jubilació flexible. Ricard Jiménez, bon dia.
8: Bon dia, Montse. Ara el govern permetrà que una persona jubilada pugui treballar com a autònoma i al mateix temps cobrar un 25% de la pensió. Però hi ha una condició important. Ha d'haver deixat de ser autònom com a mínim 3 anys abans. Això, segons Pimec, fa que molta gent quedi fora i per això creuen que la mesura està pensada sobretot per a persones que han estat assalariades tota la vida i que un cop jubilades volen provar de muntar un negoci tot i no tenir experiència. La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, alerta que aquesta situació pot comportar riscos econòmics.
9: Ens sembla que un 25% de la pensió no dona, ja no dona per viure, imagina't per fer viure i muntar un negoci, per tant vol dir que la persona arriscarà els seus estalvis.
8: Tot plegat fa preveure que la mesura tindrà una acollida força limitada.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
10: Asisdor, profesionales para servicio domiciliario y hospitalario con atención personalizada en la provincia de Barcelona.
11: Cuidado de la higiene, control de medicamentos, compra, comida, limpieza, compañía, cuidado de niños.
10: Para que la gente mayor pueda disfrutar de una mejor calidad de vida sin desplazarlos de su entorno.
11: Asisdor por horas, días, noches, fines de semana. Teléfono 93 533 35 35. 93 533 35 35.
10: También en asisdor.com. Asisdor, calidad de vida para toda la familia.
12: ¿Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
13: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Les 8 i 28, els esports. Víctor Llucià, bon dia.
14: Bon dia. El Barça 2026-2027 ja té les primeres novetats. L'extrem anglès del Newcastle United, Anthony Gordon, serà la primera incorporació per l'equip de Hansi Flick a canvi d'uns 70 milions d'euros. Més coses, triomf del Barça femení davant la Reial Societat en el comiat d'Alexia Putellas davant la seva afició. Les de Pere Romeu van superar les basques per 2-1 en el que va ser el darrer partit de la migcampista de Mollet del Vallès, el Johan Cruyff, com a local. I un últim apunt, en bàsquet, el Barça ha anunciat la marxa de l'entrenador Xavi Pascual a final d'aquesta temporada. El tècnic de Gavà farà efectiva, doncs, la clàusula de rescisió del contracte que l'unia el Barça fins al 2028.
1: En cultura, el festival Sons del Món de Roses ha anunciat que ja ha venut 14.000 de les 34.000 entrades disponibles per a la seva nova edició, una edició que comptarà amb grans noms com Niña Pastori, Sergio Dalma i Pablo Alborán. També hi haurà talent català amb concerts de Joan Dausà, l'Exambusto, Gossos i els Amics de les Arts. El festival enguany celebrarà la seva 19a edició i ho farà del 25 de juliol al 21 d'agost. Amb la música de Pablo Alborán arribem al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
15: Las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Tu eliges.
1: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
2: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
3: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
4: El vent a la cara. Un passeig. Un somriure. A Barcelona, la soledat no hauria de ser el destí de la gent gran. En Bici Sense Edat celebra 10 anys regalant passejos, companyia i moments que connecten. Ara volen aconseguir el seu desè tricicle. Aquest mes per cada euro donat en sumem gairebé un altre gràcies al repte de Migrano de Arena. Entra a enbicisenseedat.cat. Fes el teu donatiu abans del 30 de juny. En Bici Sense Edat. Pedalades que trenquen la soledat. La mobilitat que cura. Associació amb Bici Sense Edat. Entitat guardonada Ciutat Solidària d'Onda Cero Catalunya amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

0: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño, en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero.
1: Talleres de enseñar cómo se decora una mesa. Talleres de fabricación de velas por nosotros. Nos vamos a hacer excursiones. De manera que tanto ellos como los padres nos lo agradecen realmente muchísimo. Ha sido una sorpresa.
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
3: Si quieres vender o alquilar una vivienda, Fincas Blanco es tu inmobiliaria de confianza. Contamos con más de 35 años de experiencia y una amplia red de oficinas para que vendas o alquiles siempre con la máxima seguridad. Llámanos al 93 409 2030. Fincas Blanco.
4: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
5: Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan los hijos, pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas, y de ello va a depender de cómo hayas redactado tu testamento. Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
6: Són missatges de Maria Elba Rojas, especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. 93 246 60 96. bufeterojas.es.
7: Futuroscop és un lloc extraordinari on el món real i l'imaginari conviuen.
8: Viatjaràs a Mart en roller coaster, saltaràs dins d'un tornado, t'endinsaràs en el cor de les Bermudes en un viatge vertiginós ple d'emocions i lliscaràs pels increïbles tobogans a Aquascop, premiat com a millor parc aquàtic del món.
7: A Futuroscop la teva imaginació serà l'únic límit. Consulta les ofertes i reserva ja a futuroscop.com.
9: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
10: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
11: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
10: Aida de Verdi.
11: Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
10: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
11: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
10: I després de Bellini, què ens espera?
11: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Rèquiem de Verdi, amb un repartiment

una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. La democràcia descansa en el concepte de veritat. I la veritat

0: dos sentits durant dues hores. També hi ha hagut un tall breu a Canet de Mar. Les protestes d'avui arriben després de la reunió d'ahir entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants de les vagues, que va acabar sense acord. Aquesta tarda a les 3, el Departament presentarà per escrit una proposta sobre l'escola inclusiva i, per la seva banda, els sindicats reclamen més plantilla, millores salarials i concrecions. I un últim apunt en plana de successos. Sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a domicilis de l'Alt Penedès. L'operatiu, que s'ha saldat amb la detenció de 3 homes i una dona d'entre 29 i 50 anys, s'ha efectuat entre febrer i maig, després de detectar-se un augment de robatoris amb força a la comarca.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
2: Hay realidades amargas, dulces, ácidas e incluso crudas. La realidad nunca es del gusto de todos, a veces de nadie.
3: El verdadero desafío que tenemos quienes nos dedicamos a informarle va a ser explicarle lo que está ocurriendo sin llegar a convertirnos en unos verdaderos cenizos. Pero lo que tampoco podemos hacer es hurtarle la realidad.
2: Y es que la realidad no siempre suena bien, pero siempre suena en La Brújula con Rafa Latorre.
3: Aquí les contamos las cosas como son.
2: La Brújula, la actualidad con criterio y pluralidad. Cada tarde a las 7 con el sello de Rafa Latorre. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
1: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
2: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
3: Bon dia, el Barça ja ha lligat el primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que ve procedent del Newcastle. Gordon arribarà a Barcelona a primera hora de la tarda per passar la revisió mèdica i signar el contracte amb el club blaugranà per les properes 5 temporades. El Barça pagarà pel futbolista internacional anglès 70 milions d'euros, més 10 en variables. Alexia Putellas es va acomiadar de l'afició del Barça després de 14 temporades vestint la samarreta blaugrana. La jugadora de Mollet del Vallès ho va fer durant el partit contra la Reial Societat celebrat a l'estadi Johan Cruyff, on va rebre un emotiu homenatge. També es van acomiadar de l'afició culer Ona Batlle i Mapi León. El partit va acabar amb victòria del Barça sobre l'equip donostiarra per 2-1 amb gols de Clàudia Pina i Aitana per part de les blaugranes. Ahir també es va jugar un partit d'aquesta 29a i penúltima jornada de la Lliga F en presència catalana. L'Espanyol va empatar a 2 al camp del Deportivo de la Corunya. El Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar la final al Rayo Vallecano per 1-0 a Leipzig. I en bàsquet, el Barça ha informat que Xavi Pascual ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros present en el contracte i deixarà de ser l'entrenador de l'equip de bàsquet al final d'aquesta temporada. El tècnic de Gavà marxarà al Dubai i posarà fi a la seva segona etapa al Barça. Pascual farà una roda de premsa en la que donarà més detalls de la seva decisió en la prèvia del partit de la penúltima jornada de la Lliga Endesa, que jugarà demà contra el Morabanc Andorra.
2: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
4: Avui a la ciutat descobrirem el projecte Next As dins de la nostra secció 100%.cat, on ja sabeu que fem divulgació sobre educació mediàtica.
5: A la secció de creativitat, l'Ivan Jiménez ens portarà més històries de campanyes publicitàries fallides, ens resoldrà l'enigma que ens va plantejar fa unes setmanes i ens en posarà un de nou a l'antena. L'olor bacon no para. El tema de la setmana ens farem ressò de l'altíssima taxa de suïcidis al sector sanitari. El que té pitjor dades, especialment el dels veterinaris.
6: I posarem punt i final al programa de la mà de la nostra interiorista de capçalera, la Sara Folch, que ens parlarà de l'exposició Eclèctica, que uneix arquitectura, decoració i creativitat.
4: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
7: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dijous 28 de maig i a la ciutat coneixerem Next As, una iniciativa audiovisual per fomentar el pensament crític i l'educació mediàtica. De seguida en parlarem abans, però com sempre saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim el Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Pol Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
1: Quina caloreta que fa, eh?
3: Oh. Caloret, caloret.
6: Quin horror.
1: Heu dormit bé avui?
4: No, gens.
3: Bueno,
4: gens,
3: enganxifosos.
1: Gens. Jo he dormit amb un ventilador.
6: Jo vaig dutxar només arribar a casa.
1: Apuntant els peus tota la nit.
6: Jo també.
4: Jo l'he de treure, és que el tinc a Nàrnia i l'he d'anar a buscar. I...
6: Jo ja el poso tot l'any, eh, en algun moment. Vull dir,
4: no, sí? Home, no.
6: Sí, sí, sí, el tinc allà posat i ja el posaré.
1: Però que t'enfoqui els peus per mi és...
6: És la clau.
3: Sí, ja comencem, eh?
1: Ah, ja comencem.
3: A 28 de maig, eh?
1: Pol Ferrer, ja comencem, no?
5: Ja comencem.
1: A veure quina música ens portes avui.

0: aquesta, no? Aquesta, una mica.
1: Bueno, la que ha triat el Pol. El Pol no és convencional, ja ho saps.
2: No, no.
1: Pol, per què ens has portat aquesta?
0: Jo coneixia Rayos de Sol, Henry Mendes. Ah, vale, anava a dir. La teva infància, almenys, això, no? Vale.
1: Els balls del col·le ho havia fet.
3: Llavors, casa, jo... 9 anys.
1: Per això.
2: 9 anys,
1: eh? Ai, com el meu nen, ara. Vinga, va, per què ens portes a...
3: Doncs aquesta cançó ens va molt bé per parlar del tema d'avui, ja que la protagonista és la calor, i és que Barcelona ha viscut una de les nits més càlides en un mes de maig. Tot i això, arriba dins d'un context de calor excepcional per les dates, que s'estén a bona part dels països del centre i oest d'Europa. Però és que aquesta nit ha estat molt càlida arreu de Barcelona per a l'època de l'any en la que ens trobem, i no només això, sinó que ha quedat ben a la vora a poques dècimes d'arribar als rècords històrics. La bombolla càlida que tenim al damunt de Catalunya no només està deixant registres insòlids per al maig durant el dia, sinó també en hores nocturnes. Tant és així que l'Observatori Fabra ha notat avui, 28 de maig, una mínima de 23,4 graus centígrads, gairebé de rècord. Una temperatura elevadíssima i fora d'època que ha quedat ben a prop de la primera posició, que l'encapçala el 26 de maig del 1922 amb una mínima de 23,8. Aquest episodi de calor nocturna reforça la tendència d'estius cada vegada més llargs i nits menys fresques a les grans ciutats, un efecte clar del canvi climàtic i de l'illa de calor urbana.
1: Apa, no volíeu calor? Doncs vinga, va.
2: Vinga,
1: dues
2: tasses.
1: Mare de Déu, senyor, on acabarem. Què preguntes a l'audiència? Exacte, acabarem a la costa de la platja, això sí. Què preguntes a l'audiència? Si han passat calor aquesta nit, potser?
4: Si han passat calor, que ens ho expliquin i que ens comencin a explicar ja les tècniques que segueixen per combatre-la. Ai, no sé si es posen...
0: Plau.
4: Hi ha gent que fa allò de la capsa de glaçons amb el ventilador.
1: Saps què vaig veure jo l'altre dia a xarxes?
4: Això.
1: Una noia que es feia unes arracades amb glaçons de gel.
4: Li sabia això.
1: Li anava gotejant
4: ja.
1: I el collaret també.
4: Però t'empastifes totes les arracades.
0: Clar, clar, ja portaves amb més camiseta mojada de cop i volta
4: per aquí. A menys que vagis amb una coseta tapant el mugró, però si no...
0: Bueno, si no, fred de nipel.
1: Mira, ando yo caliente rías a la gente, pues al revés.
4: Clar.
1: Vinga,
4: doncs avui preguntarem per una cosa molt més divertida que la calor.
1: Vinga.
4: Perquè és que el tema del dia, la pregunta del dia, té una mica a veure amb un dels nostres col·laboradors. L'Ivan Jiménez sempre ens planteja els seus enigmes i avui tornarà a passar.
1: Ja ho veureu.
4: Encara és més difícil que el que ha plantejat l'anterior.
1: No sé l'enigma, però el títol pinta complicat.
4: Molt bé. Doncs això que fa l'Ivan Jiménez, els enigmes no deixen de ser un joc, no? Per
1: sí,
4: la nostra audiència, per nosaltres, jo mai no el resolc, és una cosa que em costa moltíssim, però no deixa de ser com un embarbussament, no? Però és que hi ha jocs de tota mena. Avui és el Dia Internacional del Joc.
5: Vamos, niños, a jugar!
6: A jugar con Heitec, disfrutar con Heitec.
1: Que moderns, no?
4: Va jugar a Juegos Reunidos.
1: Sí, m'encantava.
4: Que he descobert que hi havia, ens ho confirmava la nostra audiència, amb capses de diferents tamanys. Hi havia de 15 jocs, de 20 jocs...
1: Quan m'ho has dit, em vol sonar que hi havia de diferents.
4: Sí, sí, és que ara ho escoltaràs en la música que ve després aquesta, que diu, la caja de 15, la caja de 20, la caja de 30, n'hi havia fins a 55. Vull dir que el de 55 hauria de tenir, vamos, la ruleta, les cartes... Mira...
7: 15 juegos reunidos Hyper.
8: 25 juegos reunidos Hyper.
4: Amb els juegos reunidos Hyper, doncs es podia jugar un munt de coses. Portaven les cartes, portaven el parxís de tot,
1: sí.
4: No? Hi havia també una ruleta a dins del juego reunido Hyper, que era petitona, però no jugaves al casino. Moltes coses, tots els jocs de la infància. I això és el que avui volem saber. Quins jocs recorda la nostra audiència de la infància? Aquella època que mai no tornarà.
9: Acuérdate de tus tardes de recreo, ve tus cromos y te veo.
1: Ai, els cromos,
4: Bueno, ara encara es canvien el diumenge al Mercat de Sant Antoni a Barcelona, encara hi ha gent...
1: Però jo deia de picar, eh? No has d'enganxar el... Les nenes jugar amb el de picar.
2: Sí, que l'havies de girar, no?
1: Sí, l'havies de girar.
2: Després van arribar els tazos, que ho feies com amb una peça de plàstic.
4: Tu de què tenies cromos, Míriam?
1: Jo, d'animalets. Eren d'animalets molt mons. Encara en tinc, ja te'ls portaré.
4: Molt bé. Pensa que tindries allà un Brandon de Sensació de Vivir, no?
1: No, però no, són diferents cromos. No, ja te'ls portaré, són diferents.
4: En fi, vostè potser era molt de jugar, o encara ho és, de jugar a l'oca. I li encanta allò de Déu cau que tiro perquè me toca. I no he recordat més...
1: De puente a puente i te tiro perquè me toca la corriente.
4: Molt bé. I llavors hi ha els listos, els que van d'enteraos, que van dient allò de me como una i cuento 20.
1: Això els encanta.
4: Això és el que fan molts homes a la vida real.
1: I d'on estan?
4: No quan juguen al parxís, per exemple.
1: Qui Nostàlgia,
4: Míriam, avui.
2: És un dels jocs de taula que més m'agrada, el parxís.
1: Juguem moltíssim al parxís.
4: Anava a dir...
1: I ens juguem coses. Qui tria avui el sopar?
4: Una penyera.
1: Doncs, no, qui guanya tria què
2: sopem.
1: O quina sèrie veiem.
4: Un calçotet, una...
1: A veure, que juguem amb els crius.
4: No, escolta'm, porten calçotets també, no? En fi, avui ens estem posant una mica nostàlgics, però tots aquests jocs de taula que hem mencionat no són nostàlgics, perquè ara mateix hi ha una família que demà se'n va a la casa de Comarruga, que va cada cap de setmana, i s'emporten tot
1: el... És el millor, jugar jocs de taula en família.
4: El domino. Jo he jugat moltíssim el domino amb els meus pares de vacances.
1: I la canasta, cartes, un joc de cartes.
4: Ah, molt bé. Doncs si vostès, aquests que juguen encara a cartes, a jocs de taula tradicionals, a l'oca, al parxís, o fan encara anar la baldufa, les bitlles, les xarranques, el... Com es deia allò? El diàbolo?
1: El diàbolo, però que difícil diàbolo. Era.
4: I llavors els jocs que no són de taula, els de fet i atrapar, els d'amagar-se... què més es feia de...
1: El pip, no jugava al pip? Sí. Era molt xulo.
4: Allò que havies de girar-te l'esquena,
1: sí.
4: No?
1: Sí.
4: Molt bé.
2: El picaparet.
1: El picaparet, això, el picaparet també.
4: Doncs no avui, juegos de hoy, no, de ayer, de hoy sí, y de siempre, sí, sí. Amb notes de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, i saps què podrem dir avui?
1: Què?
4: A jugar!
1: Vinga, mentre que jugueu, repassem l'actualitat.
0: Som-hi.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia que aquesta tarda presentaran una última oferta als sindicats docents per intentar resoldre el conflicte educatiu.
0: Sí, la negociació arriba a la recta final després de 5 reunions en poc més d'una setmana. Ahir, en la darrera trobada, el govern es va comprometre a millorar el complement salarial per al conjunt dels professors per sobre dels 47 euros bruts al mes. Hi ha, però, un altre escull, els recursos per a l'escola inclusiva. En una compareixença al Parlament, la consellera Niubó ha explicat que la proposta donarà resposta a les dues qüestions.
5: Una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti doncs, poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
0: Mentrestant, aquest matí els docents han tornat a la vaga, ha estat el torn del Vallès Oriental, Vallès Occidental i el Maresme. Un grup de professors han tallat durant gairebé dues hores la C-32 a Mataró.
1: Expliquem també que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que manté un respecte absolut per la justícia.
0: Sí, però també ha deixat clar que al seu entendre hi ha situacions que no poden considerar-se simples coincidències. Ho ha dit després de l'actuació de la UCO a la seu del PSOE, just el dia en què el president espanyol, recordem, era a Roma. En una intervenció al Fòrum de Premsa Ibèrica,

0: i ha subratllat que confia plenament que els fets acabaran aclarint-se.
1: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. La democràcia descansa en el concepte de veritat. I la veritat sempre s'imposa.
0: I ha assegurat que el PSC no es veurà doblegat per pressions ni per maniobres que consideri, diu, injustificades.
2: I atenció a aquesta fita. Un equip dels hospitals Sant Joan de Déu i el Clínic ha dut a terme una operació pionera a Europa. Han intervingut un fetus de 700 grams dins del ventre de la mare per una malformació que feia que estigués desenvolupant els budells fora del cos.
0: La intervenció es va fer a les 28 setmanes de gestació i va durar 2 hores i mitja. Els cirurgians van accedir a l'úter, van col·locar el fetus en la posició adequada i mitjançant la laparoscòpia van introduir els 80 centímetres d'intestí a través d'un orifici d'un centímetre i mig. Es tracta d'una operació, com ens podem imaginar, complicada i precisa, que té els seus riscos. Josep Maria Martínez és cirurgià especialista en medicina fetal.
3: Des del punt de vista puramente quirúrgico, es eso, se trata de un feto, no es un niño. Y entonces estamos hablando de un intestino muy dilatado que tenemos que introducir con un agujerito muy pequeñito y luego manipularlo sin lesionarlo.
0: La intervenció va ser tot un èxit. El nadó va néixer 6 setmanes després per cesària i ha evolucionat favorablement alimentant-se amb normalitat. Aquest resultat obre una nova via que pot canviar el pronòstic dels casos més greus d'aquesta afectació, que es dona entre 2 i 3 casos de cada 10.000 naixements.
2: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank. L'espai d'Onda Cero dedicat a l'educació mediàtica amb la col·laboració del Departament de Presidència.
2: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Nextas.
5: Nextas connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
2: Doncs per saber més sobre Nextas, parlem amb el seu impulsor, Joan González. Què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
2: Comencem pel principi. Quan neix Nextas i quina és la seva funció?
6: Jo crec que neix en el Docs Barcelona, a la secció Docs Antins d'adolescents, la finalitat del qual era zero educativa, sinó simplement volia oferir en els déus dels documentals joves en sacrifici perquè hi hagués una experiència de veure pel·lícules documentals, sense més ambició que aquesta. Però a l'acabar les pel·lícules, els nois acabaven amb la mà aixecada, que volien saber més. I aquesta imatge de nois amb la mà aixecada va ser el que em va fer pensar que igual ens podíem mirar el documental no únicament com una obra d'art cinematogràfica, sinó com una manera de transmissió de coneixement. I això va estar en el meu cap mesos i anys fins que un dia a Medellín una senyora, que és la rectora de la Universitat Cooperativa, em va fer la pregunta de què tens al cap. I li vaig dir juntar documental i educació. Que bo. Ella em va dir nosaltres entrem i jo li vaig dir no tinc escrita ni una sola línia. Però tornar a Barcelona va ser Joan, posa-t'hi.
5: I tot això que tenies al cap s'ha traduït amb aquest Nextas, que proposa més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats, com dèiem en la introducció. Què hi podem trobar dintre tota aquesta oferta, tot aquest contingut?
6: Mira, el concepte mare, per nosaltres el documental és la muntanya i el clip, la seqüència, la unitat de 1 a 7 minuts és el mineral. És a dir, està basat en clips de 1 a 7 minuts i aleshores podem trobar des d'elements d'economia, biologia, matemàtiques, és a dir, tot allò que s'està ensenyant en una aula, podem tenir elements per poder desenvolupar aquesta història. Per tant, tenim des d'elements que serveixen per explicar les ODS fins a elements per empatitzar en joves que estan tenint un sever acòs. És a dir, és molt divers amb la idea conceptual sempre de clip curt, clip curt, una unitat que pugui estar dintre de l'aula.
2: Clar, tot plegat, com diem, ajuda a fomentar el pensament crític, l'alfabetització mediàtica. Com ho fa?
6: Mira, nosaltres som tan atrevits, sí, que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Uh-huh. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem als germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. Tinc una experiència a la Politècnica, a Terrassa, una professora em diu, per explicar aquest concepte necessito dues classes. Els hi poso el vídeo de 10 minuts i l'entenen.
2: Ja
6: és a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, uh-huh. I tots els documentals, tots, cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els hi treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge. No? Uh-huh. Per tant, és aquesta seqüència i aleshores l'equip educatiu el que fa és donar-li sentit i veure en quin moment, en quina matèria pot ser incorporat perquè els nois i noies aprenguin. No? Mm-hmm.
5: Un sistema, Joan, que com dèiem l'han aplicat fins a 8 països europeus. No sé si ens pots dir quins són aquests països i fins quin punt aquests països han aplicat un sistema que ha nascut aquí o hem estat nosaltres que hem adoptat d'altres sistemes europeus.
6: No, aquest projecte ha nascut aquí. Mm-hmm. I a més, jo crec que la gent que treballem en el món documental, en primer lloc jo soc cineasta, tenim una característica i és ser molt tossuts. I aleshores quan vaig parlar amb Alemanya i amb Grècia, que van ser els primers, els hi vam dir, aquest és el projecte, us voleu sumar? No pensarem conjuntament quin és el projecte, sinó que és aquest. S'ho van estudiar i van dir, ok, entrem. Actualment a Alemanya hi ha 100 escoles, a Portugal hi ha 100 escoles, però la gran sorpresa és de fa 3 o 4 mesos quan mirem des d'on s'ha entrat a la plataforma a curiosejar i descobrim que s'ha entrat des de 154 països.
5: Déu-n'hi-do.
6: I al món hi ha 180. És a dir, està sent una taca d'oli que no controlem nosaltres, que està fluint. I suposo que el fet de que estigui en 10 idiomes afavoreix molt aquesta penetració, no? Per tant, no, és un projecte català que, bueno, que està tenint aquest recorregut. A la majoria d'escoles està a Catalunya, el segon lloc seria Alemanya, el tercer seria Portugal, el quart seria Itàlia, és a dir, que hi ha un grup d'escoles i un grup de professors, hi ha 16.000 professors que estan treballant i nosaltres els oferim la possibilitat i ells els hi treuen el partit que el que sempre volem és que ens adelantin per l'esquerra, no? I, bueno, aquí estem.
2: Clar, en els últims anys hem parlat molt dels resultats o dels mals resultats de l'informe PISA. No sé si Nexas podria ajudar a capgirar aquests resultats, pot ser una eina més per ajudar a capgirar-los.
6: Jo no entraré en temes educatius, que no és el meu fort, i per tant no vull cometre errades de coses que no en sé prou, però que sí que notem és això d'entendre, i a més tenim un parell d'experiències. Una que la vaig viure jo en primera persona, en una escola d'aquí a Barcelona, que volien parlar de desastres naturals i vam ensenyar uns clips i tal, uh-huh. I sona el timbre. I el professor diu, bueno, és l'hora del pati. I els nanos diuen, ens volem quedar.
2: No.
6: Ostres.
2: Això diu molt, eh?
6: Sí.
5: El món al revés, eh?
6: El món al revés. I després un altre company, l'Eloi, de l'equip, fa una classe en un institut a Sant Feliu. Acaba la classe, era una classe d'emprenedoria, acaba la classe i se li costa un noi i li diu, la millor classe de la història.
2: Ostres.
6: I tu et quedes, uau, aviam si el que estem fent és realment útil, no? Mm. Perquè, clar, quan crees una cosa, tu dius, bueno, jo crec que això pot tenir sentit. Però quan ja hi ha 800 escoles i 15.000 professors, dius, bueno, sembla que això està tenint sentit, no? Bueno, això ens alimenta i ens fa pensar que, efectivament, l'únic que el bitxo és molt gran, uh-huh. Sí? I per tant, si ara tenim 100 pel·lícules, volem tenir 1.000, però perquè arribin 1.000 pel·lícules cal molts recursos.
5: Joan, vivim en l'era de la immediatesa i de les pantalles, de les xarxes socials, i això es demostra amb el fet que cada vegada es consumeixen vídeos més

0: curt, just ara ens parlaves amb aquests clips curts de set minuts, hi ha, en cert sentit, menys capacitat de veure vídeos llargs, no? Menys paciència, sobretot per part dels joves. Com està afectant tot això a la capacitat d'anàlisi i del pensament crític dels joves?
1: Aviam, jo crec que un avantatge que té treballar amb això és que no hi ha una veritat absoluta. I, per tant, davant d'una situació, tu pots veure punts de vista diferents. És a dir, no és la veritat o la foscor, sinó que hi ha punts de vista i a partir d'aquí tu has de crear el teu. Sí? Però, a més, ens ha passat una cosa molt, molt, molt interessant, que ha arribat un punt, han sigut les escoles que han aixecat la mà i diu: escolta, per què no veniu a ensenyar a fer documentals als nostres nanos perquè ells no únicament siguin receptors, sinó que siguin constructors? A bodes amb convides. Nosaltres fa 30 anys que estem formant professionals i a les universitats, i dius, pues, clar que sí. I per tant, aquest procés de dir, per un costat no hi ha una veritat absoluta, sinó que hi ha punts de vista, que això ho pots percebre, i per un costat tu pots narrar la teva pròpia història, no únicament ets receptor, i això... I això, bueno, doncs jo ho agafo d'un dels mestres de guionistes, del Robert McGee, que diu: l'espectador sempre forma part del guió. Per tant, construeix tu la història. I estem també ajudant a que els nens i nenes estiguin construint el seu primer documental de 5 minuts, ells.
2: Que important és canviar a vegades la forma d'ensenyar per engrescar els més joves, perquè a vegades és el que dèiem, que una classe, una imatge val més que mil paraules, i crec que és una manera molt bona de que avancin i que creixin en aquest pensament crític. Joan González, impulsor d'Anexas, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
1: Moltíssimes gràcies per la invitació.
2: I com sempre acabem aquesta secció amb notícies sobre educació mediàtica. Estudiants de la Universitat de Manresa ideen un projecte per identificar notícies falses en temps real.
0: El projecte l'han ideat un equip d'estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Facultat de Ciències Socials de l'OU Manresa. Ha estat un dels guanyadors de l'edició del 2026 de l'IFEST, el programa d'innovació i emprenedoria impulsat per la Generalitat de Catalunya. El programa en qüestió per verificar les fake news es diu Temis, i s'ha desenvolupat en el marc d'una iniciativa que consisteix a trobar solucions digitals per contrarrestar els discursos d'odi discriminatoris i contraris als drets humans a les xarxes socials.
2: Acabem explicant que 6 universitats acullen els tallers EduMedia del Col·legi de Periodistes en la jornada Canal de Reporters.
0: Aquest mes de maig, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha participat en la quarta jornada Canal de Reporters amb el desenvolupament de 17 tallers d'educació mediàtica que s'han dut a terme en 6 de les 8 universitats que acullen la trobada arreu del país. Impulsada pel Departament d'Educació i Formació Professional, la jornada ha reunit prop de 800 alumnes d'entre 11 i 14 anys procedents de 32 centres educatius de tot Catalunya. L'activitat tenia com a objectiu fomentar l'alfabetització mediàtica i la comunicació audiovisual entre l'alumnat mitjançant sessions simultànies en 8 universitats catalanes: la UAB, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic, el Tecnocampus, la Rovira i Virgili, la UB i la Pompeu Fabra.
3: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
4: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Esteu buscant solucions per digitalitzar les vostres empreses? Doncs no busqueu més, perquè a Sofitec tenen totes les respostes. Per això tenim amb nosaltres aquí a l'estudi el Rodrigo Orlando, consultor ERP de Sofitec. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Miriam. Bienvenido. Encantado de volver a estar. Sí, sí.
2: Oye, el otro día nos explicabas aquí en la ciudad las normativas que afectarán en breve a las empresas sobre cómo tienen que facturar. hablamos del verifacto, de las facturas electrónicas.
8: Así es.
2: Pero más allá de las obligaciones legales, ¿hay empresas que ya se han avanzado a estas normativas y que han digitalizado sus procesos?
8: Sí, sí, sí. Hay unas cuantas y son las que nosotros decimos que son las proactivas, ¿no? Las que no se esperan a la obligatoriedad de las leyes, sino que por decisión propia, sea por, a nivel estratégico, de poder tener los datos al control que les permiten tomar decisiones en conciencia, o la necesidad de optimizar procesos, sobre todo como comentábamos, de comunicación entre departamentos, que suele ser lo que nos encontramos, son las que, frente a esta necesidad de poder ordenarse para poder crecer y tener una empresa más escalable, lo que hacen. Por eso decimos que son las proactivas.
2: ¿Y qué pasa con aquellas que no lo están haciendo, que no lo van a hacer? No sé si puede tener algún inconveniente grave y no sé si nos podrías poner algún ejemplo.
8: Sí, a ver, inconveniente, el primero que se van a encontrar es la entrada en vigor de las leyes. Esto lo que genera es un cuello de botella, un embudo en el que el adaptarse a último momento genera algo que no se ve, que es estrés, primeramente al tener que correr para poder hacerlo, y eso también conlleva unas implantaciones que tienen que ser mucho más superficiales y no permiten el poder hacerlo paso a paso o fase a fase como requiere. Y lo que te lleva es a tener que poner parches para poder tapar agujeros y no tener un sistema más integrado que permita desde el minuto cero o desde el departamento de administración que genere todo un workflow a los que están más en la operativa del día a día, donde tengan toda la información en el mismo lugar, donde haya un histórico, una trazabilidad de los datos y bueno, yo creo que ese es el mayor inconveniente. Y como ejemplo, te puedo nombrar, se me ocurre, por ejemplo, uno que hemos tenido del sector salud, que evidentemente, como ya sabes, los pacientes van a las clínicas, día a día eso no puede parar, porque claro, estamos hablando de salud, por lo tanto, requiere una adaptación que no paralice el movimiento, por lo tanto, fue adaptar toda la parte de contabilidad y de administración a su sistema de citas, de expedientes de los pacientes, y estamos hablando de una empresa que ni siquiera tenía internet dentro, ¿eh? O sea, a ese nivel.
2: Vaya.
8: A ese nivel.
2: El salto ha sido
8: bastante grande, sí. Y poder tener un sistema desde que el paciente que va pueda tener en conocimiento las citas, lo que se le ha facturado, lo pendiente de facturar, que eso también repercuta al departamento de administración, que a la vez los médicos puedan tenerlo en su sistema y puedan ver todo el histórico del paciente, dónde está, dónde deja de estar, genera todo un, como decíamos, un workflow, un fluido dentro de la empresa que evidentemente agiliza las cosas, ¿no?
2: Bueno, lo importante, ¿eh? No correr, no ir con prisas, porque
8: exacto,
2: entonces acabas haciéndolo
8: exacto,
2: mal, ¿no? En definitiva. Entiendo que hay dos tipos de empresas, ¿no? Empresas que saben lo que necesitan y las empresas que a lo mejor pues no lo tienen claro o que quieren mejorar pero no saben por dónde empezar. ¿Qué les decimos a estas empresas?
8: Es lo que decíamos, siempre en todo nos vamos a encontrar con gente más proactiva y más reactiva. Las proactivas, evidentemente, ya son las que se están poniendo en marcha. Y las reactivas, lo que decimos es que evalúen su día a día, que no se dejen llevar por el ritmo que atropella. Y hablando un poco futbolísticamente, necesitamos, es un tiempo donde necesitamos ser como Xavi, como Iniesta, parar el balón, ¿no? Para saber por dónde seguir la jugada. Entonces, lo que les decimos es que aprovechen estos cambios legales que vienen con el verifactu, la factura electrónica con la ley Crea y Crece, como un impulso, como una oportunidad para poder digitalizar las empresas. Esto no deja de ser como el motor del coche. Si tú inviertes en el motor del coche, en tu motor, es lo que te va a dar la capacidad de poder correr más, incluso ir más lejos, porque
2: claro,
8: si no inviertes te puedes quedar tirado en medio de la carretera y luego te tienen que venir a buscar, remolcarlo con la grúa, etcétera, etcétera. Entonces, la digitalización va de eso, va de generar una inversión para la empresa que te permita coger ritmo y generar una escalabilidad más ordenada. Y la realidad es que la ola de las leyes vienen, están ya aquí a la vuelta de la esquina, por lo tanto, es tiempo de que podamos aprender a surfearla, ¿no? Esta ola, y no dejarnos revolcar por ella.
2: Claro, hacer las cosas con tiempo y bien hechas siempre es la mejor solución. Ya sabéis que todas las soluciones digitales para vuestra empresa las encontraréis en Esofitec. Rodrigo Orlando, consultor ERP en Esofitec, muchísimas gracias
8: por estos
2: consejos.
8: Muchas gracias.
7: A Onda Cero, la ciutat.
9: Quina raoma o el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: La ciutat, amb Míriam Franc.
2: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia, bona hora, què tal? Com esteu?
2: El Barça comença a fer els deures d'estiu.
14: Sí, anem per feina, eh? Es veu que...
2: No han acabat la temporada.
14: Hi ha Mundial i després, si vols un jugador i resulta que fa un bon Mundial, doncs el seu preu puja com l'escuma i s'han de prendre decisions. El que passa és que la cosa va ràpida, perquè l'equip, el Club Blaugrana, ja ha lligat el primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que ve procedent del Newcastle. Arribarà, de fet, Gordon a Barcelona a primera hora de la tarda per passar la revisió mèdica i signar el contracte amb el Club Blaugrana per les properes 5 temporades. El Barça pagarà pel futbolista internacional anglès 70 milions d'euros més 10 en variables. A mi, personalment, em sembla un preu infladíssim per un jugador que no és del tot conegut. És conegut a Anglaterra i és un bon futbolista, però ni a bon tros se li pot penjar l'etiqueta de crack mundial. I tenint en compte com està l'economia i el mercat, doncs crec que el Barça paga massa per un futbolista que potser rendeix molt, que triomfa, però que a dia d'avui jo crec que no val aquest preu. Però al final és la decisió que s'ha pres amb el vistiplau de Hansi Flick i també, òbviament, de la direcció esportiva. I el futbolista, doncs, reforçarà el Barça. Sí que té com a punt a favor que és força polivalent pel que fa a la seva forma de jugar. Pot jugar d'extrem, esquerra, pot jugar davanter centre. Fixa't que s'ha enfrontat... 3 vegades al Barça aquesta temporada, a la fase de grups de la Lliga de Campions i també a l'eliminatòria de quarts de vuitens de final. Tampoc va destacar en excés, tot i que no ho va fer malament, però bé, al final és el que hi ha. Una cosa és el que jo opini, que evidentment és molt subjectiu, i una altra el que decideix el club, i ara mateix Anthony Gordon serà anunciat com a futurible jugador del Barça per les properes 5 temporades.
2: Uns arriben i d'altres marxen. Alexia diu adéu a l'afició culer.
14: I ja es va acomiadar dels seus incondicionals. Després de 14 temporades vestint la samarreta blaugrana, en les que ha aconseguit, entre d'altres títols, 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes de la Reina, més de 2 pilotes d'or. La jugadora de Mollet del Vallès es va acomiadar de l'afició culer durant el partit contra la Real Societat celebrat a l'estadi Johan Cruyff, on va rebre un emotiu homenatge. La veritat és que va ser no parar de plorar. Alexia, és curiós que després del partit deia que estava cansada, estava destrossada, que no podia més de tant plorar i que no tenia ja llàgrimes. En tot cas, reiterava sí, que li pot donar més voltes i més voltes i més voltes, però que la decisió està presa i que l'ha presa amb el cap i no amb el cor.
15: La decisió ha estat la més difícil, sens dubte, perquè mai és fàcil prendre una decisió així i sempre et queda com a... ets una jugadora competitiva i evidentment dius no, un any més i ho tornes a fer i tornem a liderar l'equip, però s'ha de ser conscient i real i coherent amb el que soc també com a jugadora, com a culer, que sempre ho he dit, i encara que vulguis tornar-te a portar al límit, crec que s'ha de tenir cap i és una decisió que evidentment amb el cor no l'he pres perquè jugaria tota la meva vida aquí, però el cap m'ha portat, m'ha frenat i és que no hi haurà res millor.
14: Una de les coses que més m'agrada d'Alex és el seu discurs assenyat, madur, molt intel·ligent, com per exemple quan assegura que no té decidit on jugarà la propera temporada, té tot l'estiu per pensar-hi.
15: No ho sé, la veritat. Ho hauré de pensar, tinc un estiu per plantejar-me les coses, per veure, per intentar posar tota la balança, prendre la millor decisió, però evidentment una gran part de mi es quedarà aquí i això passaran anys i anys i jo seguiré fent anys també i això no canviarà i estic superorgullosa i com he dit aquest matí, la decisió ja la prendré, però jo sóc conscient que això és únic i que no està a cap lloc del món, la millor ciutat del món, el millor club, les millors companyes, la millor afició. O sigui, vull dir, jo sóc conscient de tot això, però com deia abans, al final el cap em deia que allargar-ho potser desdibuixava aquesta història i era algo que sempre ha respectat moltíssim i que no m'ho podia permetre.
14: Ahir també es van acomiadar de l'afició culer, on a Batlle i Mapi León. En aquest sentit, el club ha confirmat avui en un comunicat la marxa d'Ona després de 3 temporades en les que ho ha guanyat tot. El partit va acabar amb victòria del Barça sobre l'equip donostiarra, sobre la Reial Societat per 2-1, amb gols de Clàudia Pina i Aitana per part de les blaugranes. Ahir també es va jugar un partit d'aquesta 29a i penúltima jornada de la Lliga F en presència catalana. L'Espanyol va empatar a 2 al camp del Deportivo de la Corunya. Encara en futbol, el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després d'imposar-se al Rayo Vallecano per 2-1 en la final disputada a Leipzig. Mare meva, també quin drama, com ploraven els del Rayo. La veritat és que hòstia, feia molta pena. Molta pena, va ser un dia de plorar. Jo vaig plorar molt ahir. Suposo que em faig gran.
2: Vinga, acabem explicant que el Barça de Bàsquet canviarà d'entrenador.
14: Sí, perquè el Barça ha informat que Xavi Pascual ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros present en el contracte i, per tant, deixarà de ser l'entrenador de l'equip de bàsquet al final d'aquesta temporada. El tècnic de Gavà marxarà al Dubai i posarà fi a la seva segona etapa al Barça. Pascual ha fet una roda de premsa aquest matí en la que ha donat més detalls de la seva decisió. Ha estat en la prèvia del partit de la penúltima jornada de la Lliga Endesa de demà contra el Morabanc Andorra. I ha estat molt categòric.
16: Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Això em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat. Més que no pas la mirada del futur. El futur de la secció serà molt millor que el present actual, com si diguéssim, tot i que el present, ara que recuperarem a tothom, cuidado, que si estem tots serà diferent i si ens posem a tots en forma i arribem a final tots en forma, tenim les nostres opcions amb tots els respectes per tots els rivals. Però jo he viscut el present i el present és el que a mi m'han fet molt de mal, no? Jo crec que és la primera vegada que no poso el Barça a quarts de final. Però per mi això és definitiu.
14: Xavi Pascual desmenteix qualsevol guerra amb l'actual junta i direcció esportiva.
16: És que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
14: Doncs que un altre que marxa perquè està desgastat, perquè s'ha buidat, perquè no pot més, perquè això de perdre no va amb ell, tot i que en el cas d'Alexia era més guanyar que no perdre. Però sí que és veritat que es costa una mica d'entendre. Jo crec que... No dubto del barcelonisme ni de bon tros de Xavi Pascual, però crec que hi ha una miqueta de contradicció, perquè si ell diu que ara recuperen a tots els jugadors i que, per tant, l'equip, doncs, en teoria, deixarà de perdre o ho farà o serà més competitiu i que la propera temporada, amb el canvi de director esportiu, perquè marxa Juan Carlos Navarro, doncs es farà un equip més competitiu, aleshores té opcions de guanyar. Veja, el tema de marxar a Dubai, on precisament no van fluixets de pasta, doncs també pot interferir. En fi, és la decisió que ha pres i ara toca acabar de la millor manera la temporada, intentar anar a arribar el més lluny en els play-offs pel títol i, per què no, marxar amb una Lliga Endesa que no estaria gens malament.
2: Doncs no. Víctor Lozano, t'agrada jugar?
14: Molt, sí. Molt. Toqueu una de les meves parts sensibles.
2: Jugues molt a jocs de taula?
14: Ara no, evidentment, perquè no tinc temps. Però ho faria, de veritat que ho faria. Però com que soc d'una generació com la teva, de la generació dels 70-80, que vam gaudir tant dels jocs de jugar, que de veritat trobo que és la part més maca de la meva vida i em compadeixo de les meves filles quan les veig jugar, doncs això, estar amb el mòbil i sí. Aquestes coses.
2: A què t'agradava jugar?
14: Mira, a mi m'agradava molt jugar a botons. Jo tenia un joc que vaig construir-me un camp de futbol amb una taula que vaig comprar de fusta, amb una fusteria, però molt gran, eh? La vaig pintar a la gespa, vaig construir les valles, les porteries, me les va cosir la meva mare, que eren bossetes de les seves.
2: Que bo.
14: Amb un marcador i tal, i eren botons una miqueta, bueno, del tamany d'un abric, per entendre'ns. Sí. Li posava amb les cintes de del videoclub, que estaven tot de números, o sigui, posava el dorsal, els porters eren taps de Coca-Cola o de Fanta, i es tractava de passar-te un botonet, que era un botonet de camisa més petit, que era sí, la pilota, i pas a celebrar. Estàvem hores i hores amb amics allà jugant. I jocs així menys rústics, sinó que ja més preparats, l'autocross, que era un buggy que anava a sobre d'un imant,
2: ja me'n recordo,
14: amb un volant, i anaves canviant la marxa, i el anaves movent doncs, per unes carreteretes, i pum, pum, pum, pum, pum.
2: I això que ens donava?
14: Hores, hores.
2: Què ens aportava això? Imaginació.
14: Imaginació i estimular el cervell, estimular la intel·ligència.
2: Víctor Lozano, fins demà.
14: Apa, fins demà, adéu.
2: Fins dilluns.
14: No, fins demà. No m'eixes ja, todavía.
2: Tornem de seguida.
14: No te vaya todavía, no te vaya, por favor.
17: Es la una mediodía en Canarias.
18: Noticias en Onda Cero.
17: Buenas tardes. El ministro de Transportes acaba de referirse en los pasillos del Congreso a la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la posible trama socialista para boicotear procesos judiciales. Óscar Puente insiste en que hay que dejar trabajar a la justicia, al mismo tiempo que denuncia una persecución institucional para derribar al gobierno. Congreso, José Ramón Arias.
19: El ministro de Transportes vincula todo lo que estamos conociendo policial y judicialmente en los últimos meses, las últimas semanas y las últimas horas con una estrategia preestablecida para derribar al gobierno, según Óscar Puente. Hay demasiadas casualidades.
20: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
19: El titular de Transportes pide que se deje trabajar a la justicia, avala el buen nombre de la gerente del PSOE y no se pronuncia sobre la existencia de cloacas en su partido.
17: También el ministro del Interior ha negado que existiera una trama en el PSOE para presionar a jueces, fiscales o mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Marlaska ha defendido la actuación de la directora de la Guardia Civil.
21: La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que el sindicato, el EIRE o cualquier otra, en términos de ningún tipo. La directora de la Guardia Civil es una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad, vinculada con su respaldo en todo momento a la Guardia Civil.
17: En la audiencia de Badajoz, en el juicio que investiga la contratación del hermano del presidente del gobierno en la Diputación, es el turno ahora de las acusaciones particulares, y en la Audiencia Nacional sigue el juicio por el caso Kitchen con la declaración de los acusados. El que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha negado cualquier relación con la operación para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
22: ¿Usted ordenó algún tipo de operación policial, dispositivo o investigación sobre el señor Bárcenas, su esposa o su familia?
23: No, jamás. Yo no ordené nunca investigaciones sobre nada.
17: Bruselas ha multado con 200 millones de euros a la plataforma de venta online Temu por ofrecer productos ilegales. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
24: Es hora de que Temu cumpla con la ley, dice la Comisión Europea en el comunicado en el que anuncia esta multa de 200 millones de euros a la plataforma china de venta online Temu por no identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales en esa plataforma y por tanto causar un perjuicio a los usuarios. No evaluando los riesgos, Temu subestima las amenazas, dice el Ejecutivo comunitario, violando así la Ley Europea de Servicios Digitales. La compañía dispone ahora de un plazo de 3 meses hasta el 28 de mayo para presentar un plan de acción que subsane las irregularidades, lo que no le va a ahorrar la multa a la plataforma china, pero sí va a evitar nuevas sanciones. De todas formas, Temu tiene otras investigaciones abiertas para investigar otros cargos graves, como la falta de medidas para mitigar su diseño adictivo.
17: El salario más frecuente en España se situó en los 16.520 euros en 2024, según el INE, después de que la subida del SMI haya desplazado a esta banda salarial a muchos trabajadores con sueldos bajos. Con todo, el salario medio bruto subió también un 5% hasta los 29.540 euros y acumula ya 11 años al alza. Sube también el precio de la vivienda un 14% en el último año, según publica el Ministerio de Vivienda, basándose en datos de las empresas tasadoras. Patricia Gijón.
25: La vivienda no afloja, el mercado inmobiliario continúa tensionado con unos precios que crecen a doble dígito por la falta de oferta y la fuerte demanda. Hasta marzo el coste se ha disparado un 14%, supera los 2.300 euros el metro cuadrado, son datos del Ministerio de Vivienda. Según los registradores, la subida es del 7% solo en marzo. El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, criticaba hoy en el Congreso la falta de inversión en vivienda. No está resolviéndose un problema, subraya, que retrasa además la emancipación de los jóvenes.
26: La crisis de asequibilidad de los precios de vivienda. Es decir, esto provoca una dificultad emancipatoria de los jóvenes. Por ejemplo, En España los jóvenes logran emanciparse con una vivienda propia a partir de los 30 años, en la Unión Europea a partir de los 26.
25: El precio de la vivienda ha subido en todas las comunidades, excepto en La Rioja y Navarra.
17: Y en Barcelona, el Hospital San Joan de Déu ha informado de una operación pionera en Europa. Consiguió operar dentro del vientre materno a un feto de 28 semanas y 700 gramos que tenía los intestinos fuera de su cuerpo. Onda Cero Barcelona, Montse Valls.
0: Para la intervención, los cirujanos accedieron al útero, colocaron el feto en la posición adecuada y mediante la paroscopia introdujeron los 80 centímetros de intestino a través de un orificio de 1,5 centímetros. Se trata de una operación complicada que, como nos podemos imaginar, tiene sus riesgos. Josep María Martínez es cirujano especialista en medicina fetal.
1: Desde el punto de vista puramente quirúrgico, es eso, se trata de un feto, no es un niño. Y entonces estamos hablando de un intestino muy dilatado que tenemos que introducir con un agujerito muy pequeñito y luego manipularlo sin lesionarlo.
0: La intervención fue todo un éxito. El bebé nació

0: 6 semanas después por cesárea y ha evolucionado favorablemente, alimentándose con normalidad.
1: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
2: Después de un largo día de trabajo, Enrique y el resto del autobús disfrutan de la agradable compañía de una pasajera con el móvil a todo volumen, dos asientos detrás de Enrique. Por fin, Enrique se arma de valor, se levanta y le dice... ¿Te importa que me siente? La pasajera aparta la mochila para que Enrique se siente a su lado. Enrique sonríe por poder escuchar a Cantizano como en casa.
3: Le voy a pedir a los oyentes que reflexionen con nosotros.
2: Cualquier lugar es bueno para disfrutar alto y claro de Por Fin, con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
5: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. I comencem parlant de Manel, que fa història a Bellvitge com el pacient més gran intervingut quirúrgicament.
6: L'Hospital de Bellvitge ha operat amb èxit en Manel, de 90 anys. L'operació s'ha dut a terme després d'una valoració mèdica exhaustiva per garantir la seguretat del procediment. El cas posa en relleu els avenços mèdics i tecnològics que permeten afrontar intervencions complexes en persones d'edat molt avançada. L'equip mèdic destaca la bona evolució del pacient després de la cirurgia i considera que aquest tipus d'intervencions reflecteixen l'augment de l'esperança i la qualitat de vida de la població.
5: Bars i restaurants pagaran milions d'euros anuals per la taxa de terrasses a Barcelona.
6: Segons els càlculs de l'Ajuntament, aquest 2026 el consistori ingressarà una xifra milionària, superior a la projectada fa 2 anys, quan es va aprovar la nova taxa. En total, aquest any, les arques municipals recaptaran 5,9 milions d'euros provenents dels quasi 7.000 restauradors que tenen terrassa. Els establiments de les àrees més cèntriques i turístiques són els que assumiran una càrrega econòmica més alta.
5: El Port de Barcelona licita una rotonda elevada que connectarà amb els nous accessos.
6: El projecte, valorat en 98 milions d'euros, inclou la construcció d'una gran rotonda elevada sobre l'antiga desembocadura del riu Llobregat. Aquesta infraestructura distribuirà el trànsit cap a la zona sud del port, especialment cap al Moll Prat i al futur Moll Catalunya. També s'incorporaran 3 ramals per connectar amb diferents àrees logístiques i terminals. Les obres tenen un termini d'execució d'uns 3 anys i mig i hauran de ser aprovades pel Consell de Ministres.
5: Més d'un centenar d'identificats en el darrer dispositiu Campai a Barcelona i Sant Adrià.
6: Un total de 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades. L'operatiu policial també ha comportat 4 detinguts, 3 per la llei d'estrangeria amb 102 antecedents acumulats i un per una ordre de detenció vigent. A més, una persona ha quedat investigada penalment i es van fer 5 denúncies per tinença de substàncies, una per tinença d'armes, 3 de trànsit i 3 per vulneració d'ordenances municipals.
5: I acabem explicant que el Manga Barcelona rep la medalla d'or al mèrit en les belles arts.
6: El guardó reconeix la seva contribució a la difusió de la cultura japonesa, el manga i l'anime a Espanya i la seva consolidació com a esdeveniment de referència. L'entrega del premi s'ha fet en un acte institucional presidit pels Reis d'Espanya al Teatro Rojas de Toledo. En aquesta edició també s'han reconegut altres personalitats i entitats destacades del món cultural. El Saló celebra més de 3 dècades d'història convertit en un dels esdeveniments culturals més multitudinaris de Catalunya.
5: Són notícies d'aquest dijous 28 de maig. Un dijous més aquí a la ciutat volem parlar de creativitat amb l'Iván Jiménez. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal estáis?
5: Ya sabéis que Iván es diseñador conocido por su concepto de marcas disfrutonas, es el fundador y director creativo de la consultora de diseño Nexoy, es experto en diseño estratégico y creatividad, da charlas y seminarios sobre liderazgo creativo, innovación y diseño disruptivo y aún le queda tiempo para su canal de TikTok y para todas sus redes sociales, pero aquí hablamos de su canal de TikTok que cuenta con más de 1.300.000 seguidores. Iván, huele a bacon toda la redacción desde hace un mes... En casa también huele un poquito a bacon. Nos hemos roto los cuernos pensando la solución del enigma. Así que recuérdanos cuál era el mes pasado.
7: Venga, va. Vamos ahí a quitar el olor a bacon de esos cerebros humeantes. Bueno, hablábamos que era El enigma del muerto en el submarino. Y sí, decíamos que había un submarino nuclear que estaba combatiendo con

0: ninguna de tus soluciones.
1: Vigía ciego, eso está bien, ¿eh?
0: Era lo único que quedaba.
1: El de recursos humanos era un fenómeno, ¿eh?
0: De alguna de estas compañías que a veces comentamos, ¿no?
2: Ostras.
1: A ver.
0: Y tarda ella 6 minutos, ¿eh? No puede hacer...
1: El puente se tarda en cruzar 6 minutos.
0: Pero ella puede tardar menos.
1: Pues, no lo sé. Hombre, si se tardan 6 minutos en cruzar...
0: Hace puenting.
1: Como premisa,
0: o
1: en principio, se tarda 6 minutos.
0: Hace puenting o...
1: Hace puenting.
0: O parapente o algo así. No, la típica presa que tiene un parapente a su disposición.
1: Uh-huh. Bueno, oye, mira, podría ser.
0: Es otra opción.
1: Es otra opción.
0: Pues
1: el enigma
0: no
1: lo que
0: su...
1: dice la premisa es que cruza el puente, ¿eh?, hacia el otro lado.
0: Ah, te iba a decir, al final decide no ir a su pueblo, cambiar de planes y no tiene que pasar por el puente.
1: Se liga al centinela, ¿no?
0: Exacto. Bueno, seguro que algo hay ahí. Algo hay. El centinela es su novio, o su hermano, o su padre, entonces le deja pasar. Hace la vista gorda. O se duerme. También se puede haber dormido en estos 2 minutos, una cabezadita tonta. Algo habrá.
1: No sé. A Bacon huele, la verdad, que Bacon huele desde aquí, pero no, pero...
0: Mira, ya tengo la cena solucionada con la familia, esta misma noche se lo planteo, a ver qué nos dicen, que siempre me dan respuestas muy chulas. Pero ¿y vosotros? ¿Cómo creéis que se ha fugado esta presa? Notas de voz al 676-760908. Iván, no me vas a decir la respuesta, ¿no?
1: No, no, por supuesto, hay que esperar al siguiente programa, eso ya lo sabéis.
0: Pues tendremos que esperar al próximo mes. Iván Jiménez, como siempre, es un placer hablar contigo.
1: Un placer igualmente. Un abrazo.
3: Apunta't al WhatsApp del programa. 676-760908.
4: Arriba al Liceu, Le nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: A Onda Cero, la ciutat.
0: A la ciutat hem parlat molt de salut mental, de l'impacte negatiu que han tingut en aquest àmbit fets recents com la pandèmia de la Covid o l'impacte que estan generant les xarxes socials, especialment en els més joves que viuen sota una constant pressió estètica, especialment les noies. Avui, però ens volem centrar en l'àmbit laboral i és que hi ha sectors que presenten dades especialment negatives en quant a salut mental, inclús en quant a suïcidi. Parlem del sector sanitari.
7: Les dades que desvelen diversos estudis d'àmbit tant nacional com internacional són esfereïdores. El sector de la salut és un dels col·lectius amb taxes d'ideació suïcida i de suïcidi consumat més elevades del teixit laboral, a banda de presentar unes dades ja de per si molt negatives en quant a afectació a la salut mental. Aquests estudis revelen que si la taxa de suïcidi en el conjunt de la societat és del 0,8%, la xifra ronda l'1,3% entre els metges. Això és prop del doble, una situació que si ja era negativa de per si, amb la pandèmia s'ha accentuat. L'accés a fàrmacs, la pressió assistencial extrema, el desgast emocional, o anomenat burnout també, i molt especialment les barreres psicològiques per demanar ajuda per la por a ser jutjats professionalment, són factors crítics.
0: Doncs un problema històricament invisible que avui volem posar sobre la taula. Per això tenim comunicació amb la secretària del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, la Sònia Miravet. Què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
0: Les dades desvelen una situació dramàtica. Per quin motiu els professionals sanitaris presenten aquestes dades tan negatives?
8: Doncs una mica en el resum que heu fet, ho heu comentat, no? Però és cert que els professionals sanitaris tenen una alta autoexigència, no? Ens ensenyen també durant el grau a cuidar els altres, però moltes vegades no cuidar-nos a nosaltres mateixos, no? L'autocura no la tenim sempre present. I sovint doncs, és això, aquesta por o aquest sentiment d'haver de ser invulnerable.

0: xarxes o la por, no, de companys o, i una, demanar suport, de demanar ajuda.
1: Sònia, dins del sector hi ha moltes especialitats, molts treballadors. No sé si podem identificar alguna en la que l'impacte sigui especialment negatiu. Em venen al cap les infermeres, per exemple.
0: A nivell infermeria és un dels col·lectius que evidentment estan sotmeses, també a aquesta situació. Dins del col·lectiu de professionals sanitaris en general, els que tenen molta situació de, o índex més alts també de suïcidi són els veterinaris, però després dins de la medicina, els anestesiòlegs, per exemple, els psiquiatres, metges de família en general, són els que les especialitats potser amb més índex, no? Amb més ideació també suïcida i amb més letalitat. Possiblement també per aquest fàcil accés, tenim molt coneixement, no, dels fàrmacs, coneixem els mecanismes d'acció, i després també, bueno, estem familiaritzats amb la mort, que això sovint, doncs, ens diferencia, no, d'altres professions, i després tenim accés a fàrmacs, no, letals, no, i a dosis que sabem que poden contribuir, doncs, a la mort, no? I això potser facilita també que aquest índex sigui, o aquesta taxa sigui més alta.
2: Hi ha una etapa de la nostra història recent que s'identifica com un punt d'inflexió en l'impacte sobre la salut mental dels sanitaris. És, evidentment, la pandèmia de la Covid. Ja han passat 6 anys, però és evident que a nivell de salut mental allò va generar un impacte que encara dura. En quina manera va afectar?
0: Sí, totalment, teniu molta raó. I de fet, nosaltres al Col·legi de Metges i a través de la Fundació Galatea s'han fet diferents estudis, no, per valorar també els hàbits d'estils de vida i també la percepció de mala salut. I durant la pandèmia es van fer diferents talls, no, en aquest sentit. Llavors sí que es veia sobretot aquesta, evidentment, pressió assistencial, aquesta por, no, l'aïllament a vegades que va provocar la pandèmia va suposar un augment de casos també d'increment de salut mental. I per altra banda, temes organitzatius. És molt important també recalcar, doncs, el paper de les institucions, no, i en el sentit de protegir aquest benestar, de detectar de forma precoç un índex, no, de salut mental alt o una ideació suïcida. I el que veia més al final, fins a la pandèmia, el que potser responia més a aquesta percepció de mala salut mental per part dels professionals era precisament aspectes més de l'àmbit d'organització, no?
1: Sònia, en aquest impacte psicològic s'inclou el fet que el professional sanitari, ens ho explicaves a grans trets ara, presencia situacions traumàtiques, és molt a prop de la mort i acaba d'una manera assumint tot això, no? Els que no formem part del sector podem arribar a pensar que els professionals doncs estan preparats per això, però un mai està
0: Sí,
1: preparat,
0: sí.
1: no? I és un fet que va
0: No.
1: minant, no?
0: No, no, és cert, perquè al final és veritat que durant tot l'àmbit del grau, però sobretot a la residència, quan tu vas adquirint competències, no, habilitats i alhora, doncs, responsabilitats, es va treballant, no? Però hi ha diferents especialitats que són molt sensibles, no, en aquest sentit. I com us deia també, doncs, a nivell de la Fundació Galatea es fan intervencions amb especialitats, per exemple, oncologia pediàtrica, o hi ha situacions que per molt que tu puguis estar familiaritzat, puguis tenir recursos, no, i tècniques, hàbits per dir, bueno, això ho he d'anar, és bo tenir aquests espais a vegades de descompressió, poder compartir, no, amb iguals la situació i després demanar el suport d'ajuda especialitzada quan es necessita.
2: Des del sector s'ha reclamat en més d'una ocasió més protecció pel que fa als professionals, perquè estan molt exposats a maltractaments tant físics com psicològics, no?, per part del pacient. I no sé si un dels aspectes a millorar té a veure amb la qüestió social, també.
0: Sí, l'àmbit social és cert que hi ha un abans i un després de la pandèmia, no? És veritat que quan nosaltres fem les enquestes, no, a nivell de la població, us en recordareu de les 8 del vespre, no, que ens aplaudien, no? I després
2: Sí.
0: vam tenir la sensació que aquests aplaudiments no, no. Per què? Perquè la població ens movem també en una situació, doncs, de necessitat, inclús d'immediatesa, de resultats, no? I moltes vegades aquesta incertesa que amaneguem, doncs, a la medicina provoca, no, situacions de crispació, malestar, tant a la població com després també tenim un índex d'agressions, no, que pot afectar a nivell dels professionals, i després en moltes ocasions som segones víctimes, que es diu, no? Quan hi ha una situació amb un pacient, tant d'una agressió o un error mèdic o situacions similars, això impacta també la salut mental del professional. I tot i que, per exemple, al col·legi tenim unitats, no, que es dediquen especialment a treballar aquestes àrees, doncs és veritat que s'ha de fer molta prevenció, no, i hem de detectar de forma precoç aquestes situacions per donar-hi resposta.
1: D'entre els detonants d'aquestes dades hi ha, com dèiem en la introducció,

0: opció, la barrera psicològica a l'hora de demanar ajuda per por a ser jutjats sí. professionalment, no? Aquesta barrera s'hauria de poder tombar, no? Per què passa i què fa falta per fer aquesta passa?
1: Doncs em va molt bé que em facis aquesta pregunta perquè, de fet, a d'altres països, a d'altres comunitats, sobretot a altres països, no? Fora de, inclús a nivell europeu i fora d'ella, doncs el que trobem és que moltes vegades quan hi ha situacions molt més estigmatitzants o quan hi ha un problema de salut mental o un problema d'addiccions, per exemple, el professional perd la llicència, no? Que es diu, és a dir, el col·legi moltes vegades inhabilita. No és el cas del Col·legi de Metges de Barcelona, del Consell de Col·legis o del... O a nivell estatal, no? Tot el contrari, amb el programa d'atenció integral al metge malalt, que tenen l'equivalència, no? Les diferents professions sanitàries, el que s'intenta i s'aconsegueix, de fet, és fer aquesta prevenció, és la persuasió de demanar ajuda, és no estigmatitzar, tenim un sistema de confidencialitat, que quan tu necessites aquest suport i fas el contacte amb la clínica, amb la Fundació Galatea, es canvia el nom. Vull dir, hi ha una situació que protegeix també perquè no hi hagi aquest estigma, no? De demanar ajuda. És a dir, nosaltres ja ho considerem com que som invulnerables, com que és un, no, un fallo el fet de poder demanar ajuda i no és així. Això ho estem treballant molt i crec que ho estem aconseguint. I les noves generacions penso que també tenen una visió diferent potser de la que hem tingut fins ara. Però cal fer molta feina en aquest sentit, sí.
2: Ens deies, des del col·legi, teniu actiu el servei Metges per Metges i el suport de la Fundació Galatea per cuidar la salut dels professionals. I amb el que ens estaves explicant ara, entenc que ha crescut, no?, la demanda d'aquests serveis en els darrers anys.
1: Sí, sobretot després de la pandèmia, representa que Fundació Galatea té com dos espais, no?, una mica més diferenciats. Un és la part de suport emocional pels professionals sanitaris, que és un espai de recolzament, no?, i de tractament més psicològic. I després la Clínica Galatea, que tracta els casos potser més greus, casos de trastorn mental més greu o d'addiccions. I en aquest sentit, sobretot el servei psicològic sí que va incrementar-se moltíssim, no?, a nivell de la pandèmia. I cada any es van produint casos nous. Entenem que mentre anem també fent difusió del programa i compartir que això no ha de ser estigmatitzant i que demanar ajuda també és un signe, no?, de fortalesa, això anirà creixent, no? I necessitem també, doncs, els recursos, no?, suficients per poder-ho tirar endavant, no? Però de moment és cert que s'atén, i penseu que s'atenen per professionals també molt especialitzats, no?, en tractar professionals sanitaris que, de fet, tenim algunes característiques, no?, comuns i una mica diferencials potser que la resta de població, per això que hem comentat abans.
0: Un altre dels detonants els tenim en la pressió assistencial extrema dels professionals. Aquí quin paper ha de jugar l'administració?
1: Jo crec que l'administració ha de ser sensible en tot el tema que sigui organitzatiu. Hi ha moltes causes, no?, del burnout o de l'esgotament emocional, hi ha diferents... però una d'elles ho tenim molt ben analitzat, no?, a nivell de col·legi, a diferents documents que parlen d'aquesta situació també, i l'administració ha de tenir en compte que, per exemple, situacions en les que del dia a dia, actes que no són gairebé ni assistencials, però que el metge potser i d'altres professionals, com a infermeria, doncs no dedica el seu temps, no li posa el valor que necessita l'acte mèdic, per exemple, amb tot el tema de la burocràcia, processos administratius, no?, que moltes vegades amb això sí que hi ha situacions que podrien ser àgils i fàcils de poder fer a curt termini i que amb això alliberaríem força, no?, el malestar aquest emocional que tenim quan no estem fent el que realment creiem que hem de fer com a professionals, no?, sinó que ens dediquem a d'altres tasques, per exemple, el tema de les guàrdies, no?, que també és un dels motius de la vaga, per exemple, que s'ha de treballar, però crec que l'administració ha de deixar i donar també autonomia als professionals perquè ens puguem organitzar i decidir què ens convé més. Al final, quan nosaltres lluitem per això, lluitem per aconseguir no un benestar només únicament professional o personal, sinó ara, no?, que és a nivell de mantenir aquesta qualitat assistencial i de seguretat a l'atenció del pacient.
2: Per últim, Sònia, més enllà d'això que ens estàs explicant, per on passa la solució per revertir aquestes dades i fer que millori la situació?
1: Doncs sobretot per la part de la prevenció i la promoció de la salut. A vegades quan arribem i quan un company demana ajuda és tard perquè, doncs, això ha tingut por, perquè no coneix el sistema, perquè pensa que com a nivell professional, doncs, se'l marcarà d'alguna manera, i estem arribant una mica tard. Llavors la idea és intentar fer aquesta prevenció, promoció, com a professional saber que ens hem de cuidar nosaltres mateixos, hem de dedicar espai també per vetllar per la nostra salut mental. I a la mínima que hi hagi alguna situació que ens posa en risc, doncs comunicar-ho, demanar ajuda i a partir d'aquí, doncs, treballar-ho

0: formar també amb tot l'equip.
1: Sònia Miravet, secretària del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a la ciutat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs queda clar que els sanitaris són el col·lectiu que més impacte pateix en la salut mental, però dins d'aquest col·lectiu n'hi ha un que encara té pitjors dades. Són els veterinaris, una situació que no deixa de sorprendre i per això hem volgut esbrinar les causes, Gerard.
2: Així és, i per provar d'identificar què ha portat aquesta situació he pogut parlar amb la Laia Sabat. Ella és fundadora de Vet Warriors, una associació que vetlla per la salut mental dels veterinaris, propietària de la clínica Bitxos Veterinaris a Alella i divulgadora a través de les xarxes socials. A banda de ser la persona que va convocar la primera manifestació de veterinaris fa poc més d'un any, no fa molt. La Laia identifica un factor que fa que els veterinaris estiguin més exposats a l'impacte sobre la salut mental i aquest és el factor econòmic. Els costos de l'atenció sanitària a una mascota són molt alts i tot això s'afegeix a les qüestions psicològiques a les que ja estan exposats la resta de sanitaris d'altres especialitats.
3: Amb els clients que entren angoixats, i no només entren angoixats per si el seu animal tindrà alguna cosa que no es pugui salvar, sinó també si ho podran pagar. Aquesta jo crec que és una de les grans diferències entre la medicina veterinària i la medicina d'humana. A Espanya estem acostumats a que tenim una seguretat social que és estupenda i que no també té segur una mútua i no estem acostumats a pagar el metge, diguem-ne. Nosaltres som una professió que tenim 3,5 cops més que la població en general de probabilitats de suïcidar-nos. I d'aquest 3,5%, el 75% són clínics, que és el que té més pressió. A part d'aquest canvi entre la medicina humana i la veterinària, hi ha tota la resta que també tenen els metges, no? La fatiga per compassió, que, ostres, a tu et sap greu el que està passant a aquella família o aquell animal, tot el patiment l'absorbeixes. Nosaltres prenem decisions d'eutanàsia, i no com amb humana, que les decisions d'eutanàsia són amb un comitè i tens una persona davant que t'està dient jo em vull morir. La decisió la pren un veterinari amb la família, recau molts cops, tots els cops, sobre una sola persona.
2: La Laia Saba també creu que els veterinaris estan desprotegits, són més vulnerables i estan més exposats que la resta de professionals.
3: Ara mateix hi ha més gossos que nens a Barcelona. Si un animal està a totes les cases, forma part de les famílies, i doncs ells quan et venen a la consulta et miren encara de cuidado que és el meu fill. Aquesta responsabilitat, encara que legalment no és tanta com si estàs tractant amb un nen, està clar, a nivell emocional nosaltres la tenim. Aquella persona ens la trasllada així, que diu que no li passi res, que és el meu fill. Llavors, aquesta gran pressió la tenim. Què passa quan les coses no surten bé? El veterinari és molt accessible, o sigui, nosaltres som molt trobables. I quan les persones ens frustrem, hi ha molta gent que no sap actuar i ho trasllada cap a violència i agressivitat, cap a la persona que té davant. I el veterinari que està al quiròfan és el mateix que està fora. No passa com en un gran hospital que hi ha milers de persones treballant i que hi ha un sistema de seguretat. O sigui, tu no pots entrar a un hospital i accedir directament al cirurgià. A nosaltres sí. És més, ja sortim nosaltres, perquè la relació que tenim amb els nostres clients és molt estreta. O sigui, aquell gos o aquell gal hem conegut des que tenia 3 mesos fins que té 13 anys. Ja sabem què passa a vegades amb les confiances, no? Que si no saps reaccionar, tots els veterinaris hem tingut missatges de WhatsApp o trucades d'assassino. Jo crec que aquesta accessibilitat també ens fa molt mal.
2: I a més, tot comença des del principi, des de l'etapa universitària. És el que apunta un estudi impulsat per la UAB, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i la Fundació Galatea, que desvela que la meitat dels alumnes de la Facultat de Veterinària de l'Autònoma han patit depressió, ansietat o estrès i un de cada 10 ha tingut pensaments suïcides. Sabat creu que tot ve provocat pel gran volum d'estudi que hi ha a la carrera i per la baixa expectativa i la incertesa que hi ha quan surts de la universitat. A més, a això se li afegeix la qüestió administrativa amb noves normatives que lliguen de mans i peus als professors.
3: Doncs és una carrera que tu quan entres no tens en el cap tot el que serà. De fet, la meva filla està estudiant veterinària ara i jo li vaig estar intentant treure del cap. Certament és una carrera que és molt dura, toquem molts pals, hauràs d'estudiar malalties de porc, malalties de vaca, paràsits, infeccioses, inspector d'aliments, hauràs d'anar escorxadors, hauràs de... En un examen d'anatomia tens... A mi em van posar un os de tigre. Has d'estudiar molt, molt, molt, molt, molt, i suposo que el mateix que en medicina, suposo que sí.

0: el que jo crec que un cop estàs a dins, vas veient tot aquest volum tan poc reconegut cap als veterinaris que et genera com ansietat de dir, ostres, tu, és que m'ho estic currant molt i després parlo amb la família o els amics i em diuen, sí, clar, estàs con los perritos y los gatitos. És una mica feina social i molta feina ara, molta, molta. Clar, i ara últimament ens han caigut una quantitat de reglaments que el que fan és encara lligar-te amb més de peu i mans. Tu ara imagina't un client que ve amb un animal que ja està pensant que si no podrà pagar un tractament, jo abans li podia receptar un fàrmac de persones, que era molt més barat, però és que ara, si jo recepto un fàrmac de persones, em multen amb 1 milió d'euros. Llavors, clar, encara ens han posat més amb l'espasa contra la paret i més lligats allà per dir, ostres, si ja teníeu un debat interior de com fem això, com arribem a això, no? Les administracions no ajuden.
1: I a l'hora de trobar possibles solucions, saben identificar diverses.
0: Em consta que la Facultat de Veterinària de la UAB estan fent ara molts projectes per preparar els estudiants per la vida que els esperarà després. Sí que és veritat que jo vaig acabar fa 25 anys i vam fer ara la trobada dels 25 anys i els professors i tothom ens deia que havien afluixat la pressió a dins de la universitat. O sigui, ens deien és que els exàmens que fèieu vosaltres de 5 hores d'anatomia de 6 ara ha canviat. Jo suposo que també és en totes les universitats. A nivell d'universitat s'està gestionant molt bé. Reduir la pressió administrativa també seria perfecte. O sigui, nosaltres ara mateix la sensació que tenim és quasi que som uns delinqüents, que l'Estat li ha costat uns 150.000 euros formar cada un dels veterinaris que treu fora i després no creuen el seu criteri. I posa unes normes i unes lleis que ens fan decidir això, no? Si eutanàsia o... perquè el tractament no és possible per un tema administratiu. Les condicions laborals també, que sortís un bon conveni veterinari, que els veterinaris poguessin tenir doncs, més dies lliures, un sou amb el que es poguessin comprar un pis, que com a totes les professions, clar, jo demano de la meva. I després educar socialment perquè entengui la profunditat de la nostra feina. Hi ha una altra cosa que també ajudaria molt, que és que a tota Europa la gent ja té seguros de mascotes de salut i això ens aniria superbé.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Laia Sabat per explicar-nos-ho. Queda clar que hi ha moltes coses a millorar, especialment al sector sanitari, un col·lectiu, com dèiem, invisibilitzat i que assumeix una gran càrrega psicològica cada vegada es desemboca en tot el que hem estat parlant avui en el tema de la setmana.
3: Això és La Ciutat.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Barcelona no se visita, se vive, y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
2: Ja sabeu que aquest any Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura. Durant el 2026 s'han organitzat desenes d'activitats i conferències obertes al públic relacionades amb l'arquitectura i el disseny. Una d'aquestes comença la setmana que ve i s'allargarà uns 10 dies. Estem parlant d'Eclèctica Barcelona. Sara Folch, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, bon dia. Aquí estem, aquí treballant. No us ho podeu arribar a imaginar. S'inaugura d'aquí... Bueno, ni una setmana.
2: D'aquí res. Avui volem parlar amb la nostra interiorista de referència d'aquesta Eclèctica a Barcelona. Sara, explica'ns una mica què és Eclèctica.
6: Vale, doncs mira, és un esdeveniment que connecta l'interiorisme, l'arquitectura, el disseny i la cultura, i tot amb un mateix espai, amb un mateix edifici.
2: I què hi podrem veure aquest any a Eclèctica?
6: Bueno, moltes coses. Mira, veurem 12 habitacions diferents co-creades per arquitectes interioristes, vale? Figures rellevants de la cultura, de la creativitat, vinculats al territori, i com, bueno, com la Isabel Cuixet, el Javier Cercas, la Queralt Lahoz, el Nando Jubany, la Martina Klein, la Joan Lang, entens? I jo mateixa. Aquí estem

0: Uns quants fent coses.
1: No esperava menys, que tu em formessis part d'aquest projecte. Escolta, ara que no s'escolta ningú, què has pensat? Què tens en ment?
0: Ai, ai, bueno, tots els espais que jo estic passejant, estem treballant, no passejant, impressionant perquè es fa el Circo d'Eqüestre i ja sabeu que el Circo d'Eqüestre és un club social privat, i llavors, és meravellós poder veure la gent que no l'ha pogut entrar mai. Serà un plaer que la gent pugui venir a veure'ns. Llavors, què faig? Faig un bany, que m'he inspirat amb Joan Lan, que és una professora de ioga i experta en el benestar. També m'he inspirat en mi perquè sabeu que m'encanta el benestar en totes les... I ho faig per Roca, per la marca Roca de sanitaris. Llavors fem un bany que el titulem el bany dels sentits.
1: Home.
0: Anem a descobrir sentits.
1: Ui,
0: Anem
1: que
0: a... Sí,
1: intrigant,
0: clar.
1: no?
0: Imagineu-vos, sí, és un espai bastant reduït al nostre, però la nostra idea és proposar als visitants, als oients, que els convidem que puguin venir a descobrir un bany diferent, on descobrirem, evidentment, a part del bany, els sentits.
1: Clar, estem parlant d'un espai que combinarà els moments més íntims, evidentment, però també amb moments compartits. Explica'ns
0: Sí,
1: això.
0: perquè... sabeu que jo tinc dos gossos,
1: Sí.
0: dos bracos i tinc ocells, i llavors, són de la meva família, evidentment, tots els animals són de la meva. Llavors, jo a la casa meva ja tinc dutxes grans, no?, perquè ells també es dutxen, llavors proposo un bany, que també el compartim amb les nostres mascotes, ja estan
1: Ah, que
0: preparats
1: bo.
0: per ells i per poder compartir, o diferent, m'entens? Vull dir que sigui fàcil, Que sigui fàcil i que tot ho tinguem, tot més preparat, estudiant els que necessiten, i després, evidentment, per nosaltres, evidentment,
1: Clar, és que els nostres lavabos no estan adaptats tampoc pels gossos, no? Per les nostres mascotes. Amb la qual cosa entenc
0: Doncs
1: que
0: ara
1: els has
0: sí,
1: adaptat.
0: ara ja ho fem, ara ja
1: Que
0: ho
1: bo.
0: fem. Sempre pregunto als clients, teniu mascotes? En tindreu? Ho deixem sempre una toma d'aigua. Deixem ja coses preparades,
1: Que bo, que bo.
0: perquè són un més de la família i,
1: Totalment.
0: Evidentment, han
1: I
0: d'estar
1: tant.
0: guapos,
1: I tant
0: no?
1: que sí. Escolta, què significa per tu tornar a dissenyar un espai efímer obert al públic a Barcelona? Perquè crec que fa anys que un esdeveniment com aquest no se celebra a la ciutat.
0: Doncs mira, és un plaer, de veritat que em fa molta il·lusió perquè hem fet espais a Madrid, els hem fet a Màlaga, alguns a París, a fora, i aquí a Barcelona, jo et diria que l'últim espai que vaig fer era el 2015, no, 2012, crec.
1: Déu-n'hi-do.
0: Imagina't. Em fa molta il·lusió, primer perquè els nostres industrials, els nostres artesans estan aquí i també s'impliquen molt més, és molt... Després que ens podeu venir a veure tots, vindràs, no?
1: Home, i
0: Vindràs,
1: tant.
0: suposo que
1: Tinc, home, tinc
0: vindràs,
1: ganes de veure
0: eh?
1: aquest bany que has fet, que has
0: Que sempre
1: dissenyat.
0: estem dient que
1: Ja.
0: els oients que poden veure això, ara ho poden veure real i està preparat, perquè funcioni, podran, consells, idees, després també hi haurà uns tallers i crec que, evidentment me fa molta il·lusió que sigui
1: Home, i
0: Barcelona,
1: tant.
0: perquè a més aquest any Barcelona, cada any és meravellosa, però aquest any hi ha moltes coses a Barcelona, eh? Tenim la ciutat de l'arquitectura, l'any
1: Una
0: Gaudí,
1: meravella. Sí,
0: l'any
1: és un
0: d'arquitectura, no?, de la
1: any
0: ciutat.
1: fantàstic aquest.
0: Sí, per això. Tot un poder estar en aquesta exposició d'eclèctica.
1: Escolta, Sara, estava pensant, per què el bany? Per què has triat,
0: Ai,
1: dissenyar
0: perquè
1: aquell...
0: perquè amb Roca sempre volíem fer una col·laboració, sempre estàvem parlant, ho fem, no? I perquè a més et diria que el bany per mi és un dels espais més importants de la casa
1: Totalment.
0: i també és difícil, Té moltes coses a nivell tècnic, Vull dir, ha de ser molt funcional i s'ha d'adaptar a qualsevol espai que cada client tingui, però ha d'estar, i ha de ser-hi tot. Crec que el íntim és on tu estàs, on et prepares per anar al carrer, la dutxa d'aigua freda quan vens de córrer, o et prepares, m'entens? O per anar amb un sopar, vull dir, el
1: Per
0: bany crec que és
1: relaxar-te.
0: la... Sí, per relaxar, evidentment, per això que ho trobareu, ho trobareu. Penseu que és el dels sentits, eh? Vull dir,
1: Sí,
0: anem
1: sí,
0: una
1: sí.
0: mica per així
1: Que bo.
0: relaxar-nos o despertar-nos, vull dir, també em serveix per despertar el bany, no?
1: Home,
0: Si
1: jo
0: vas
1: sense...
0: despistat,

0: Sense una,
1: molta llum,
0: sí, sense una dutxa al matí.
1: Maquilles.
0: El de la llum és important, eh? Escolta, què no pot faltar en un bany? Què creus que és el fonamental?
1: Evidentment, a part de tot el que necessitem...
0: A banda de lo bàsic, eh?
1: Sí, té la il·luminació.
0: És fonamental.
1: Això és el que no pot faltar. I que estigui preparada per cada moment. No és el mateix anar a dormir que a millor vols una il·luminació més tènua per desmaquillar-te o per estar relaxada o per poder-te maquillar, per anar a sortir fora, una dutxa relaxant amb aigua, més mantens amb una il·luminació més càlida. Jo diria això i que de poder, doncs, bueno, de capacitat de guardar coses. I així és que tot quedi com, bueno, pel meu estil, eh? Perquè tinc clients que sempre em demanen, no, jo vull una repisa que allí tingui tots els meus productes.
0: Clar, cadascú.
1: Depèn.
0: Ja escolta,
1: és que quan entri estigui net, que dic jo.
0: Tu has dissenyat aquest bany, entenc que a Eclèctica trobarem tots els espais de la casa representats, no?
1: Sí, trobareu el saló que l'està fent el Lázaro Rosa Violampra i Isabel Cuixet. Després hi ha, evidentment, el despatx, l'oficina, que és per... Bueno, ara no sé, ara ja porto, perquè clar, cada dia passo i cada dia parlo amb algú i cada dia... Després tenim la suite, tenim el gimnàs, també, que ho fa la Adela Cabré. Després està la zona, diguéssim, de laundry. L'espai està patrocinat.
0: Molt bé.
1: I jo he dissenyat algú especial, vale? Especial. Vull dir, bueno, encara no ho he vist, perquè sempre dissenyem, però fins que no està muntat no ho veig. I llavors, bueno, hem fet com uns motllos. Bueno, jo crec que mínim, doncs hem coses diferents i que siguin molt funcionals i que tothom trobi una petita inspiració o emoció, doncs, per dir, bueno, el pròxim bany el vull així encara que sigui més petit, o en lloc de tenir una suite o una habitació, faig tot de bany. Clar, no ho sé, a mi podem fer canvis, no?
0: Sí, sí. Escolta, la gent segur que té ganes de veure com ha quedat aquest bany i totes les altres estàncies en aquest Eclèctica. Aquest acte ja hem comentat que estarà obert al públic, les entrades ja estan disponibles a la pàgina web d'Eclèctica. Digue'ns, quan obren portes?
1: Doncs el 4. El 4. I ho estem muntant des de diumenge, dissabte. A muntar des de preparació i estem muntant des de dilluns. Diguéssim que és una setmana. Perquè el dia 3, el dia 4 ja... Bueno, el dia 3 ha d'estar, evidentment. És una setmaneta que muntem tot això. Tot.
0: Doncs amb ganes ja de veure tots aquests espais, a més en un lloc únic, que ja de per si forma part de l'arquitectura barcelonina, que es deixa bocabadats només a entrar-hi, i és veritat, és un espai que val la pena veure, i és aquest círculo equestre que està, ja sabeu, avinguda diagonal amb carrer Balmes. Sara Folch, amb moltíssimes ganes de veure el teu treball, segur que serà espectacular i que ens espertarà tots els sentits, no ho dubto.
1: Ho esperem. Hi ha molt de carinyo, molta passió de tot el meu estudi, de totes les empreses que estan darrere, de Roca i de tots els artesans i tots els materials, els sòlids surfells i, bueno, esperem que ens vingueu a veure. T'entendrem, evidentment. Estaré allí per, bueno, doncs, bueno, perquè els oients em puguin preguntar coses. Ara sí que tindran durant 10 dies poder-me preguntar a nivell directe.
0: Doncs mira, si voleu conèixer la Sara Folch i preguntar-li cosetes, doncs ja sabeu que la trobareu del 4 al 13 de juny a Eclèctica Barcelona. Sara Folch, com sempre, és un plaer parlar amb tu.
1: Perfecte, moltes gràcies i el plaer sempre és meu. Gràcies.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.
0: Nois, juguem una miqueta?
3: Vinga, va.
0: Us ve de gust?
3: Sempre està bé jugar, a mi m'encanta.
0: A què juguem? A què voleu jugar?
3: Jo faria un parxís, jo insisteixo amb el parxís.
0: Et guanyo segur, Sóc molt bona al parxís,
4: Monopoli.
0: No, el Monopoli és molt llarg. No, és aburridíssim.
4: Ha de ser molt bo.
0: Ja, això sí.
5: El Twister.
0: Oh, m'encantava aquest joc.
4: El Twister era un joc que... O sigui,
0: a tot arreu perquè mostres... era de contacte.
4: Bueno, no, perquè podies caure de seguida.
3: Podia arribar-te a bolleta.
4: Era un panell que posaves al terra, una lona, amb uns gomets de colors, i havies de posar el peu...
3: Giraves
4: el...
3: la ruleta.
0: La mà esquerra, Albert, sí. I deies, però com arribo aquí, no?
3: Sí, era espectacular.
0: Però
3: era espectacular.
0: Jo ara ja no puc jugar això,
4: Sí que pots.
0: La meva flexibilitat ja no és el que era.
4: Poses un peu en un lloc, un peu en un altre.
0: I
4: ja
0: punt.
4: Està.

0: I l'1 també és molt divertit.
1: L'1 també, i a més ara hi ha moltes...
2: Em sembla absurdíssim, no? I he jugat fa
0: res. Bueno, és un joc de cartes.
1: Fa dos anys, fa res, fa dos anys.
2: Fa dos anys, fa res, vull dir que no hi he jugat de petit en aquest any, a l'1.
0: El Rummy Cup també, l'Scrabble, és que hi ha molts jocs.
1: Per mi, el millor joc, i no admeto discussions, el Cluedo. Era boníssim, el Cluedo. M'encantava.
2: Ara així, tic, tic, tic, tic. Quin és qui?
0: Ah, quin és qui? Ah,
1: també és molt bo, quin és qui? Voleu saber a què jugava la nostra audiència? Vinga.
3: Buenas tardes. Pues yo de pequeña jugaba mucho a la pelota y también con la cuerda de saltar.
1: Ay, me encantaba.
3: Estos eran los juegos de la calle. Luego los otros era por el parchís y la oca, me gustaba mucho también. Sí, sí. Vale. Buenas tardes.
4: Buen día, nois. Hola. Doncs jo jugava doncs, a les cartes, com la brisca, el tute, el parchís, la oca. També saltava molt a les cordes, que m'agradava molt.
1: I
4: jugava també amb gomes. I què més? I ara, doncs, mira, per Nadal sempre fem lo típic de jugar al trivial i podem passar moltes hores. Ara cada vegada més em costa més, o sigui, posar-me a jugar al trivial, però bueno, intento esforçar-me i és una forma d'estar entretinguda.
1: Totalment.
4: I desconnectar una mica. Que tinga un bon dia, nois.
5: Bon dia. Pues yo de pequeña en mi casa jugábamos mucho al parqués, que es el parchís, en Colombia se llama parqués.
1: ¿Qué dices?
5: Y eso es lo que más jugábamos con mi padre y siempre pues con centimillos, apostándonos dinerillo. Mi padre siempre le ha gustado mucho apostar y entonces poca cosa, pero sí que lo hacíamos. Que Mario dice que somos un poco ludópatas, pero no lo creo, porque eran centimillos por hacer la gracia. Y luego jugamos mucho al dominó, que teníamos uno que era, no llegaba hasta el 6, sino hasta el 9, entonces podían jugar hasta 6 personas. O sea, en vez de tener 6, pues llega hasta el número 9, pero igual es el dominó. Jugábamos mucho al 1. Al 1 siempre llevo yo el 1, tengo un 1 de estos que es como plastificado, y siempre lo llevo mucho a la playa o a la piscina cuando vamos, porque jugamos mucho con esto. Me gustan los juegos de mesa, sí, sí. Estos así que son para pasar el ratillo. Venga, adiós, buena tarde.
1: Buena tarde. Estava pensant que el Trivial és un perill i s'ha d'anar actualitzant, perquè jo tinc un que hi ha preguntes encara de l'antiga Unió Soviètica, vull dir, saps? Sí, té molts anys.
2: Es fa digital i ja està.
1: No, però...
2: Digital,
0: deu haver una...
1: La gràcia és les cartes.
2: La pàgina web de Trivial.
1: I com li dieu als triangulets?
2: A l'Ila, no?
1: Quesitos?
0: Formatgets.
1: Perquè hi ha gent que no li diu pivotes o...
0: Pivotes?
1: Sí.
2: Formatgets.
1: Són els formatgets.
0: Són els formatgets.
1: Tu, Pol, el Monopoli, eh?
6: Monopoli.
1: Sí.
6: Sempre.
2: El Monopoli també no li trobo cap gràcia.
0: A manegar pasta.
1: És que no hi havia manera... Has acabat alguna partida de Monopoli?
6: És que no s'acaba mai.
1: És que no s'acaba mai.
6: Però és la gràcia, que hi ha un moment que veus que tothom s'ha frustrat i se'n va de la partida. En aquell moment ja has guanyat, ja està.
1: I el Pol no s'aixeca de la cadira encara que passin 10 hores.
6: No, jo m'he aixecat de la cadira i m'he anat de la partida.
2: Però quina gràcia té aquest joc? És que no té cap gràcia.
0: Sentir-te el més ric i el més
2: poderós. El Pictionary
1: jugava
2: molt.
1: Oh, també era molt bo.
2: Pictionary.
1: Les categories.
2: També.
1: Les més categories me lo llevo.
0: El tabú.
1: El tabú, també. Sí, a l'hotel. A l'hotel havíeu jugat?
0: No.
1: El risc.
0: Ah, sí, a l'hotel sí que he jugat.
1: El risc era molt bo, eh? A tu, Pol, si t'agrada el Monopoli.
0: Hi ha un que es diu Catan, també.
1: No l'he jugat mai.
0: El Catan jo he jugat alguna vegada i està, sí, està bastant bé.
2: No confondre aquesta senyora que jugava al Tute, que llavors hi ha el Teto, que és una altra cosa.
1: No ha dit ningú el Tute. És que ningú ha dit el Tute, a
2: més.
1: Sí,
2: ho ha dit una senyora.
0: Sí, el Tute, sí? La brisca, el Tute. No ha dit
1: el brisca,
2: el Tute, i que no confondre el Tute amb... Bueno.
0: I la piragua, ja, si ens posem.
1: Veieu el que haig d'aguantar, si és que...
2: Alegria.
1: La meva feina no està pagada, senyores, senyors.
2: Sí que està pagada, sí.
1: No està pagada, no.
2: Amb la que més pobra de tots nosaltres.
1: Home, no és faltaria.
0: La més rica del Monopoli.
1: Sí, clar. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà, com sempre, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda jugant a jocs de taula.
7: A Onda Cero, la ciutat.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En el calendario de la corrupción de hoy toca El Hermano. El episodio de este jueves del serial judicial que satura portadas y tertulias nos lleva a la audiencia de Badajoz con la foto del primer juicio a un familiar directo de un presidente del gobierno sentado en el banquillo con 10 acusados más. El Museo de la Corrupción incorpora a la vitrina al hermanísimo y su supuesto enchufe en un puesto creado a su medida como un guante en la

0: Unes protestes que avui s'han repetit a les comarques del Vallès Oriental i Occidental i també al Maresme. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. El tall més important és el que s'ha fet a la C32 a Mataró. Un grup de docents ha interromput el trànsit durant gairebé 2 hores.
2: I si algú pensa que ens doblegarà...
0: En plana política, el president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa, surt de nou al pas de les investigacions judicials sobre possibles casos de corrupció al voltant de Ferraz.
2: I si algú pensa que ens doblegarà... Jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Perquè la nostra força no és estar a les institucions, són els nostres valors.
1: Des del PP, el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, ha recordat que Illa, Sánchez i Zapatero van anar a l'estiu passat a Lanzarote de vacances.
3: Blanco y en botella, el trío de la mareta, esos tres que se fueron de vacaciones el año pasado a costa de todos los españoles, tramaban, aparte de un golpe a la democracia y un golpe a desguazar el Estado en Cataluña, tramaban también otro tipo de golpes mucho más vergonzosos y mucho más inmorales de lo que nos pensamos.
1: Per tot plegat, Fernández ha exigit a Illa que comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el finançament de la campanya electoral del PSC del 2024.
0: El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, treu ferro al canvi de governança pactat entre PSC i Esquerra en el marc de les negociacions dels pressupostos.
4: Por tanto, si hemos facilitado el acuerdo para que pueda haber presupuestos, esto nos hace que estemos muy, muy satisfechos.
1: Navarro ho ha dit durant la presentació del SIL, el Saló Internacional de la Logística, que la setmana vinent acollirà 600 empreses i 15.000 visitants, una cita marcada també per les tensions geopolítiques.
0: Lleó XIV es desplaçaran al Papamòbil en 3 ocasions durant la seva visita a Catalunya.
1: El vehicle farà una volta per la pista d'atletisme en l'acte de Montjuïc i recorrerà uns centenars de metres a Montserrat i també pel centre de Barcelona en el seu camí cap a la Sagrada Família. El bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, ha destacat especialment l'acte de la Basílica.
5: La família té una llarga història, ha tingut un recorregut durant els seus anys, dècades, amb moltes situacions diverses. Nosaltres som la generació que estem en el moment, no és que siguem ni millors ni pitjors que ningú, però són els que estem en el moment oportú, en el lloc oportú. Ens ha tocat.
1: Tot plegat enmig d'un fort dispositiu de seguretat amb la participació de 5.000 agents dels Mossos d'Esquadra.
0: I a aquesta hora estem pendents d'un foc forestal que està afectant a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població d'aquest municipi, Òrrius, a causa del foc d'indústria que s'ha declarat en aquesta població i que ha propagat també a massa forestal. En concret, es demana als ciutadans que no surtin al carrer i tanquin portes i finestres. El titular d'esports ens el porta el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Gavi. El davanter anglès Anthony Gordon està a punt d'aterrar a Barcelona i a les properes hores passarà revisió mèdica prèvia al seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona. I aquest matí, Xavi Pascual ha confirmat que deixarà l'equip de bàsquet a final de temporada i nega que hi hagi cap guerra amb el Club Blaugrana.
0: El temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i és un dia càlid i amb calor. Les temperatures superaran els 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten ruixats de forma aïllada. Demà divendres les temperatures continuaran similars, 39 graus a Lleida, 35 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Els termòmetres baixaran lleugerament durant el cap de setmana. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però durant la tarda al Pirineu s'esperen ruixats i tempestes. També pugen les temperatures mínimes, 22 graus a Barcelona o 18 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda. Dani Sánchez, al control tècnic.
8: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: En una estona, a partir de les 3 de la tarda, començarà la que podria ser l'última reunió per intentar arribar a un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats docents. El govern assegura que no s'aixecarà de la taula, però també ha anunciat que acudirà Ricard a la cita amb una proposta definitiva.
1: La negociació arriba a la

0: Recte final després de 5 reunions en poc més d'una setmana. Ahir, en la darrera trobada, el govern es va comprometre a millorar el complement salarial per al conjunt dels professors per sobre dels 47 euros bruts al 2026, a més d'una pujada de 75 al 2029. Hi ha, però, un altre escull, els recursos per l'escola inclusiva. En una compareixença al Parlament, la consellera Niubó ha explicat que la proposta donarà resposta a les dues qüestions.
1: Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
0: De la seva banda, els sindicats de la vaga, USTEC, CGT i professors de secundària reclamen un augment global del salari que arribi almenys als 400 euros en 4 anys. També exigeixen 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva durant els propers 2 o 3 anys.
2: Mentrestant, aquest matí els docents han tornat a la vaga. Ha estat el torn del Vallès Oriental, Vallès Occidental i el Maresme. I com ja és habitual en aquestes jornades, s'han tornat a veure talls a les carreteres. Montse Valls, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. La C32 ha quedat tallada aquest matí durant gairebé 2 hores a l'alçada de Mataró. Els manifestants han bloquejat l'autopista en tots dos sentits, obligant els Mossos d'Esquadra a fer desviaments fins que el trànsit s'ha pogut restablir cap a 11:15. Els participants han recorregut el tram tallat amb una pancarta reivindicativa i, tot i que s'ha reobert puntualment el carril en sentit Girona per facilitar l'accés a l'Hospital de Mataró, el tall s'ha repetit. A primera hora també s'ha produït un tall breu a Canet de Mar amb afectació mínima.
2: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a fer pinya amb Pedro Sánchez després que l'UCO irrompés ahir a la seu del PSOE pel cas Leire i l'Audiència Nacional requerís documentació sobre la campanya electoral del PSC del 2024. No ho ha dit literalment, però el president català ha donat a entendre que hi ha una certa persecució judicial contra el seu partit.
0: Illa ha remarcat que manté un respecte absolut per la justícia, però també ha deixat clar que al seu entendre hi ha situacions que no poden considerar-se simples coincidències. En una intervenció al Fòrum de premsa ibèrica, Illa ha subratllat que confia plenament que els fets acabaran aclarint-se.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. La democràcia descansa en el concepte de veritat. I la veritat sempre s'imposa.
0: Illa ha assegurat que el PSC no es verà doblegat per pressions ni per maniobres que consideri, diu, injustificades. Mentrestant, el portaveu del PP català al Parlament, Juan Fernández, ha avisat que els casos de corrupció que envolten el PSOE també acaben esquitxant Salvador Illa.
5: Siempre que aparece un caso de corrupción del Partido Socialista o del entorno del presidente Pedro Sánchez, hay un hilo conductor que nos lleva hasta Salvador Illa. Lo hemos visto con el caso de Santos Cerdán, lo hemos visto con Ábalos y las obras que se hicieron en San Feliu, lo hemos visto también con Salazar, que contrató el Partido Socialista de Cataluña cuando salió de Moncloa, lo hemos visto también en el caso de Zapatero.
0: Fernández ha reclamat una vegada més la compareixença d'Illa al Parlament per donar explicacions sobre el finançament de la campanya electoral del PSC l'any 2024.
2: I més de 5.000 Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat del Papa durant la seva visita a Barcelona. La policia catalana, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana i les forces i cossos de seguretat de l'Estat, vigilarà els carrers, el subsol i l'espai aeri de les zones que el Sant Pare visitarà els dies 9 i 10 de juny. Ens ho explica el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi. El dispositiu policial blindarà els principals escenaris que acolliran els actes de Lleó XIV, com ara els voltants de la Catedral de Barcelona, la Sagrada Família i l'Estadi Olímpic. Només hi podran accedir residents i treballadors. De fet, dilluns vinent ja començaran les primeres restriccions a la zona de la Sagrada Família per fer tasques de muntatge. També es tancarà l'abadia de Montserrat només per a aquelles persones que tinguin acreditació. Així doncs, l'únic acte en oberta del Sant Pare serà el recorregut d'un quilòmetre que faran el Papa Mòbil entre els carrers Diagonal amb Rosselló i Sardenya. La visita de Lleó XIV és un fet extraordinari que situa Catalunya en el món. Ramon Espadaler és el conseller de Justícia i Memòria Democràtica.
7: Catalunya està preparada, Catalunya està esperançada, Catalunya està il·lusionada i Catalunya està compromesa amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, que serà doncs, una manera també de situar-nos al món i també d'escoltar aquestes paraules de pau, de convivència, de diàleg, de dignitat que tanta falta ens fan.
6: L'Ajuntament adverteix que moure's per Barcelona aquells dies serà difícil i recomana fer-ho en metro. Per tal de facilitar la mobilitat, es reforçaran les línies del suburbà i també les de Rodalies i Ferrocarrils.

0: Ho dèiem en titulars, notícia destacada d'última hora. Hem de marxar fins a Òrrius, al Maresme, on la Generalitat demana que els veïns segueixin confinats a casa mentre una vintena de dotacions dels bombers treballen per extingir un incendi a tocar del bosc.
1: Sí, el foc s'ha declarat a quarts d'una del migdia en una fàbrica de ceres, generant una fumarada molt negra que s'ha deixat veure des de la carretera C32 i fins i tot al nus de la Trinitat. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa. Segons informen, això sí, a causa de la distribució de les antenes, és possible que el missatge també l'hagin rebut en algunes zones d'Argentona, on, per cert, no cal confinar-se. Pel que fa a les taxes d'extinció, els bombers tenen controlats tots els flancs de l'incendi i sembla que no anirà a més.
0: Doncs seguirem pendents de l'evolució d'aquest incendi. El primer, encara no estem ni a l'estiu, però el primer important que tenim en aquestes hores, tot i que, de moment, el que sabem és que s'ha produït en un sòl industrial, això sí, amb afectació també a zona forestal. Hem de seguir parlant dels focs perquè, malgrat les abundants pluges de l'hivern i de part de la primavera, la campanya d'aquest estiu a Catalunya serà clàssica. Altes temperatures i molta vegetació seca. És la paraula que ha utilitzat la consellera d'Interior, Núria Parlon, per definir la campanya. De nou, la possibilitat d'haver de sufocar incendis simultanis és, Ricard, el gran repte dels equips d'extinció.
1: S'hi ha acumulat molta vegetació per les pluges dels darrers mesos, però aquesta és especialment fràgil perquè ja s'ha assecat amb les ventades dels mesos de març i abril. Això vol dir que són un combustible perfecte pels focs forestals. La bona notícia és que, a diferència de campanyes anteriors, marcades per la sequera, enguany no hi haurà problemes d'abastament d'aigua. Més enllà de les condicions del terreny i de les altes temperatures, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha recordat que el 90% dels incendis són originats per causes humanes. En aquest sentit, també ha situat com a principal perill que es declari més d'un foc al mateix temps.
2: I esperem doncs, poder actuar amb tota la diligència habitual, amb el nou model dels centres de comandament tan avançat com central, quan tenim simultaneïtat d'incendis. El que més ens tensiona en el cas de bombers, l'operativa, és la simultaneïtat d'incendis, encara que el volum d'hectàrees cremades no sigui molt gran.
1: L'any passat es van produir un 60% més d'incendis que el 2024, però es van cremar menys hectàrees, més de 8.600. Pel que fa als efectius, hi ha més de 2.800 bombers professionals i gairebé 1.400 de voluntaris. Al setembre s'incorporaran gairebé 300 bombers més que hauran finalitzat el període de pràctiques. Aquests equips comptaran amb 30 mitjans aeris, la pràctica totalitat en base a Catalunya.
0: En plan econòmica us expliquem que el Saló Internacional de la Logística, el SIL, organitzat pel Consorci de la Zona Franca, escalfa motors amb la mirada posada en els conflictes geopolítics que estan canviant el món. Dels aranzels imposats per Trump, els acords comercials entre Europa i el Mercosur o la guerra entre Estats Units, Israel i l'Iran. Doncs en aquest context, del 3 al 5 de juny, el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona acollirà la 28a edició del SIL amb la intel·ligència artificial com a gran aliat del sector.
1: Sí, durant la presentació del Saló que converteix any rere any Barcelona en la capital mundial de la logística, els seus organitzadors han destacat la capacitat que té el sector d'adaptar-se als girs de timó provocats per decisions polítiques i estratègiques. Un clar exemple a petita escala el tenim a Catalunya. Amb el canvi de governança al Consorci de la Zona Franca acordat entre el Govern i Esquerra Republicana per facilitar l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. De fet, posen en valor el paper que juga el SIL al reunir anualment milers de professionals que representen empreses de tota la cadena de subministrament on es debaten i presenten les solucions del futur. Són el president executiu i la directora general del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro i Blanca Soriguer.
3: Lo que estamos viendo es que las empresas que se dedican a la logística, pero también a las que se dedican a la industria, etcétera, se han vacunado ya un poco sobre los cambios de la, como comentabas, los cambios geoestratégicos.
4: Aparte que la logística mueve el mundo, la logística está en la mesa de debate constantemente. Lo que pasa que no se llama logística, se llama comercio global.
1: Entre dijous i divendres de la setmana vinent, a la Fira de Montjuïc hi haurà més de 600 expositors, 15.000 visitants i 160 novetats tecnològiques, totes elles vinculades d'alguna manera amb la intel·ligència artificial. De fet, per primera vegada, el SIL ha reservat un espai per parlar únicament sobre aquesta eina aliada de la logística. Entre altres, destaca el transport autònom de mercaderies que ajuda, diuen, a reduir el cost final al consumidor.
0: La patronal SACO situa l'absentisme i la rotació laboral com a dos dels deures pendents que té la indústria catalana.
1: Segons un informe d'aquesta patronal amb dades de l'any passat, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana, una mica per sobre dels serveis i clarament per damunt de la construcció i la

0: l'agricultura. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Una altra xifra que preocupa és la de la pèrdua d'empreses. Més de 1.000 durant l'any 2025, la majoria companyies amb menys de 50 treballadors. Tot i aquestes dades, el president de CECOT, Xavier Panés, n'ha fet una valoració positiva, tot i que ha reconegut que hi ha marge de millora.
1: Que Catalunya, amb el que veiem, crec que no està... que no està desplegant, per dir-ho d'una manera, tot el potencial que té. I encara tenim un gran potencial i que no l'estem aprofitant prou, o que tenim una trajectòria encara per arribar més, no?
0: Per activitats, la indústria de vehicles de motor és la que registra nivells més alts de rotació, amb més de 3 contractes per persona i any.
2: Catalunya té una mancança important de tècnics de gas, llum, aigua, energies renovables o telecomunicacions. Segons un informe elaborat per FAGICAT, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, gairebé 7 de cada 10 empreses tenen dificultats per contractar personal qualificat.
0: En el seu informe del 2026, la FAGICAT afirma que el sector necessita actualment prop de 22.000 professionals qualificats, un 12% més que fa un any. A més, per complir els objectius de transició energètica, el govern fins al 2050 caldrien 107.000 nous instal·ladors en els pròxims 25 anys. Sense aquesta mà d'obra es frenen projectes, es limita també el creixement empresarial i es tensen els costos del sector. Per redreçar la situació, l'entitat reclama augmentar les places d'FP, promoure la participació de les petites empreses en l'FP dual o impulsar un programa específic al SOC per facilitar la inserció laboral de persones aturades en aquest sector.
2: Parlàvem al principi d'aquest Notícies Migdia dels conflictes de les escoles. Ara hem de parlar també del malestar als hospitals. Atenció, perquè el Sindicat Metges de Catalunya amenaça amb deixar de fer hores extra si el Departament de Salut no millora les condicions laborals dels personals sanitaris.
0: Concretament, avisen que hi ha per ara 38 serveis de 19 hospitals públics i concertats disposats a deixar de fer tasques addicionals a partir del mes de juny en el marc de la campanya Ni un minut més. D'aquesta manera, volen forçar el govern a negociar millores després de molts anys alertant que el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals. De fet, des de l'octubre, els metges d'arreu de Catalunya han celebrat una desena de protestes als carrers que, per altres motius, denuncien les guàrdies obligatòries de 24 hores. La falta de professionals és evident i es demostra amb les llistes d'espera per consultes externes, operacions o proves diagnòstiques que en la majoria de centres públics superen els temps de referència. El govern, però, és conscient d'aquesta realitat i destinarà el pressupost per salut més alt de la història per, diuen, transformar al conjunt del sistema sanitari.
2: Doncs seguim parlant de salut. Atenció ara a aquesta fita a Barcelona. Un equip de Barcelona Natal integrat per professionals del Sant Joan de Déu i el Clínic han fet una operació pionera a Europa. Van aconseguir intervenir quirúrgicament dins del ventre de la mare un fetus de 700 grams que tenia els intestins fora del seu cos. Ens en dona més detalls la Montse Valls.
3: Concretament, es tracta d'una cirurgia fetal amb l'objectiu de corregir una gastròquisi, una malformació greu en què els budells del fetus es desenvolupen fora de l'abdomen. La intervenció es va realitzar a les 28 setmanes de gestació, després que els especialistes detectessin que el fetus corria un risc molt alt de perdre gran part de l'intestí si s'esperava el naixement. Els cirurgians van accedir a l'úter, van col·locar el fetus en la posició adequada i mitjançant la paroscòpia van introduir els 80 centímetres d'intestí a través d'un orifici d'un centímetre i mig. Es tracta d'una operació, com ens podem imaginar, complicada i precisa, que té els seus riscos. Josep Maria Martínez és cirurgià especialista en medicina fetal.
4: Des del punt de vista puramente quirúrgico, es eso, se trata de un feto, no es un niño. Y entonces estamos hablando de un intestino muy dilatado que tenemos que introducir con un agujerito muy pequeñito y luego manipularlo sin lesionarlo.
3: La intervenció va ser tot un èxit. El nadó va néixer 6 setmanes després per cesària i ha evolucionat favorablement alimentant-se amb normalitat. Escoltem el testimoni de la Camila, la mare d'en Tiago, que es va haver de sotmetre a l'operació.
5: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar, pero hablando con el doctor Sabría me ayudó a tomar la decisión de aceptar. Gracias a ustedes tengo a mi bebé aquí conmigo.
3: Segons BC Natal, aquest resultat obre una nova via que pot canviar el pronòstic dels casos més greus d'aquesta afectació, que es dona entre 2 i 3 casos de cada 10.000 naixements.
6: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Salut, i concretament avui sobre la micosi, una infecció cutània provocada per la humitat. Per saber més sobre aquest afer, contem amb l'ajuda de Nacho Arias. Nacho, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué son las micosis?
1: Pues las micosis, como bien se explicaba al principio, son afecciones cutáneas provocadas cuando los hongos parasitan en nuestra piel. Existen miles de especies de hongos, pero solo unos pocos tienen consecuencias en la salud. A la infección cutánea producida por dermatofitos se le denomina tiña. Estos hongos son parásitos de la queratina y suelen dañar piel, uñas y pelo, y forman parte del grupo de las enfermedades más frecuentes que afectan al hombre. Incluso se puede afirmar que todos la padeceremos en algún momento de nuestra vida.
0: Y una vez diagnosticado, ¿de qué depende el tratamiento?
1: Para determinar con exactitud el hongo responsable es necesario realizar un cultivo de las lesiones. Una vez tenemos claro de qué se trata, dependiendo de la forma clínica y de las lesiones, podemos indicar un tratamiento local o sistemático. Y para asegurar un mejor resultado, es recomendable solicitar la ayuda a expertos como los de Murprotec para encontrar los tratamientos antihumedad de los lugares que habitamos.
0: Nacho Arias, gracias. Hasta otro día.
1: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
5: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
0: És l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el José Agustín Gómez, aquí ja tenim aquí als estudis. Comencem parlant del Barça, que sembla que comença a fer ja els deures d'estiu.
6: I d'aquí res, aterrarà a Barcelona el primer fitxatge del conjunt blaugrana per la propera temporada. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle. Gordon, com deia, està a punt d'aterrar a Barcelona i passarà revisió mèdica aquesta tarda abans de signar el contracte amb el conjunt barcelonista per les properes 5 temporades. El conjunt català pagarà als anglesos 70 milions d'euros fixos més 10 en variables.
0: Alexia diu adeu ja definitivament a l'afició culer.
6: La reina es va acomiadar de l'afició barcelonista després de 14 temporades vestint la samarreta blaugrana, en les que ha aconseguit, entre altres títols, 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes de la Reina, a més de 2 pilotes d'or. La jugadora de Mollet, del Vallès, va dir adeu als seus incondicionals ahir durant el partit contra la Real Societat, celebrat a l'estadi Johan Cruyff, on va rebre un emotiu homenatge per part de l'afició i les seves companyes. Victòria barcelonista en aquest penúltim partit de la temporada a la Lliga Espanyola per les dones del Pere Romeu per 2-1. A Alexia va reiterar que la decisió està presa amb el cap i no amb el cor.
7: La decisió ha estat la més difícil, sens dubte, perquè mai és fàcil prendre una decisió així i sempre et queda com a una jugadora competitiva i evidentment dius no, un any més i ho tornes a fer i tornem a liderar l'equip, però s'ha de ser conscient i real i coherent amb el que soc també com a jugadora, com a culer, que sempre ho he dit, i encara que vulguis tornar-te a portar al límit, crec que s'ha de tenir cap i és una decisió que evidentment amb el cor no l'he pres perquè jugaria tota la meva vida aquí, però el cap m'ha frenat i és que no hi haurà res millor.
6: On veurem a Alexia jugant la propera temporada? De moment la reina no ho sap.
7: No ho sé, la veritat. Ho hauré de pensar, tinc un estiu per plantejar-me les coses, per veure, per intentar posar tota la balança, prendre la millor decisió, però evidentment una gran part de mi es quedarà aquí i això passaran anys i anys i jo seguiré fent anys també i això no canviarà i estic superorgullosa i com he dit aquest matí, la decisió ja la prendré, però jo sóc conscient que això és únic i que no està a cap lloc del món, la millor ciutat del món, el millor club, les millors companyes, la millor afició. O sigui, vull dir, jo sóc conscient de tot això, però com deia abans, al final el cap em deia que allargar-ho potser desdibuixava aquesta història i era algo que sempre ha respectat moltíssim i que no m'ho podia permetre.
6: Ahir també es van acomiadar de l'afició culer Ona Batlle i Mapi León. En aquest sentit, el club ha confirmat Avui la marxa de la primera després de tres temporades en les que ho ha guanyat tot. El partit, com

0: Dèiem, abans va acabar amb victòria 2-1 per les de Pere Romeu en gols de Clàudia Pina i Aitana. Encara en futbol, ahir a la Conference League, a la gran final disputada a Leipzig, big derrota del Rayo Vallecano davant el Crystal Palace per 2-1.
1: I el Barça de bàsquet canviarà d'entrenador.
0: Xavi Pascual ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió de 400.000 euros present en el contracte i deixarà de ser el tècnic de l'equip de bàsquet a final d'aquesta temporada. Aquest matí, en roda de premsa, ho explicava.
2: Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Això em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat més. Més que no pas la mirada del futur. El futur de la secció serà molt millor que el present actual, com si diguéssim, tot i que el present, ara que recuperarem a tothom, cuidado, que si estem tots serà diferent, i si ens posem a tots en forma i arribem a final tots en forma, tenim les nostres opcions amb tots els respectes per tots els rivals. Però jo he viscut el present, i el present és el que a mi m'han fet molt de mal, no? Jo crec que és la primera vegada que no poso el Barça a quarts de final. Però per mi això és definitiu.
0: Xavi Pascual desmenteix qualsevol guerra amb l'actual directiva i direcció esportiva.
2: És que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
0: Tanquem amb waterpolo a la divisió d'honor femenina. Ahir es va jugar el primer partit de la final del playoff amb victòria pel Club Natació Sabadell sobre el Club Natació Mataró 10-8. I el partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina 14-9 pel Club Natació Catalunya sobre el Club Atlètic Barceloneta.
1: Gràcies, José. Molt bona tarda.
0: Bona tarda.
1: L'onzena edició Delta Chamber Music Festival ja té dates. Se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost. El certamen reunirà una vintena d'instrumentistes d'arreu del món, molts d'ells ebrencs amb projecció internacional.
3: Els concerts es repartiran per les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, consolidant el festival com un dels esdeveniments musicals de cambra més destacats del territori. Enguany, el fil conductor serà el carrusel, amb un repertori eclèctic que combinarà vents, metalls, percussió, fustes, cordes i piano. El programa també inclourà concerts socials individuals amb un músic i un sol oient, adreçats exclusivament a persones usuàries de la Fundació Mercè Pla. El cartell complet es donarà a conèixer en les properes setmanes.
1: I el Festival Teta celebra aquest cap de setmana, el Camp de Mart de Tarragona, amb una programació marcada per 8 concerts de caràcter feminista.
4: ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajón.
3: Entre els caps de cartell hi trobem Vanessa Martín, a qui ara escoltem, i també Lia Cali, Kerals Laoz i Sandra Montfort. El Festival Teta és un certamen que reivindica més presència femenina i transformació dins la indústria musical. Els concerts principals tindran lloc a l'auditori del Camp de Mar, mentre que als jardins hi haurà accés lliure amb DJ, food trucks i un concert de les que faltaven van dissabte a la nit.
1: Doncs així arribem a les 3 de la tarda, com sempre. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
6: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
7: Notícies en Onda Cero.
6: 3 minutos, buenas tardes a las 3 para resumir el día, empezando en la audiencia de Badajoz, juicio al hermano de Sánchez. Su defensa pide que se anule la causa por la contratación en la Diputación. Argumentan que la causa está podrida y que el presunto delito habría prescrito. El juez ha reprendido al abogado por el tono acalorado que ha utilizado en la defensa.
8: Esto es una falacia.
9: Señor letrado, no levante el tono de voz.
8: Discúlpeme, señoría.
9: Bien, vamos a realizar el debate de forma sosegada, tranquila y no me interrumpa.
8: Perdón.
6: A David Sánchez se le juzga por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz. Junto a él, en el banquillo, el que fuera líder del PSOE en Extremadura, presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Sánchez y Gallardo se enfrentan a peticiones de penas de 3 años de cárcel y hasta 15 de inhabilitación. Esta es una más de las causas que salpican al entorno del presidente Sánchez. Uno de los miembros de su gabinete, el ministro de Transportes, Óscar Puente,

0: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: ¿Eres taxista y necesitas un préstamo rápido para renovar tu coche o cubrir imprevistos? En Tu Mejor Préstamo te damos hasta 40.000 euros con tu licencia. Interés fijo y respuesta inmediata. Llama al 934-870-380 o entra en tumejorprestamo.com. Tu Mejor Préstamo, pensado para ti.
3: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb Les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
4: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
5: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
6: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
5: Aida de Verdi.
6: Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
5: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
6: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
5: I després de Bellini, què ens espera?
6: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I, abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Lise Davidson, però també... el Frede Tomasso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
7: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
0: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
8: Son ya las 4 de la tarde, 10 minutos, las 3:10 en Canarias. Qué frescor, ¿verdad? Qué frescor, qué agradable. Bueno, se oyen muchas cosas, algunas de ellas a la vez. Por eso, en Por Fin Hay Un Lobo al Acecho de los Decibelios de la Actualidad, que pasa inadvertida.
9: Aunque pueda parecer extraño, entre calores y otros sofocos, otro año que pasa sin que en invierno se hayan apagado los incendios. He acechado atentamente al mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios y con las cenizas aún en Doñana queda mucho por prever. Hace unos días conocimos la campaña para proteger los bosques y montes durante la época más seca y de incendios en nuestro país. Después de vivir el verano de 2025, los peores incendios de nuestra historia reciente, el Gobierno asegura más preparación y que se han puesto a disposición todos los medios al alcance de la Administración General del Estado. Aumento de materiales, aeronaves, drones y despliegue de información más detallada en cuanto a lo meteorológico para prevenir posibles zonas donde prendan incendios. El convenio para las brigadas forestales, para la que pidió el Gobierno colaboración de las administraciones a lo último. Y ahí está. Los de la primera línea para lo último del parrafote sobre protección, prevención y que 8/4. ¿De qué vale un helicóptero Chinook, sin quien lo va a coger está agotado, sin relevo, jugándose la vida y con una compensación salarial que no da ni para despegar los pies del suelo?
8: Entonces, Lobo, vamos a ver. ¿Barruntas, supones? ¿Sospechas?
9: Atisbo. Hay un atisbo de sentido común. Ahora que el sentido común es el menos común de los sentidos, cabe acechar a la idea de que la campaña contra incendios, que este año no podía permitirse fisura alguna, resulta que se presenta cuando ya habíamos sofocado al menos dos incendios importantes en nuestro país. Aullado de otra manera.

0: mena de déjà vu l'inici d'aquestes últimes brúixoles, perquè sempre comencem amb la incògnita de saber si avui sí hi haurà un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats docents. En les anteriors 5 vegades això no ha estat possible, doncs veurem si avui al final doncs acaba sorgint algun acord d'aquesta trobada. La consellera Esther Niubó, això sí, ha assegurat que la proposta que presenten avui és la definitiva, una qüestió que ha criticat la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura.
1: I per això doncs, aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
2: Nosaltres doncs, li volem demanar a veure quin concepte de negociació té aquesta conselleria i si és una proposta definitiva que no podem negociar, doncs no sé a què hem vingut avui, en què hem vingut a fer, en tot cas que ens l'hagués enviat per correu i jo a Santes Pasqües.
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: estem molt pendents del que pugui resultar d'aquesta trobada al Departament d'Educació, però més titulars d'aquest dijous 28 de maig. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Comencem a Òrrius, al Maresme, on hi ha un incendi actiu que afecta una indústria i la vegetació del seu voltant. El foc ja es troba estabilitzat a la zona boscosa i es continua treballant a la fàbrica.
1: Sí, fa uns minuts ha comparegut Josep Manel Escudero, cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, per donar-ne més detalls.
2: Tenien una quantitat molt important de parafina, tant unes 500 tonelades, val? Sent a l'exterior, sent a l'interior, que la parafina s'ha vessat tota quan entra en temperatura, passa a fase líquida i s'ha anat escorrent cap a la riera. Vale? I aquesta afectació, doncs, lògicament, ha provocat que encesa, que és un producte molt inflamable, doncs ens ha afectat més encara el que era la zona forestal.
1: El foc ha afectat una hectàrea i s'han desplaçat a la zona 31 vehicles dels bombers aeris i terrestres i uns 80 professionals. Una dotzena de famílies han estat desallotjades i no podran tornar a casa fins d'aquí un parell de dies com a mínim. La Marcelina viu a tocar de la fàbrica i explica com està vivint l'incendi.
3: Amb molta angoixa. Tu veus això des de la finestra de casa teva i ho vius molt malament. Jo estic molt nerviosa. Espero que no arribi a la nit, saps? Perquè si no encara serà pitjor.
1: Malgrat tot, els bombers els han assegurat que el foc està controlat i que les seves cases no corren perill.
0: Contundència del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre les investigacions judicials.

0: i els que apunten possibles casos de corrupció a Ferraz.
1: I si algú es pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Perquè la nostra força no és estar a les institucions, són els nostres valors.
2: De la seva banda, des del PP, el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, ha recordat que Illa, Sánchez i Zapatero van anar l'estiu passat a Lanzarote de vacances.
3: Blanco y en botella, el trío de la Mareta, esos tres que se fueron de vacaciones el año pasado a costa de todos los españoles, tramaban, aparte de un golpe a la democracia y un golpe a desguazar el Estado en Cataluña, tramaban también otro tipo de golpes mucho más vergonzosos y mucho más inmorales de lo que nos pensamos.
2: I per tot plegat, Fernández ha exigit a Illa que comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el finançament de la campanya electoral del PSC l'any 2024.
0: El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, s'ha pronunciat avui al voltant del canvi de governança pactat entre PSC i Esquerra en el marc de les negociacions dels pressupostos.
4: Por tanto, si hemos facilitado el acuerdo para que pueda haber presupuestos, esto nos hace que estemos muy, muy satisfechos.
2: Navarro ho ha dit durant la presentació del SIL, el Saló Internacional de la Logística, que la setmana vinent acollirà 600 empreses i 15.000 visitants, una cita marcada també per les tensions geopolítiques.
0: Lleó 14 es desplaçarà en el Papamòbil en tres ocasions durant la seva visita a Catalunya.
2: El vehicle farà una volta per la pista d'atletisme en l'acte de Montjuïc, recorrerà uns centenars de metres a Montserrat i també pel centre de Barcelona en el seu camí cap a la Sagrada Família. El bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, ha destacat especialment l'acte de la Basílica.
5: La família té una llarga història, ha tingut un recorregut durant els seus anys, dècades, amb moltes situacions diverses. Nosaltres som la generació que estem en el moment, no és que siguem ni millors ni pitjors que ningú, però són els que estem en el moment oportú, en el lloc oportú. Ens ha tocat.
2: Tot plegat enmig d'un fort dispositiu de seguretat amb la participació de 5.000 agents dels Mossos d'Esquadra.
0: En clau local, avui parlarem de la segona convocatòria del Pla de Barris.
2: Compta amb 200 milions d'euros ampliables amb l'objectiu de fer efectiva la llei de millorament urbà, ambiental i social als barris i viles de Catalunya. En parlarem amb el comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat, Carles Martí.
0: I a partir de 7:45, temps de tertúlia a la brúixola.
2: Avui ens visita l'advocat Pablo de Palacio i la periodista Montse Malià per analitzar tota l'actualitat. El protagonisme serà per les negociacions entre els sindicats educatius i el departament i per la petició de l'Audiència Nacional al PSOE de la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions del 2024.
0: Com sempre, el titular d'Esports amb el Marc García. Marc, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. Anthony Gordon serà el primer fitxatge del Barça en aquest mercat d'estiu. El club blaugrana ha pagat al Newcastle al voltant de 70 milions d'euros per l'extrem anglès que ja està a Barcelona i ha passat la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona aquest matí. Mapi León i Ona Batlle se sumen a Alexia Putellas i deixaran el Barça a final de temporada. I en Girona, Michel Sánchez no continuarà com a entrenador la propera temporada. Va arribar a l'estiu de 2021, recordem, va pujar l'equip, va arribar a la Champions en una temporada històrica, però aquest any no ha pogut aconseguir la permanència.

0: Moment de conèixer la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà a Catalunya continuarem amb calor i temperatures altes per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida i Tarragona. Els termòmetres marcaran 39 graus a Lleida, 35 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes seran més altes, 22 graus a Barcelona, 20 a Lleida i a Tarragona i 18 graus a Girona. Bufarà vent fluix de l'est amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen gairebé 8 minuts de les 7 de la tarda. El control tècnic, Ismael de la Parra.

0: Des d'aquest migdia tenim l'ull posat a Òrrius, a la comarca del Maresme, on hi crema un foc que afecta una fàbrica de ceres i parafines. Els bombers han confirmat fa uns minuts que l'incendi està estabilitzat i que ha cremat una hectàrea.
1: La fàbrica compra i processa parafina, un tipus de cera derivada del petroli. L'origen del foc encara es desconeix, però els bombers asseguren que al llarg del dia hi ha hagut un vessament d'aquest material altament inflamable a l'interior de l'edifici. En el moment de l'incendi

0: Hi havia 16 persones treballant-hi, però els bombers confirmen que totes han pogut sortir pel seu propi peu. També ha cremat la zona boscosa situada a tocar de la fàbrica, tot i que, com els dèiem, encara no se sap si l'incendi ha començat al bosc o a la mateixa instal·lació. Ho explica el Josep Manel Escudero, cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat.
1: A hores d'ara, l'incendi forestal està ja estabilitzat, ha cremat aproximadament una hectàrea, no hi ha hagut cap afectació a persones ni a edificacions, algun tancat d'algun mas que tenim allà al voltant. La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior.
0: De cara a les properes hores, no es preveu que el vent compliqui la situació ni que afavoreixi la propagació del foc. Durant tota la jornada, en les tasques de contenció, hi han treballat 31 vehicles, tant aeris com terrestres, i uns 80 bombers.
2: Ara bé, com a mesura preventiva, Protecció Civil ha demanat a la població propera a l'incendi que es confini, una petició que a hores d'ara mantén.
0: Sí, i els més afectats són les famílies que viuen a les 7 masies que hi ha a tocar de la fàbrica que crema. Els Mossos els han dit que les seves cases no corren perill, però que no hi podran tornar durant aproximadament 2 dies. L'Ajuntament d'Òrrius ha posat a disposició dels veïns desallotjats al centre cívic Can Mestres perquè s'hi puguin estar i un dels bars del poble romandrà obert per atendre'ls.
2: Doncs precisament avui a Sabadell la Conselleria d'Interior ha presentat la campanya d'incendis d'enguany i malgrat les abundants pluges de l'hivern i de part de la primavera, la campanya d'aquest estiu a Catalunya serà clàssica. Altes temperatures i una vegetació molt seca. És la paraula que ha utilitzat la consellera de l'Interior, Núria Parlon, per definir-la. De nou, la possibilitat d'haver de sufocar incendis simultanis és el gran repte dels equips d'extinció.
0: S'hi ha acumulat molta vegetació per les pluges dels darrers mesos, però aquesta és especialment fràgil perquè ja s'ha assecat amb les ventades dels mesos de març i abril. Això vol dir que són un combustible perfecte per als focs forestals. La bona notícia és que, a diferència de campanyes anteriors marcades per la sequera, enguany no hi haurà problemes d'abastament d'aigua. Més enllà de les condicions del terreny i de les altes temperatures, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha recordat que el 90% dels incendis són originats per causes humanes. En aquest sentit, també ha situat com a principal perill que es declari més d'un foc al mateix temps.
3: I esperem doncs, poder actuar amb tota la diligència habitual, amb el nou model dels centres de comandament tan avançat com central, quan tenim simultaneïtat d'incendis. El que més ens tensiona en el cas de bombers, l'operativa, és la simultaneïtat d'incendis, encara que el volum d'hectàrees cremades no sigui molt gran.
0: L'any passat es van produir un 60% més d'incendis que el 2024, però es van cremar menys hectàrees, més de 8.600. Pel que fa als efectius, hi ha més de 2.800 bombers professionals i gairebé 1.400 de voluntaris. Al setembre s'incorporaran gairebé 300 bombers més que hauran finalitzat el període de pràctiques. Aquests equips comptaran amb 30 mitjans aeris, la pràctica totalitat amb base a Catalunya.

0: Sindicats educatius i departament es tornen a reunir per sisena vegada en dues setmanes per mirar de tancar un acord. La reunió ha començat a les 3 del migdia i més de 4 hores després, ara, continua.
1: Sí, estem pendents que acabi la trobada, que segons la consellera del RAM, Esther Niubó, serà la definitiva. De moment, què sabem de nou? Doncs que la nova proposta del departament inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals en 4 anys, segons ens han fet saber els sindicats. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat prèviament amb Comissions Obreres i UGT, però aplicat de diferent manera, en 3 anys i amb un nou càlcul. Per tant, el 2029 l'augment seria de gairebé 268 euros per als mestres i de poc més de 273 per als professors de secundària.
0: I a aquesta quantitat hi hem d'afegir el nou complement salarial que el departament va presentar als sindicats durant la reunió de dimarts passat.
1: Exacte, són 46 euros amb 90 cèntims enguany i uns 125 euros al 2029. D'aquesta manera, en 4 anys, l'increment mensual seria de 392 euros pels mestres i 398 per als professors. A banda, la proposta també inclou 7.000 dotacions noves en 4 anys. Veurem si la darrera proposta satisfà els sindicats, que han entrat a la reunió molestos perquè la consellera Niubó parlés de la proposta definitiva.
2: Demanar a veure quin concepte de negociació té aquesta conselleria i si és una proposta definitiva que no podem negociar, doncs no sé a què hem vingut avui, en tot cas, que ens l'hagués enviat per correu i jo Santes Pasqües.
3: Efectivament, nosaltres no acceptem ofertes que es qualifiquin de definitives sense haver-les debatut i discutit i negociat, que és el que pretenem fer ara.
1: Eren els portaveus d'USTEC i els professors

0: de secundària, Yolanda Segura i Ignasi Fernández, respectivament.
1: Mentrestant, aquest matí els docents han tornat a la vaga. Ha estat el torn del Vallès Oriental, Vallès Occidental i el Maresme. I com ja és habitual en aquesta jornada,

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a fer pinya amb Pedro Sánchez després que l'UCO irrompés ahir a la seu del PSOE pel cas Leire i l'Audiència Nacional requerís documentació sobre la campanya electoral del PSC del 2024. No ho ha dit literalment, però el president català ha donat a entendre que hi ha una certa persecució judicial contra el seu partit.
1: Illa ha remarcat que manté un respecte absolut per la justícia, però també ha deixat clar que, al seu entendre, hi ha situacions que no poden considerar-se simples coincidències. En una intervenció al Fòrum de Premsa Ibèrica, Illa ha subratllat que confia plenament que els fets acabaran aclarint-se.
2: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. La democràcia descansa en el concepte de veritat. I la veritat sempre s'imposa.
1: Illa ha assegurat que el PSC no es veurà doblegat per pressions ni per maniobres que consideri, diu, injustificades. Mentrestant, el portaveu del PP català al Parlament, Juan Fernández, ha avisat que els casos de corrupció que envolten el PSOE també acaben esquitxant Salvador Illa.
3: Siempre que aparece un caso de corrupción del Partido Socialista o del entorno del presidente Pedro Sánchez, hay un hilo conductor que nos lleva hasta Salvador Illa. Lo hemos visto con el caso de Santos Cerdán, lo hemos visto con Ábalos y las obras que se hicieron en San Feliu, lo hemos visto también con Salazar, que contrató el Partido Socialista de Cataluña cuando salió de Moncloa, lo hemos visto también en el caso de Zapatero.
1: Fernández ha reclamat una vegada més la compareixença d'Illa al Parlament per donar explicacions sobre el finançament de la campanya electoral del PSC l'any 2024.
0: Més de 6.000 policies, entre Mossos i Guàrdia Urbana, canviem ara de qüestió, es desplegaran a Barcelona per la visita del Papa. El dispositiu vetllarà per la seguretat del Sant Pare i la resta de personalitats, controlarà els accessos i vigilarà l'espai aeri i terrestre. Els voltants de la catedral, la Sagrada Família i Montjuïc seran especialment les zones més blindades els dies 9 i 10 de juny. Marcos Díaz, bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. De fet, dilluns vinent ja començaran les primeres restriccions a la zona de la Sagrada Família per fer tasques de muntatge. També es tancarà l'abadia de Montserrat només per a aquelles persones que tinguin acreditació. Així doncs, l'únic acte en obert del Sant Pare serà el recorregut d'un quilòmetre que farà en el Papa Mòbil entre els carrers Diagonal amb Rosselló i Sardenya. El conseller de Justícia i Memòria Democràtica, Ramon Espadalem, assenyala la complexitat del dispositiu, però assegura que Catalunya està preparada.
5: Catalunya està preparada, Catalunya està esperançada, Catalunya està il·lusionada i Catalunya està compromesa amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, que serà doncs, una manera també de situar-nos al món i també d'escoltar aquestes paraules de pau, de convivència, de diàleg, de dignitat que tanta falta ens fan.
4: L'Ajuntament adverteix que moure's per Barcelona aquells dies serà complicat i recomana fer-ho en metro. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei de metro durant aquests dies.
4: Per tal de facilitar la mobilitat, es reforçaran en les línies del suburbà i també les de Rodalies i Ferrocarrils.
7: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
8: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
9: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
8: Hazte mutuero.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
11: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad.

0: Passant gairebé 20 minuts de les 7 de la tarda, obrim plana econòmica a la brúixola, el Saló Internacional de Logística, organitzat pel Consorci de la Zona Franca, escalfa motors amb la mirada posada en els conflictes geopolítics que estan canviant el món. Dels arancels imposats per Trump, els acords comercials entre Europa i el Mercosur, o la guerra entre els Estats Units, l'Iran o Israel. Doncs en aquest context, del 3 al 5 de juny, el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona acollirà la 28a edició del CIL amb la intel·ligència artificial com a gran aliat del sector. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, durant la presentació del Saló que converteix any rere any Barcelona en la capital mundial de la logística, els seus organitzadors han destacat la capacitat que té el sector d'adaptar-se als girs de timó provocats per decisions polítiques i estratègiques. Un clar exemple a petita escala el tenim aquí a Catalunya. Amb el canvi de governança, el Consorci de la Zona Franca ha acordat entre el Govern i Esquerra Republicana per facilitar l'aprovació dels comptes de la Generalitat. De fet, posen en valor el paper que juga el CIL al reunir anualment milers de professionals que representen empreses de tota la cadena de subministrament on es debaten i es presenten les solucions al futur. Són el president executiu i la directora general del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro i Blanca Soriguer.
2: És que les empreses que se dediquen a la logística, però també a les que se dediquen a la indústria, etc., se han vacunado ya un poco sobre los cambios de la, como comentabas, los cambios geoestratégicos.
3: Aparte que la logística mueve el mundo, la logística está en la mesa de debate constantemente. Lo que pasa que no se llama logística, se llama comercio global.
1: Entre dijous i divendres de la setmana vinent, a la Fira de Montjuïc hi haurà més de 600 expositors, 15.000 visitants i 160 novetats tecnològiques, totes elles vinculades d'alguna manera amb la intel·ligència artificial. De fet, per primera vegada el CIL ha reservat un espai per parlar únicament sobre aquesta eina aliada de la logística. Entre altres, destaca el transport autònom de mercaderies que ajuda a reduir, diuen, el cost final al consumidor.
0: La patronal CECOT situa l'absentisme i la rotació laboral com a dos dels deures pendents, Ricard, que té la indústria catalana.
1: Segons un informe d'aquesta patronal amb dades de l'any passat, cada treballador va encadenar de mitjana més de dos contractes, una xifra per sobre del sector serveis i clarament superior a la de la construcció i l'agricultura. Pel que fa a l'absentisme, les baixes laborals van superar els 30 casos al mes per cada 1.000 treballadors, una dada que encén les alarmes entre els empresaris. I encara una altra xifra preocupant, la pèrdua d'empreses. Durant el 2025 en van desaparèixer més de 1.000, la majoria petits negocis amb menys de 50 treballadors. Tot i això, el president de la CECOT, Xavier Panés, en fa una lectura positiva, tot i admetre que encara hi ha marge de millora.
4: Que Catalunya, amb el que veiem, crec que no està desplegant, per dir-ho d'una manera, tot el potencial que té. I encara tenim un gran potencial i que no l'estem aprofitant prou, o que tenim una trajectòria encara per arribar més, no?
1: Per activitats, la indústria de vehicles de motor és la que registra nivells més alts de rotació amb més de 3 contractes per persona i any.
0: Gràcies, Ricard. I un últim apunt en aquesta plana. Catalunya té una mancança important de tècnics de gas, llum, aigua, energies renovables o telecomunicacions. Segons un informe elaborat per FEGICAT, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, gairebé 7 de cada 10 empreses tenen dificultats per contractar personal qualificat.
5: En el seu informe del 2026, la FEGICAT afirma que el sector necessita actualment prop de 22.000 professionals qualificats, un 12% més que fa un any. A més, per complir amb els objectius de transició energètica del govern fins al 2050, caldrien 107.000 nous instal·ladors en els pròxims 25 anys. Sense aquesta mà d'obra, es frenen projectes, es limita el creixement empresarial i es tensen també els costos del sector. Per redreçar la situació, l'entitat reclama augmentar les places d'FP, promoure la participació de les petites empreses en l'FP dual o impulsar un programa específic al SOC per facilitar la inserció laboral de persones aturades en aquest sector.

Continuem pendents d'aquesta reunió al Departament d'Educació, però preciosament començàvem el programa parlant de conflictes a les aules. Ens hem de fixar també en el malestar als hospitals, perquè el Sindicat Metges de Catalunya amenaça amb

0: deixar de fer hores extra a partir de dilluns vinent si el Departament de Salut no millora les condicions laborals dels personals sanitaris.
1: Concretament avisen que per ara hi ha 38 serveis de 19 hospitals públics i concertats disposats a deixar de fer hores extra a partir del mes de juny en el marc de la campanya Ni un minut més. D'aquesta manera volen forçar el govern a negociar millores després de molts anys, alertant que el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals. Alguns d'ells dupliquen les hores que han de fer per contracte. Xavier Lleonart és el portaveu del sindicat.
2: Perquè la gent ha entès, la gent té molt clar que una persona, com us deia, un exemple prototípic, una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any, no pot més.
1: De fet, des de l'octubre, els metges d'arreu de Catalunya han celebrat una desena de protestes als carrers per, entre altres, denunciar les guàrdies obligatòries de 24 hores. La falta de professionals és evident i es demostra amb les llistes d'espera per consultes externes, operacions o proves diagnòstiques que en la majoria de centres públics superen el temps de referència. El govern, però, és conscient d'aquesta realitat i destinarà el pressupost per salut més alt de la història per transformar el conjunt del sistema sanitari.
0: Atenció ara a aquesta fita. A Barcelona, un equip de BC Natal, integrat per professionals de Sant Joan de Déu i el Clínic, una operació pionera a Europa, va aconseguir operar dins del ventre de la mare a un fetus de 700 grams que tenia els intestins fora del seu cos, Montse.
3: Concretament, es tracta d'una cirurgia fetal amb l'objectiu de corregir una gastròquisi, una malformació greu en què els budells del fetus es desenvolupen fora de l'abdomen. La intervenció es va realitzar a les 28 setmanes de gestació, després que els especialistes detectessin que el fetus corria un risc molt alt de perdre gran part de l'intestí si s'esperava el naixement. Els cirurgians van accedir a l'úter, van col·locar el fetus en la posició adequada i mitjançant la laparoscòpia van introduir els 80 centímetres d'intestí a través d'un orifici d'un centímetre i mig. Es tracta d'una operació, com ens podem imaginar, complicada i precisa, que té els seus riscos. Josep Maria Martínez és cirurgià especialista en medicina fetal.
4: Des del punt de vista puramente quirúrgico, es eso, se trata de un feto, no es un niño. Y entonces estamos hablando de un intestino muy dilatado que tenemos que introducir con un agujerito muy pequeñito y luego manipularlo sin lesionarlo.
3: La intervenció va ser tot un èxit. El nadó va néixer 6 setmanes després per cesària i ha evolucionat favorablement alimentant-se amb normalitat. Escoltem el testimoni de la Camila, la mare d'en Tiago, que es va haver de sotmetre a l'operació.
5: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar. Gracias a ustedes. Tengo a mi bebé aquí conmigo.
3: Segons BC Natal, aquest resultat obre una nova via que pot canviar el pronòstic dels casos més greus d'aquesta afectació, que es dona entre 2 i 3 casos de cada 10.000 naixements.
0: Gràcies, Montse. I augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al sector agrícola a Catalunya. Aquest 2026 s'han registrat 340 noves incorporacions, la millor dada des del 2019. Ens n'apropa més informació el Dan Otero. Dan, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat des d'Aitona que els ajuts del contracte global d'explotació busquen garantir la viabilitat del sector i afavorir el relleu generacional. També ha apuntat que el sector agrari té futur i és atractiu pels joves. L'escoltem.
7: Jo crec que el primer missatge ha de ser el sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
6: La convocatòria d'enguany compta amb més de 57 milions d'euros per impulsar la incorporació de joves agricultors, modernitzant explotacions i fomentant pràctiques sostenibles. Un dels exemples és el projecte Torre Roca, a Aitona, que combina cultius de fruita i calçots amb turisme rural i venda de productes de proximitat.
0: Gràcies, Dan. Doncs quan falten 2 minuts per arribar a 8:15 de la vespre, fem una petita pausa per la publicitat i parlem de la segona convocatòria del Pla de Barris. Compta amb 200 milions d'euros ampliables i en parlarem amb el comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat, Carles Martí.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:15, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
9: Este 1 de junio, más de uno, recibimos a Daquas, la asociación que representa al 85% de las empresas que hacen posible que el agua llegue a nuestros hogares y regrese al medio ambiente. Con motivo de la 38ª edición de su Congreso Nacional, Carlos Alsina y el equipo de Más de Uno descubrirán un sector líder, con tecnología española referente en Europa y en el mundo. Porque detrás de cada gota hay mucho más de lo que imaginas. Onda Cero, tu radio.

0: Sovint les lleis em semblen quelcom llunyà, una expressió amb paraules de vegades difícils d'entendre i amb números que no sabem exactament a què fan referència. Si els parlo de la llei 11-2022 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ens serà molt difícil saber de què es tracta. Però darrere d'aquest número s'amaga el Pla de Barris i Viles, el mitjà per fer efectiva la Llei de Millorament Urbà, Ambiental i Social dels Barris i les Viles Catalanes, amb l'objectiu de reduir les desigualtats territorials i socials a les diverses localitats del territori. Recentment, el govern ha aprovat la segona convocatòria d'aquest pla de barris amb 200 milions d'euros ampliables dins un programa que pot mobilitzar fins a 1.600 milions d'euros sumant aportacions municipals. Doncs de tot plegat en volem parlar a la brúixola amb Carles Martí, és el comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat. Senyor Martí, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, es preveu que el pla permeti posar en marxa entre el 2025 i el 2029 fins a 120 programes d'intervenció integral. Quin tipus de projectes està previst que abarqui?
1: Doncs són programes que en diem integrals, és a dir, que han d'incorporar tres tipologies d'elements, de transformacions físiques, transició ecològica, és a dir, mitigar els efectes del canvi climàtic i actuació sociocomunitària. Aquesta mixtura d'aquests tres tipus d'àmbits és el que configura els programes que demanem als ajuntaments que presentin per donar-li la volta en aquestes àrees amb dificultat, en aquestes zones amb segregació urbana o desigualtats socials que volem abordar conjuntament amb ells.
0: Aquesta és la segona convocatòria del Pla de Barris. La primera va beneficiar una vintena de municipis i més de 270.000 persones. Quin balanç en fan?
1: Tot just acaba de començar perquè els programes són a 5 anys, és una de les característiques que tenen aquests programes de memòria i intervenció integral, aquestes subvencions que dona la Generalitat als municipis amb aquesta finalitat, que és que puguin durar en el temps, no? Són programes intensos en el nombre de recursos i també amb una durada que permeti doncs, que els efectes de transformació siguin duradors, no? I per tant encara estem al primer moment, però vaja, el que sí que tenim molt clar és que aquests 20 municipis, aquests 20 barris, aquestes 20 àrees, doncs disposen de nous recursos, de projectes, de molta il·lusió, perquè també és molt important que els ciutadans i ciutadanes d'aquests barris doncs, tinguin idees, projectes i horitzó de futur, i així ens ho han transmès. Hem fet durant el mes d'abril, hem constituït els comitès de seguiment i d'impuls d'aquests programes, hem estat a tots aquests 20 municipis i així ens ho han transmès.
0: Clar, parlem de xifres grans, fins a 25 milions per projecte en grans municipis. Com es controla que aquests diners generin l'impacte real que es proposen?
1: Hi ha un, a més del decret que vam fer, la llei amb les bases per les convocatòries, etc., també s'ha aprovat un pla d'avaluació. Un pla d'avaluació que estipula això que vostè comenta, és a dir, quins són els diferents mecanismes marxa perquè aquestes actuacions, primer, es facin, es compleixin els acords que representen cada un d'aquests programes d'intervenció i després, sobretot, doncs, que es pugui comprovar que efectivament els objectius i els impactes desitjats en aquesta línia de transformació i de millora de la realitat d'aquests barris i de superació de les desigualtats socials, doncs efectivament es produeixin. Tenim una experiència, que és l'experiència de l'anterior Pla de Barris, que va desenvolupar-se entre l'any 2004 i l'any 2010, i per tant nosaltres, com a municipis que en van ser beneficiaris i els que no en van ser però ho coneixen, saben que el balanç és molt bo. Que fer aquest tipus d'actuacions, insisteixo, concentrades en recursos, prioritats, en una zona que ho necessita molt especialment i prolongant-se com a mínim 5 anys en el temps, això acaba impactant, això acaba transformant. Evidentment, en alguns llocs aquest impacte va ser més gran, en altres no tant, però el balanç general que tots els municipis que van tenir en l'anterior Pla de Barris l'oportunitat de desenvolupar programes com aquests fan, doncs, és satisfactori, sense cap mena de dubte.
0: Aquest any es posen sobre la taula 200 milions d'euros ampliables. De fet, la consellera portaveu Sílvia Paner que deia que podrien arribar als 300 o fins i tot 400 milions. Aquest compromís depèn del context polític?
1: Bé, depèn de l'aprovació dels pressupostos, en el sentit de que nosaltres teníem ja previst

0: impostos, aquests 200 milions d'euros, perquè es va aprovar l'any passat un pla plurianual al qual el govern es comprometia cada any fer una, durant 5 anys, treure una convocatòria de com a mínim 200 milions d'euros, però en la negociació pressupostària ha aparegut el consens amb altres forces polítiques per ampliar aquesta dotació i, per tant, si es produeix aquesta aprovació pressupostària, doncs jo crec que sí que podrem arribar fins a aquestes xifres que comentava la consellera.
1: Parlava vostè abans d'una mixtura entre tres potes, podríem dir, transformació urbana, transició ecològica i acció social. Com es coordina tot plegat per arribar a cobrir aquests tres àmbits?
0: Bé, les sol·licituds, en les bases que comentava abans de la convocatòria i, per tant, els projectes que han de presentar els municipis, ja està previst que, com a mínim, el 25% de les actuacions han de ser de cada un d'aquests àmbits. Queda, evidentment, per arribar al 100%, queda un altre 25% que els municipis el poden ajustar. És a dir, hi ha municipis que poden fer 50-25-25, municipis que poden fer 33-33-33, però, com a mínim, sempre un 25% de les actuacions han d'estar referides a cada un d'aquests tres àmbits. Això ens garanteix aquesta mixtura i aquest abordatge des de tres punts de vista que són absolutament complementaris i necessaris, no? Perquè la dignificació física urbana de l'espai públic, dels equipaments, dels habitatges, és imprescindible, però sabem, també per aquesta experiència anterior que li comentava i també per moltes altres experiències d'altres països, que si no va acompanyar aquesta transformació física de, primer, el suport de la comunitat i de les persones que hi viuen, però després, sobretot, millores en les seves condicions de vida, millores en la cohesió social, millores en el treball comunitari, en la integració, en la relació dels uns amb els altres, amb l'establiment de vincles, un barri no dona la volta, un barri no es transforma i no assoleix, diguem-ne, una situació de dignitat com la resta dels territoris, no?
1: Fins quin punt aquest pla pot ser beneficiós per als petits municipis? Perquè hi ha alguns ajuntaments que critiquen, ajuntaments de pobles o de ciutats petites, no?, que tenen més dificultats a l'hora de competir. No sé si aquest sistema de finançament és prou equitatiu.
0: Bé, no, jo no. Crítiques no n'he sentit moltes, sí que he sentit municipis que, evidentment, de manera justa, posen damunt de la taula que ells tenen menys capacitat de presentar projectes d'una complexitat com aquesta, no? I, per tant, això és així, i nosaltres tenim previstos mecanismes per ajudar i complementar aquesta mancança de recursos tècnics a priori dels municipis més petits, no? Mm-hmm. Mitjançant la nostra oficina tècnica de barris i viles, que atén, perquè així, a més, ho diu la llei específicament, prioritàriament aquest tipus de municipis, i també perquè ara estem en tràmit de signar un conveni amb cada una de les diputacions de Barcelona, de les diputacions de Catalunya, perquè ells, que són, diguem-ne, les diputacions o les administracions que coneixen millor la dinàmica de tipus de municipis, doncs també els ajudin a tirar endavant. I en aquest sentit, per això m'he confús, la Diputació de Barcelona ja ha començat fa molt pocs dies una convocatòria per aquesta finalitat, i també ho va fer la Diputació de Girona l'any passat. Mm-hmm. A part que el cofinançament que nosaltres oferim als municipis està esglaonat en funció del tamany de població. I els municipis més petits, de menys de 5.000 habitants, tenen d'entrada 75% de cofinançament de la Generalitat i poden arribar al 90%.
1: Mm-hmm. Volia parlar també d'un parell d'exemples concrets, el de Santa Coloma de Gramenet i el d'Olot, que ja han començat a treballar amb aquest pla. Què ens ensenyen? Sí. Què hem d'aprendre d'aquests casos?
0: A veure, són dos casos diferents. Olot és un projecte centrat en el seu casc antic. És un casc antic que durant molts anys doncs, ha estat sent abandonat per l'activitat econòmica, per les persones, no tant per les activitats una mica més centrals, però sí per la vida quotidiana, i ha anat esllanguint, no? I això ha fet doncs, que el centre doncs, no estigués a l'alçada del que un centre històric doncs, ha de ser en representació per una ciutat, no? I per tant és un projecte centrat en rehabilitar, no? En sobretot incidir en els habitatges, la millora de les condicions dels habitatges per tornar a treure població que hi vulgui viure, no? I per altra banda posar a disposició de la ciutadania uns habitatges que ara estan molts d'ells tancats, i després tota l'estructura d'activitat econòmica, programes, diguem-ne, de dinamització de l'àrea, així com, també molt important, perquè la població que viu en aquests moments en el casc antic és una població desafavorida, doncs programes de caràcter social i d'acció sociocomunitària, com comentàvem. No? El cas de Santa Coloma de Gramenet és diferent, perquè és un barri que no és el centre històric, sinó que és un polígon d'habitatges. De fet, són, em sembla, quatre barris ajuntats en una única àrea, que tenen unes característiques relativament similars, no? També...
1: Sí, la zona del Raval.
0: Polígons d'habitatge, exacte. Santa Rosa, Fondo, Raval... Són barris de població dels anys 60, 70, no? Amb les construccions que es van fer en aquella època en unes condicions que estan molt lluny de les que ara considerem adequades, i hi ha tot un projecte, en aquest cas de regeneració, que també inclou elements de renaturalització en la línia del que dèiem abans, no? Dels temes de l'impacte climàtic, de la contribució a la disminució d'aquests tots aquests efectes, tots els temes vinculats a l'energia. Hi ha tota una part de renaturalització, una part de millora dels equipaments, de condicionament dels carrers i també, evidentment, de millora dels habitatges.
1: Precisament li volia preguntar per aquesta qüestió. Com pretén posar el fil a l'agulla aquest pla de barris a la que és, com dèiem, la màxima preocupació dels catalans avui dia, l'habitatge?
0: Sí, nosaltres incidim de dues maneres diferents. La iniciativa sempre és dels ajuntaments, és a dir, són ells que ens han presentat les propostes dintre dels programes i ells seran els que gestionaran aquestes actuacions, no? Però bàsicament són dues línies. Per una banda, millora de les condicions d'habitabilitat, és a dir, molts habitatges que en termes d'eficiència energètica, d'accessibilitat, d'elements comuns, etcètera, etcètera, necessiten una posta a punt, i aquest és un gran esforç. Per tant, els ajuntaments el que faran són treure convocatòries adreçades als propietaris, ja siguin edificacions verticals o propietats horitzontals, per realment tenir un suport molt ampli a l'hora d'actualitzar aquests habitatges. Això seria una línia. I l'altra és la que comentava, que és que hi ha en molts llocs de Catalunya on aquests habitatges, o part dels habitatges que no estan en condicions, el que passa és que acaben estant tancats i en desús. I, per tant, és una altra línia de suport per fer aflorar nou habitatge. En base a la rehabilitació, en base a la millora de les condicions de les edificacions, que acabi aflorant nou habitatge disponible per habitar en aquell barri concret.
1: Quan es calcula que els ciutadans començaran a notar canvis visibles en les diverses accions que inclou aquest pla de barris?
0: Les primeres actuacions ja es posen en marxa aquest any en aquests 20 municipis que han obtingut el suport de la subvenció l'any passat. Ara s'estan en la fase més organitzativa prèvia, l'oficina local, etc, però aquest any mateix ja començaran i estan previstes en tots i cada un d'ells diferents actuacions. El que passa que això anirà pujant, no? I a mesura que vagin passant aquests 5 anys, el segon, el tercer, el quart i el cinquè, doncs això anirà cap amunt i cada cop hi haurà més activitat. De totes maneres, convocatòries com aquestes que parlàvem, adreçades a la millora dels habitatges per part de propietaris en els diferents barris, ja començaran a sortir aquesta tardor. I, per tant, això ja, aquesta part tan important i tan urgent com comentava vostè, doncs ja es posa en marxa.
1: Ja per acabar, recordem que els municipis es podran presentar entre el 6 i el 17 de juliol en aquesta nova convocatòria. Què ha de tenir un projecte per ser competitiu?
0: Bé, doncs ha de tenir tres elements així estructurals, no? Un, aquest que comentàvem ara, que sigui un projecte integral, que realment aquestes tres àrees, aquestes tres potes estiguin ben reflectides, ben equilibrades. Un altre, que compleixi les condicions en termes de el que en diem vulnerabilitat, és a dir, per una banda, que la mitjana de la població que resideix en aquesta àrea estigui la seva renda per sota la mitjana de Catalunya, i a més compleixi 26 indicadors que hem elaborat en el que realment subjectivitza que ja és un barri amb dificultats. No? I finalment, una tercera qüestió és que la proposta que formula l'Ajuntament ha d'estar ben integrada, és a dir, els barris no són illes, tenen les seves realitats de vegades diferenciades, però formen part d'un sistema més complex, que és el propi municipi, i per tant nosaltres valorem molt doncs, que les propostes estiguin en un context més ampli, el que se'n diu les agendes urbanes o les planificacions més estratègiques, i per tant l'Ajuntament demostri clarament que aquell barri interrelaciona amb altres de la ciutat, amb el centre, o si és el centre, com recupera de les dinàmiques més generals, etc etc. I per tant és molt important per nosaltres veure aquest coneixement dels municipis del barri en si mateix, però també del context en el que es mou com a conjunt urbà i ciutadà.
1: Doncs Carles Martí, comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Brúixola. Que vagi molt bé.
0: Al contrari, moltes gràcies a vosaltres i animem a tots els municipis que ho considerin adient a presentar la seva candidatura. Moltes gràcies.

0: Arribem així a 8:15 del vespre. Dues informacions en clau de successos. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a domicilis de l'Alt Penedès.
1: L'operatiu, que s'ha saldat amb la detenció de tres homes i una dona d'entre 29 i 50 anys, s'ha efectuat entre febrer i maig després de detectar-se un augment dels robatoris amb força a la comarca. Els Mossos van establir un dispositiu específic d'investigació i vigilància i van determinar que el grup actuava de manera organitzada amb una clara distribució de funcions. A més, van constatar que els autors acumulaven múltiples antecedents per delictes similars. Durant la investigació, un home, que posteriorment va ser investigat, es va presentar voluntàriament a la comissaria i va proporcionar informació sobre la banda.
0: Detingudes 4 persones i 150 més han estat identificades en el darrer dispositiu Campai contra la multireincidència desplegat ahir al districte de Sant Martí de Barcelona i a Sant Adrià del Besòs.
1: Els identificats acumulen més d'un miler d'antecedents. 3 dels detinguts ho han estat per la llei d'estrangeria amb un centenar d'antecedents acumulats i el quart per un ordre de detenció vigent. A més, una persona ha quedat investigada penalment i s'han interposat diverses denúncies. 5 per tinença de substàncies, 1 per armes, 3 de trànsit i 3 per ordenances municipals. En l'operatiu hi han participat més de 40 agents dels Mossos i una vintena de la Guàrdia Urbana, la Policia Local de Sant Adrià i la Policia Nacional, amb controls també a estacions de metro. El dispositiu es fa periòdicament per pressionar multireincidents i retirar armes i estupefaents.

0: En clau cultural, tres informacions. La primera, la 11a edició del Delta Camper Music Festival ja té data. Se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost. El certamen reunirà una vintena d'instrumentistes d'arreu del món, molts d'ells ebrencs, amb projecció internacional.
1: Els concerts es repartiran per les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, consolidant el festival com un dels esdeveniments musicals de cambra més destacats del territori. Enguany, el fil conductor serà el Carrusel, amb un repertori eclèctic que combinarà vents metalls, percussió, fustes, cordes i piano. El programa també inclourà concerts socials individuals amb un músic i un sol oient, adreçats exclusivament a persones usuàries de la Fundació Mercè Pla. El cartell complet es donarà a conèixer a les properes setmanes.
0: En més música, el Festival Teta celebra, arriba, volíem dir, aquest cap de setmana al Camp de Mar de Tarragona amb una programació marcada per 8 concerts de caràcter feminista. Como lo...

0: Entre els caps de cartell hi trobem Vanessa Martín, a qui ara escoltem, i també Lia Kali, Caral Laod i Sandra Montfort. El Festival Teta és un certamen que reivindica més presència femenina i transformació dins la indústria musical. Els concerts principals tindran lloc a l'Auditori del Camp de Mart, mentre que als jardins hi haurà accés lliure amb DJ, food trucks i un concert de Les que faltaven van dissabte a la nit.
1: I acabem amb l'anunci d'una nova gira que farà parada a Barcelona.

Tracy Abrams ha anunciat nova gira anomenada The Look at My Life Tour amb 64 concerts repartits entre Amèrica del Nord i Europa. Com dèiem, passarà per Barcelona d'aquí tot just un any, el 27 i 28 de maig del 27 al Palau Sant Jordi. Seran les dues úniques oportunitats per veure l'artista nord-americana a l'estat. Les entrades surten a la venda el pròxim divendres 5 de juny a les 9 del matí.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: En 40 minuts exactes arriba a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola del Radio Estadio amb l'Albert Arranz, i ja el tenim aquí perquè ens expliqui què ens espera el programa d'avui. Albert, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, Anthony Gordon, davanter del Newcastle, que ja és a Barcelona i ha passat reconeixement mèdic amb el Barça per tal de poder signar un contracte que el lligui al nou Camp Nou les properes 5 temporades a canvi d'uns 80 milions d'euros variables incloses. A Can Real, el candidat Enrique Riquelme aposta per Rodri, el migcampista del City a la gespa, i Mikel Arteta, l'entrenador de l'Arsenal, a la banqueta. Un nou capítol de camí al Mundial ens descobrirà avui de la mà del Víctor Llucià a 6 seleccions força atractives, alguna d'elles rival d'Espanya. L'Elles Jueguen, podcast de futbol femení a Onda0.es, centrat en el comiat blaugrana d'Alexia Putellas, i el de 3 repàs de tota l'actualitat del món del bàsquet, tot plegat de 2 de 9 fins als 10 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda.
2: Vagi bé.
3: Si escuchas esto al agacharte, es que necesitas Flexium Articulaciones. Flexium con colágeno bioactivo y boswellia ayuda a una buena flexibilidad articular. Flexium, de Pharma OTC.
4: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.

0: Quan falten 8 minuts per arribar a les 8 del vespre, continuem pendents del resultat de la taula de negociació entre els sindicats docents i el Departament d'Educació. Sembla que està sent de les 7, aquesta setena, reunions que han tingut en els últims dies. Apunta que està sent la més llarga, perquè ha començat a 3:45, ens estem plantant gairebé a les 8 del vespre. Una trobada en què la consellera del RAM, Esther Niubó, ha assegurat que hi ha portat la proposta definitiva després de 6 reunions. Aquest serà un dels temes que abordarem a la tertúlia d'avui, i l'altre té el PSOE com a protagonista i per extensió també el PSC. Abordarem la petició de l'Audiència Nacional al PSOE de la documentació relativa a la campanya electoral dels socialistes a Catalunya el 2024. Tot això en una setmana molt marcada, ja ho saben, pel presumpte cas de corrupció que assola sobre l'expresident Zapatero i sobre la formació en general, i pel qual aquesta setmana el LUCO ha registrat durant 12 hores la seu socialista a Ferraz. Ara ho analitzarem tot plegat, però abans de tot, editorial del cap d'informatius de la casa, el Gabriel Figueredo. Gabi, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. La corrupció política o la presumpta corrupció política torna a esquitxar Catalunya. Els casos sobre possibles irregularitats que envolten el govern de Pedro Sánchez i el PSOE també acaben tenint un tentacle que assenyala cap al carrer Pallars, on el PSC té la seu. Fins ara, però, també cal dir-ho, el president Salvador Illa n'ha sortit indemne. En el seu moment es va parlar de la compra de mascaretes a la Xina quan era ministre de Sanitat, tot va quedar en no res, i ara sembla estar sota suspensió el finançament de la campanya del PSC del 2024, amb Salvador Illa com a candidat. El líder socialista ha assegurat que no tenen res a amagar i que portaran tota la informació que sigui requerida pels jutjats. Segurament també haurà de donar-ne explicacions al Parlament a petició de l'oposició. No serà sobrera aquesta compareixença en un moment en què tot sembla brut i fosc, que tant Illa com Sánchez s'han afanyat a denunciar una persecució judicial contra el seu partit amb l'objectiu de treure'ls de la Moncloa i de la plaça Sant Jaume. El temps dirà qui té la raó, però el que és cert és que aquests casos són un cop de puny a la confiança ciutadana en la classe política, que ja està molt deteriorada. El creixement de la desafecció política també dona ala, recordem-ho, als partits i moviments populistes. Les explicacions també seran necessàries per blindar el projecte tripartit que PSC, Esquerra i Comuns van segellar la setmana passada després de firmar els pressupostos del 26. Uns comptes amb mirada llarga, ja ho hem dit,

0: fins a finals de legislatura. I a Madrid també és Esquerra i Junts, entre d'altres partits, els que a hores d'ara sustenten la legislatura i el govern de Pedro Sánchez. De moment, tot i les informacions que hem conegut en els darrers dies, el PSOE no ha vulnerat les línies vermelles que han fixat, per exemple, els republicans per activar el botó de les eleccions. No cal dir que políticament no convé als partits que ara estan al govern o hi tenen alguna influència fer saltar una legislatura i entrar en un panorama polític molt incert.
1: Gràcies, Gavi. Doncs ara sí, saludem els dos tertulians que ens acompanyen aquest dijous, la periodista Montse Malià. Montse, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, bona tarda.
1: I l'advocat Pablo de Palacio. Pablo, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola.
1: A veure, evidentment volem abordar més en clau catalana tota aquesta situació. Ara ho feia també el Gabriel Figueredo, però tot just fa una estoneta hem sabut que el president espanyol Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre aquests casos de presumpta corrupció que assolen el seu partit. No sé si creieu que ha tardat en fer-ho.
2: Sí, però què explicaràs? És que, clar, una cosa que està en procés judicial, veig difícil que pugui donar explicacions. Ah, no sé, que reconegui que hi ha hagut, diguéssim, algun fallo en el comportament del Partit Socialista o del seu govern, o perquè, clar, ja ho he dit, no? Que no ni de la seva dona ni del seu germà, ell sempre diu que no és cert tot això. Per tant, em costa pensar quines explicacions pugui donar.
1: Pablo?
3: Bé, per mi, jo no sé si tard o d'hora, el que està clar és que el que mereixen la ciutadania és una explicació d'un president que va arribar a la Moncloa precisament traient un altre govern precisament per corrupció. Va dir que acabaria amb la corrupció, per tant el que ha d'explicar és què ha fet per acabar amb la corrupció i què ha fallat perquè el seu partit estigui encara més ficat en trames corruptes que possiblement el seu predecessor, no? I per tant, jo crec que les explicacions evidentment s'han de donar, però no poden ser explicacions buides, han de ser explicacions realment contundents. No pot dir simplement que col·laboraran con la justícia, perquè això ja ho tenim molt escoltat. Aquí el que necessitem és saber realment què és el que pensa i què és el que com a president i com a principal responsable de la seva organització política ha fet i ha deixat de fer.
1: Clar, Montse, digues.
2: No, que tampoc val l'Eli Tomàs que surti a dir, no, és que els governs anteriors o el govern anterior, el que li van presentar la moció de censura, era més corrupte que el nostre. Ara això no va, el que està governant és ell i ha de donar explicacions del que ha fet el seu govern. L'altre, diguéssim que ja va caure, no? Va caure en una moció de censura que va presentar el Partit Socialista. Per tant, hi ha explicacions que desentrallin el que és la investigació judicial, la instrucció dels tribunals?
3: No, jo em refereixo a explicacions sobre què és el que ha fet perquè tot això no passés, no? És a dir, al final és veritat que la presumpció d'innocència ha d'existir, no haurà d'entrar segurament sobre el fons de les qüestions, però dir què ha fet el seu govern per evitar que entrés un nou cas de corrupció, això sí que segurament necessitem una explicació, no? Perquè jo a hores d'ara no sé sí, què sí. Ha fet des que va entrar a la Moncloa per evitar corrupcions.
1: Jo us volia preguntar, no sé si creieu que és més greu que ell hi participés, és a dir, hagi format part d'aquesta presumpta corrupció, o que no ho sàpiga. Que no sàpiga que tenia tota aquesta gent al seu voltant amb aquestes pràctiques presumptament il·legals.
2: Jo crec que les dues són prou greus, perquè, clar, l'explicació que ell va donar també quan es va descobrir tot el tema de l'Ábalos i el Cerdán, que encara no s'han jutjat, però vaja, és que ell no ho sabia, però, no sé, eren les seves mans dretes a dintre el partit, no? I que havia fet amb ell tota la campanya per recuperar la secretaria general del partit. Per tant, ell queda una mica com... ha dit, tu no controles el teu equip? El primer que ha de fer una persona és controlar l'equip que té, si no, estàs venut.
3: Jo crec que aquí està buscant el diguéssim, el millor dels mals, no? El millor dels mals és dir, oi, jo no m'enterava de nada i, per tant, com jo no m'enterava de res, potser tinc una responsabilitat política o una responsabilitat inclús que pogués ser una responsabilitat civil dins del partit, perquè jo, com a màxim dirigent, tinc una obligació de vigilar i de controlar i d'auditar què fan els meus ministeris o què fan les persones afins en el meu partit, però almenys sé que penalment no tinc una responsabilitat. Ara, clar, si es demostra que realment ho sabia i que no va fer res per evitar-ho, aquí ja sí que entrem en un campanal, no? Per tant, jo crec que el que està buscant o el que buscarà serà el millor dels mals, és a dir, escolta, jo aquí possiblement tinc una responsabilitat, però en cap cas és penal.
1: Mm-hmm. Estem arribant a les 8 del vespre, seguim pendents del resultat d'aquesta reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats educatius, tan bon punt sapiguem alguna cosa anirem cap a la seu del departament, però mentrestant estem avaluant totes aquestes qüestions, presumpta corrupció que assola el PSOE, i volíem enfocar-ho des del punt de vista català. De fet, la UCO ha escorcollat la seu a Ferra durant 12 hores aquesta setmana, i també l'Audiència Nacional ha demanat al partit tota la documentació sobre la campanya electoral aquí a Catalunya del PSC el 2024. Fins quin punt creieu que aquesta crisi pot esquitxar el govern de Salvador Illa?
2: Jo sincerament no ho sé, però suposo que donat que contínuament surten casos d'aquests, s'ha d'investigar, evidentment que s'ha d'investigar, no? Si el jutge ha trobat algun comentari, alguna conversa o alguna cosa que s'esmenta la campanya del PSC, doncs s'ha d'investigar, evidentment.
3: Sí, des del moment que un jutge, un magistrat instructor demana una sèrie d'informació és perquè almenys té algun indici de que ha pogut passar alguna cosa. En el dret penal hi ha una cosa molt important, no estan permeses les instruccions o investigacions prospectives, és a dir, si no tinc un indici de que realment pot haver alguna cosa fraudulenta, jo no puc demanar informació per demanar-la i veure si hi ha alguna cosa. Jo he de demanar informació sobre qüestions que realment tinc algun indici de que pot haver alguna qüestió, diguéssim, que pugui tenir algun tipus d'element incriminatori o fraudulent. Per tant, des del moment en què fa un requeriment d'informació és perquè alguna cosa que no està dintre de la normalitat ha vist. I per tant, doncs bé, aquí veurem si acaba o no acaba esquitxant, però el que està clar és que a hores d'ara no podem aventurar-nos perquè estem veient cada dia com surten nous casos de corrupció. La Unitat Central Operativa, la UCO de la Guàrdia Civil, demana aquesta informació, entra, fa un escorcoll i a partir d'aquí el jutge demana que se li enviïn tots aquests documents. Per tant, està clar que alguna cosa han trobat. Veurem quin és l'abast d'aquesta cosa que han trobat.
1: Això podria ser la mateixa raó per la que, a part de l'oposició, Junts per Catalunya concretament demanava a Salvador Illa que donés explicacions sobre els contractes amb empreses xineses vinculades també a Zapatero. Això ja seria un motiu suficient com perquè l'Audiència Nacional demanés també aquesta informació sobre la campanya electoral del 24?
3: Si hi ha documentació que s'hagi posat en el seu poder com a conseqüència d'aquests requeriments, aquesta aportació documental i, sobretot, aquestes unitats instructores de la UCO que han entrat i han agafat una sèrie de documentació, evidentment sí que podria doncs, veure's que hi ha algun tipus de relació entre aquests contractes i que, per tant, doncs, s'ha d'investigar, tenen un indici suficient com per poder tirar del fil. El que està clar és que un jutge no pot entrar a investigar si no té un mínim indici i, per tant, aquest mínim indici perfectament podria ser aquest.
1: De fet, Montse, Junts per Catalunya, parla d'un megacontracte de 127 milions d'euros de la Generalitat a Huawei. No hi ha proves, però de cap pràctica fraudulenta.
2: És el que deia el Pablo, això no, l'únic que es pot fer és investigar i si un jutge ha decidit investigar-ho és perquè ha trobat algun indici, no es pot, bueno, jo no sé de lleis, però vaja, tu que en saps, ho dius, sí, no?
3: No
2: que sense indici no es pot, per tant, no en tinc ni idea, sincerament, ningú en té ni idea. Després et vas trobant les informacions que, déu-n'hi-do, lo embolicades que són, especialment, per exemple, en el cas de Zapatero, que comencen a sortir noms d'empreses i empreses i empreses que dius, però per què necessiten? La gent no entén, no s'entén. Per què tantes empreses? És inversemblant, no?
1: Clar, davant de tota aquesta situació, us volia preguntar, no sé si augureu un avançament electoral.
3: Doncs bé, jo en un altre partit segurament hagués augurat aquest avançament electoral en el partit de Pedro Sánchez, ja no dic del Partit Socialista, dic Pedro Sánchez, no ho espero, la veritat no ho espero, seria una sorpresa. Hem passat per esdeveniments en els quals doncs, podríem haver pensat, ostres, aquí possiblement podria haver un avançament electoral i no l'hi ha hagut, i per tant jo no crec que ara sigui el punt en el que a poc temps que s'esgoti aquesta legislatura dissolgui la cambra i convoqui eleccions. Altra cosa diferent és si li presenten una moció de censura. Aquesta qüestió seria una qüestió diferent que jo crec, avançant-me en això, jo crec que realment seria la mesura, amb independència del recolzament que es tingués, jo crec que seria la mesura que l'oposició realment hauria de prendre per materialitzar, diguéssim, el que és fer oposició realment davant d'un cas de corrupció o presumpta corrupció com és el que hi ha ara mateix al govern.
2: Sí, clar, la poden presentar, probablement l'haurien de presentar, però una altra cosa és que aconsegueixin la majoria suficient perquè tirin endavant. Això, però, com dèiem, parlàvem abans d'entrar, no? La legislatura està, diguéssim, en quant a continguts, està esgotada. No, què farà? Presentarà lleis? Com les aprovarà? Si Junts no necessàriament els hi aprovarà. I les lleis que hauria de presentar per frenar la corrupció no les presentarà. Per tant, que les podia haver presentat el seu govern i altres governs anteriors, perquè jo crec que les lleis no són prou dures per lluitar contra la corrupció. Per això n'hi ha, tots els governs han tingut, de la democràcia, tots els governs espanyols, els governs del PP i els governs del PSOE, tots han tingut casos de corrupció. I la gent, per això, creix el vot de Vox, jo crec, en part. En part. No és l'únic factor que ho explica, però aquest factor l'explica, perquè el discurs de Vox és aquest de dir tots els polítics són iguals, que no és cert. Òbviament no és cert. Però la gent, al final, quan veu tants casos, al final abonen les posicions. Hi ha un percentatge, no? Sobretot gent jove, diguéssim, amb no prou formació i tal, s'hi abonen i acaben votant a Vox.
1: Un Vox que reclama al Partit Popular que trenqui els pactes que té amb el PSOE, també demana Salvador Illa eleccions immediates a Catalunya. Clar, tot i això, quins suports podria tenir Pedro Sánchez en una situació, si ens poséssim en un escenari com una moció de censura? Perquè hem de tenir en compte que ara mateix s'acaben de signar uns pressupostos a Catalunya que en part ha estat gràcies a la vinentesa entre el govern central i Esquerra Republicana.
3: Bé, és que jo penso que no sortiria endavant una moció de censura. No ho penso. Ara bé, una cosa és que no sortís endavant, no tingués el recolzament suficient, una altra cosa és que des de l'estratègia de l'oposició, en un moment de corrupció, s'hagués de presentar, almenys sota el meu criteri, aquesta moció, perquè aquells que no hi donguin recolzament precisament en aquesta moció davant d'un cas de presumpta corrupció, com és el que ara mateix esquitja el govern, almenys quedarien retractats, haurien de donar explicacions de per què no donen aquest vot a favor d'aquesta moció de censura. No? Per tant, jo no crec que tingui el recolzament suficient com per tirar endavant una moció de censura, ni molt menys. I tornant al comentari que feia abans de Montse, només cal veure que des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa no s'ha fet ni un sol canvi en els delictes de corrupció, no s'ha agreujat cap ni un dels delictes. Es va dir que es farien mesures contundents contra la corrupció per acabar amb la corrupció i el Codi Penal està idèntic a quan estava Rajoy. No ha canviat absolutament res.
2: De totes maneres, suposo que canviar el Codi Penal no és fàcil, no? Perquè és llei que necessita majoria qualificada, o no?
3: Correcte, no és senzill. El que passa és que amb els recolzaments que tenia en un inici sí que els podria haver canviat. Després, en la segona legislatura ja no, però a l'inici, quan va entrar, sí que podria haver-los canviat i no els va canviar, perquè en segona votació no necessita ja la majoria qualificada, ja necessita una majoria simple, per tant, amb una majoria simple ja els podia canviar, segurament en segona votació, però els podria haver canviat, o per lo menys haver-ho intentat, haver fet el gest.
2: Això sí, és evident.
1: I tot plegat, com considereu, com creieu que ha d'abordar Salvador Illa les properes hores, tant amb el que està passant a Madrid, que de fet ell ha tancat files amb Zapatero i amb tot el partit, també ho va fer el cap de setmana el conseller de la presidència Albert Dalmau, ara ja també, doncs, com dèiem, Junts per Catalunya, que demana explicacions per aquest mega contracte, el que diu Salvador Illa és que la veritat al final acaba sortint pel seu propi pes. Com creieu en aquest sentit, potser en termes inclús de comunicació política, podríem dir, que ha d'actuar el president?
2: Sí, la veritat probablement acaba sortint, però a vegades triga molt, potser massa, no? Per tant, confiar en que la veritat acaba sortint, no, jo crec que en el terreny de la comunicació política també s'ha d'utilitzar aquest argument de dir no, nosaltres explicar tota la despesa de la campanya electoral, no? Que és el que, i tot el tema del contracte amb Huawei, però clar, no sé si s'ho creurà tothom, que és el que acostuma a passar.
3: Bé, jo penso que fins al moment en què no hi hagi, evidentment, cap indici incriminatori ni cap prova que el situï envers d'un possible cas de corrupció, ha de mantenir una certa tranquil·litat i continuar fent el que venia fent fins ara, no? Que és governar aquí a Catalunya, fer propostes legislatives per Catalunya, i a partir d'aquí veurem d'ara en endavant si realment després de donar aquest

0: aquesta informació sobre una investigació i apareixen indicis, ja estarem en un altre escenari. Ara mateix, doncs, tots són, com a conseqüència d'aquest cas de l'Estat, doncs, bueno, és veritat que de retruc ha acabat sortint perjudicat també Salvador Illa, o almenys s'ha assenyalat, no? Però, evidentment, la manera més senzilla de dirigir-se a la població és continuar, doncs, el govern i al capdavant, com ha fet fins ara, i esperar que els aconteixements judicials, doncs, es vagin produint.
1: De fet, en aquest context, el Partit Popular ha tret del calaix la imatge de l'estiu de l'any passat en què marxaven Salvador Illa, Pedro Sánchez i Zapatero de vacances. Clar, aquest és un moment en què sí. Cadascú aprofita, no?, per treure totes les armes que té.
2: Sí, clar, clar. Això sí que és comunicació política, potser no prou encertada, però sí, sí, clar, tothom, doncs, aprofita les situacions que es donen per intentar treure-hi suc, no?
1: Passant 10 minuts de les 8 del vespre, evidentment aquesta és una qüestió de la que en seguirem parlant. Ja portem aproximadament una setmana des que es van començar, o 10 dies, no?, des que es va començar a parlar del cas Zapatero i també de tot l'entorn de Pedro Sánchez, com dèiem, doncs, que s'ha assenyalat Salvador Illa, però, com dèiem, sense cap mena d'inculpació directa. I el que estem esperant a aquesta hora, continuem sense tenir notícies de la reunió que s'està produint al Departament d'Educació entre, com dèiem, doncs, tot el departament, la consellera Esther Niubó i també els sindicats. En aquest cas, sembla que està sent complicat perquè portem dues setmanes aproximadament també abordant aquesta qüestió, bastant de temps ja amb vagues. Ahir teníem una vaga general i sembla que les coses no van a millor. Dimarts apuntaven que sí, que va haver-hi una proposta sobre la taula en matèria salarial, que els professors, doncs, els sindicats de professors van agrair, però més enllà d'això, ahir ja tornaven a estar un altre cop enrocats, tant en matèria d'inclusiva com també en matèria salarial. I avui la consellera Niubó ha dit que la que presentaven avui era l'última oferta.
2: D'entrada, si la reunió està durant bastant, no és mala senyal, perquè si la cosa va malament, doncs dura poc, adiós, adiós, i ja està. Per tant, esperem que d'avui en surti almenys un inici d'acord, no d'acord tancat, però vaja, jo crec que si està durant és bona senyal. El que passa que aquest tema té el problema d'origen d'haver pactat amb uns sindicats poc representatius. Evidentment, el sindicat representatiu ha dit: sí, home, tu has pactat amb aquests, pues ara apanya't, no? És que a qui se li acudeix? No s'entén, això tampoc s'entén.
0: Jo penso que també comparteixo, que el fet que estigui durant la reunió, doncs, sembla ser que pot ser positiu per un principi d'acord en unes jornades que, evidentment, estem veient que són nefastes per tothom, pels professors, perquè, evidentment, tenen un dret com a treballadors de manifestar-se, però també per les famílies que tenen els seus nens i nenes a l'escola, que estan veient com està acabant el curs escolar. Avui és dia 28 de maig, vull dir que queden dues setmanes i escaig per acabar el curs, i com porten moltes setmanes que no estan poguent rebre una educació conforme, diguéssim, entendríem com a normal, no? I per tant, jo crec, ho he repetit en més una ocasió, crec que aquí, per exemple, Salvador Illa, parlant abans del president, crec que aquí sí que s'hauria hagut d'involucrar o hauria de fer un pas en ferm, no?, i poder estar inclús en la reunió que s'està tenint avui. No estem parlant d'una vaga, diguéssim, d'un sector, no vull dir cap sector, perquè tots els sectors tenen el mateix dret, no? Però és evident que aquí hi ha uns perjudicats que són la nostra classe infantil, i per tant que són el futur de la societat. Per tant, està claríssim que només per aquest sentit ja és una vaga que té, quan menys, una importància major. I en aquest sentit, des de principis de maig, que Salvador Illa se'n va pronunciar després de que se li demanés per part dels sindicats que fes un pas en ferm, no s'ha tornat a fer absolutament res des del que és la presidència, no? I per tant, jo crec que aquí, precisament aquí, sí que podria fer alguna cosa més, cosa que he dit abans, que en cas de corrupció no, aquí sí, aquí crec que la seva participació està sent totalment passiva i no és el que s'espera d'un president en aquestes circumstàncies.
2: Sí, sí, estic totalment d'acord amb això que dius. El tema de l'educació és cabdal, com ho és el tema de la sanitat, i els dos sectors, diguéssim, que no estan passant els millors moments de la història. Per tant, evidentment que el president s'hauria d'involucrar probablement més.
1: De fet, els metges ja han avançat que si no hi ha un acord en matèria de metges i tot el que és personal

0: una, però que no acaba de quadrar. Qui creieu o com creieu que s'hauria d'intentar cedir per almenys no allargar aquesta situació, ja podríem dir, a l'any vinent? Perquè, clar, ells han fet un calendari de vagues, però és que, com deia el Pablo, el curs s'acaba. Per tant, això, hi ha alguna manera d'intentar desbloquejar-ho abans que acabi aquest curs? Perquè, si no, ja ens tindrem a sobre, en 3 setmanes, un calendari nou amb mobilitzacions de cara al mes de setembre.
1: En una negociació són les dues parts que han de cedir. No hi ha una altra manera d'arribar a un acord, que és que els dos estiguin mentalitzats de que en alguna cosa hauran de cedir. No hi ha una altra manera de fer-ho, en la meva opinió.
2: Sí, totalment. I de fet, em sembla que per això precisament deia, si fins ara els principals actors que han estat negociant no han sigut capaços d'arribar ni tan sols a un preacord o a un inici d'acord de dir, escolta, aquest és un punt de partida a partir del qual es pot treballar, doncs probablement necessitarem que intervingui algun altre actor, ja sigui el president, ja sigui un grup de mediació, ja sigui qui sigui. Però el que és evident és que el que no es pot tenir és una comunitat educativa frenada i uns mestres que estan, a més, bloquejant tot un país, perquè al final i la situació de l'AP7 també va ser catastròfica en quant a tot el que és el moviment, no? I per tant, clar, qui pot cedir o deixar de cedir és molt difícil, perquè evidentment els sindicats i els mestres voldran que cedeixi el govern, però el govern també té un problema. Com cedirà un govern que no té uns pressupostos tampoc aprovats? Vull dir, és que aquí s'hi sumen tota una sèrie de qüestions que fan molt difícil una sortida pactada, no? I per tant, jo crec que s'ha d'arribar a un preacord, que no diré en cap cas que sigui un acord definitiu, però un preacord que per almenys doncs, els hi permeti durant el mes d'estiu i els mesos d'estiu abans de començar el nou curs escolar anar traçant una possible línia per arribar a culminar un acord de la propera legislatura, tant de bo amb uns nous pressupostos.
0: Clar, per tant, entenc que la situació d'ara pressupostària, que sí que és molt més estable que la de fa 2 setmanes, creieu que tampoc és suficient en aquest sentit?
1: Els nous pressupostos? Em sembla que l'última proposta ja hi compta el govern de la Generalitat amb els nous pressupostos. Ja hi compta que hi haurà un increment d'ingressos i a l'oferta que ha fet els sindicats és hi ha un petit increment respecte al que havia pactat amb el mes de març, no?
2: Va ser. Sí. Clar, aquests pressupostos al final s'han de materialitzar. Vull dir, està molt bé la proposta i està molt bé la figura, no?, que s'ha establert, però al final s'hauran de materialitzar, és a dir, s'han de directament que no només quedi sobre paper mullat, i per tant això és el que tenen ara sobre la taula i que és tant de bo estiguin negociant en aquests moments en aquesta reunió que s'està mantenint.
0: Uns pressupostos que els tenim ja pactats, no aprovats, com deia el Pablo. Veieu l'aprovació al juliol amb tranquil·litat?
1: Amb tranquil·litat, no ho sé, de moment passaran el primer debat, diguéssim, el debat de totalitat, que és acceptar que entrin a tràmit o no. Això jo no crec que passarà, perquè si no no ens hauríem venut tant el tema de que hi havia un acord. Ara, quan es comenci a negociar article per article, aquí ja no crec que sigui tan fàcil, però vaja, si hi ha un pacte general, suposo que al final s'aprovaran amb més o menys problemàtica, amb alguns articles, suposo.
2: Sí, jo penso que al final sí que s'acabaran aprovant si passen aquest primer pas i aquest primer, diguéssim, aquesta primera prova. Jo crec que sí, al final no presentaran o no els van presentar en el seu moment precisament perquè no tenien aquest pacte previ signat, no? Si no, ja els haguessin presentat abans. Per tant, si es presenten, tot i que poden haver algun tipus de modificació, però jo confio en que sí, que s'aprovin i que per tant doncs sigui, encara que hagués de ser la mesura ordinària, però sigui una mesura extraordinària, no? S'han aprovat novament uns pressupostos després d'anys que no se n'havien aprovat.
0: Aquí hi ha un punt polític i legal que ja que estem és interessant d'abordar, que és clar, aquests pressupostos són gràcies a acords que han arribat Comuns i Esquerra amb el govern de Salvador Illa, però la meitat, per part d'Esquerra Republicana, depenen molt de Madrid. Amb tots aquests escàndols que s'estan produint ara a Ferraz, clar, fins quin punt això pot afectar en matèria pressupostària?
2: Jo penso que en matèria pressupostària no tant. Podria afectar sobre el camp merament polític, no? És a dir, del que fos els pactes polítics o les aliances polítiques. Però és el que són matèria pressupostària. Al final sí que Ferraz té uns problemes de diguéssim, presumpta corrupció que s'estan investigant, però que no sembla que tinguin una incidència directa sobre

0: uns pressupostos futurs, no? I per tant, bé, jo crec que sí que podríem tenir un problema polític, ho torno a repetir, entre el que són els pactes entre diverses formacions i aliances polítiques, no així sobre el que és la partida pressupostària estrictament parlant.
1: Sí, jo també crec, no crec que al govern de Sánchez li interessi no complir amb Esquerra Republicana, perquè és un dels socis, diguéssim, més o menys segurs que té, no? Una altra cosa és que s'allargués, però vaja, sembla que hagin, que els volen negociar ràpid, no?, aquests pressupostos. Si s'allargués i ens acostéssim, o hi hagués una convocatòria electoral, que també podria passar, si passés això, clar, a Esquerra també li interessaria desmarcar-se una mica, potser.
2: Clar, jo més aviat em posava en aquest escenari, no? En cas que hi hagi una convocatòria electoral i que el PSOE deixa de governar, què passa amb tots aquests acords assolits entre en aquesta comissió bilateral a l'Estat Generalitat?
0: Bé, tot dependrà després de quin sigui el nou resultat de les urnes. Clar, si en el nou resultat les aliances polítiques tornen a sumar entre els principals partits que tenien aquests acords, possiblement es podran recuperar aquests principis d'acord, però evidentment és cert que davant d'una dissolució de la cambra i una convocatòria d'eleccions ja seria d'una part perduts per mi, aquests pressupostos, perquè al final el temps que es triga des que es dissol la cambra fins que es convoquen, fins que després es constitueix una altra vegada al Parlament, doncs evidentment ja es podrien posar a treballar en els propers, però no en aquests.
2: De fet, ara que parlaves de propers, sí que la consellera d'Economia, Alicia Romero, deia que de cara al setembre ja començarien a maquinar els pressupostos del 2027. Inclús els socis li van dir, a veure, espera, anem a provar el que acabem de pactar ara mateix i no avancem a pantalles. No sé si veuen que han tingut tant d'èxit en aquest sentit, amb el que els ha costat, amb aquests comptes, que ja s'estan inclús, doncs això, emmirallant a veure què passa l'any vinent.
1: Esclar, és que pot passar qualsevol cosa, no?, diguéssim. Encara que jo no crec que el Sánchez convoqui eleccions, sincerament no crec. I evidentment, si hi ha un canvi de govern, pues... És que en el cas de que pogués sumar, clar, quina serà la posició de Junts si no ha pogut tornar Carles Puigdemont? Mm-hmm. No ho sé. Deien que havia de tornar a la primavera, però...
2: Clar, i en principi la llei de l'amnistia ja no depenia d'un tema polític, sinó que era més aviat un tema, ja era un tema legal.
0: És una interpretació del Suprem que està fent d'aquesta llei d'amnistia i que està fent una interpretació paral·lela que per ara no està beneficiant Puigdemont. Per tant, aquí tenim dos escenaris novament, no? Clar, quan tu deixes una interpretació en els jutges, doncs causen el perill de que la interpretin de forma diferent al que tu, com a legislador, volies realment legislar, no? I per tant, clar, jo crec que la llei d'amnistia al final és una llei, doncs, evidentment, que emana del poder legislatiu, però que deixa un camp d'interpretació. A partir d'aquí veurem, quan això arribi més enllà del Constitucional i arribi a Europa, és possible que Europa digui, escolti'm, s'està fent una interpretació errònia d'aquesta legislació. Però fins que això no passi, doncs ens trobem amb un impàs en el qual Carles Puigdemont no pot per ara tornar aquí amb la garantia de no ser detingut i portat a declarar davant del Suprem.
1: Però ara semblava que estaven esperant la sentència del Constitucional, que havia de ser fa dos mesos.
0: Sí, però no ha sortit encara, no ha sortit. Bueno, per tant...
1: És que hi ha qui està dient que el, bueno, ho diu el PP, o sigui que vés a saber, que al Sánchez li interessa allargar la tornada del Puigdemont. Però, clar, imagina que la sentència favorable cau amb un govern del PP. Tornarà el Puigdemont amb un govern del PP. Això serà...
0: Però passaria, eh?
2: Podria clar, passar.
0: Passaria.
1: Podria passar.
0: Passaria. O sigui, si aquí el Constitucional diu, escolta, que la interpretació que s'està fent per part del Tribunal Suprem no és correcta conforme a la interpretació constitucional que s'ha de fer aquesta norma, aquí la política pot fer poc, davant d'aquest pronunciament judicial. Podran posar un recurs a Europa i el que vulguin, però mentrestant ell podrà tornar cap aquí. Bé, clar, no ho sé. Jo tornant una mica a la pregunta que feies abans, clar, al final tots parlem de pressupostos, no?, com si fos una cosa extraordinària.
2: Sí.
0: I el fet de que al setembre es posin a treballar amb uns pressupostos del 27 ens sembla extraordinari, quan en principi hauria de ser el més normal. A 4 mesos d'acabar un any natural i que, per tant, saps que una de les principals obligacions és aprovar uns pressupostos

0: pressupostos, amb la dificultat que entranya aprovar-los. Precisament ho has vist en anteriors anys, el més normal és que al setembre et posis a treballar, si no abans d'estiu, no? I per tant,
1: sí, clar,
0: ho parlem de forma extraordinària davant del que estem acostumats, però que no hauria de ser el normal.
1: Sí, sí, habitualment els pressupostos es començaven a treballar al setembre o inclús una mica a fer els primers tantejos abans de l'estiu, però això és quan hi havia governs potser més estables, no? Més... Clar, ara, davant la disjuntiva de potser no aprovar-los a l'últim any de legislatura, no sé, potser pensen que no cal...
2: Ho anirem veient i ho anirem comentant. De fet, sembla bastant extraordinari també, ara que utilitzaves aquesta paraula, que quan falten 5 minuts per 4 per acabar el programa encara no hagin sortit ni el secretari de Millora Educativa, com ha estat fent aquests dies, ni tampoc tots els sindicats participants d'aquesta taula de negociació en matèria educativa. Esperem que sigui, com dèieu vosaltres, un aspecte positiu el fet que estigui durant tant aquesta reunió, perquè realment és la setena i és la més llarga que s'ha fet durant aquests dies. Aproximadament quan acabàvem el programa ja podíem dir alguna cosa, ni que fos un petit titular, perquè estaven precisament compareixent a aquella hora, però avui s'han reunit més aviat i tot i això continuen sense comparèixer. Ja per anar acabant, i ara que falta un mes per acabar el curs, si haguéssiu de pensar en uns deures a posar-li ara mateix al president en aquest mes que queda per acabar el curs escolar, quin seria?
1: El president Illa, et refereixes?
2: El president Illa, sí.
1: No sé, jo crec que hauria de ser això, de baixar una mica més a la, no, a l'arena, a la sorra, per implicar-se potser més. És clar, donen la impressió de que només diuen grans frases, però en realitat tocar concreció, no massa, no? Potser una mica més de concreció la gent ho agrairia, perquè al final la desconfiança en el sistema s'està eixamplant i això afecta tots els partits, bueno, menys a Vox.
2: Pablo, breu.
0: Per mi, simplement que, evidentment, baixi el terreny, baixi el món terrenal, es reuneixi més amb les persones afectades, en aquest cas, educació i pares i famílies que estan afectats per aquesta vaga, i, evidentment, ara se li presenta un nou repte, que és tornar a demostrar que el seu partit, o almenys aquí a Catalunya, no té cap responsabilitat envers els casos de presumpta corrupció que estem coneixent arreu de l'Estat.
2: Doncs Pablo de Palacio i Montse Malià, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bona tarda.
0: Gràcies.
2: Nosaltres tornem demà divendres a partir, com sempre, de les 7 de la tarda. Temps per destinar a la cultura. Demà coneixerem una disciplina esportiva que s'està posant molt de moda, el Hyrux. I això, tornem demà a les 7. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz.
3: Me tienes contenta.
4: No tienes seguro para mi coche eléctrico.
3: Pues yo me voy a la Mutua.
4: ¿Contento?
5: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: A ver esa foto, decir patata.
7: ¡Hijolusa!
8: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
9: Este 1 de junio, en Más de Uno, recibimos a Daquas, la asociación que representa al 85% de las empresas que hacen posible que el agua llegue a nuestros hogares y regrese al medio ambiente. Con motivo de la 38ª edición de su Congreso Nacional, Carlos Alsina y el equipo de Más de Uno descubrirán un sector líder, con tecnología española referente en Europa y en el mundo. Porque detrás de cada gota hay mucho más de lo que imaginas. Onda Cero, tu radio.
10: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
7: Tiri, tiri, tiri.
11: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
7: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
11: Pero cero dudas, ¿eh?
7: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 € al mes y sin copagos.

0: amb Albert Arranz.
1: Passen 5 minutets del punt horari de 9:15, realització musical de l'Isma de la Parra i hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia que en clau Barça ens deixa una arribada. Anthony Gordon ja és aquí. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Albert. Anthony Michael Gordon és el nom del dia en clau a mercat de fitxatges, l'extrem anglès del Newcastle que hagi arribat a la capital catalana vora les 3 de la tarda, segons ha informat la periodista de Sky Sports Keith Downey, ho ha fet acompanyat del seu representant, d'Adam Dugdale. Ha dit, estic molt content, no amb aquestes paraules, no, encara no sap ni català ni castellà.
1: Això ho ha dit Gordon o el representant de Dugdale?
2: No, ha sigut ell, ha saludat a la premsa, ell també very happy.
1: Està content el Marc Fuster.
2: Sí, exacte, la gent que ha estat allà fent una mica de guàrdia al sol, doncs ha escoltat aquestes paraules mentre, ja et dic, saludava la premsa que l'estava esperant a l'aeroport del Prat. Ha anat directament des de l'aeroport a l'Hospital de Barcelona, on ha completat la revisió mèdica. Ha estat a poc més d'una hora i ha estat Ricard Pruna qui li ha fet els exàmens pertinents. En un principi, demà hauria de ser el dia de l'oficialitat del fitxatge, demà o dissabte, d'aquest anunci per part del club, una operació que Barça-Newcastle tancarien per uns 70 milions d'euros més 10 en variables i Anthony Gordon que signaria per les properes 5 temporades fins l'any 2031. Segons ha informat The Athletic, el factor salari també ha estat molt important. Ara cobra el Newcastle uns 150.000 euros a la setmana. És una mica com ho calculen allà.
1: Això
2: és, són 8 milions d'euros nets a l'any, gairebé. No, sí. No arriba, són 7 milions.
1: Una mica 800. Menys que tu.
2: Sí, una mica menys. Sí. El que passa que, clar, Rashford cobra exactament el doble. Clar, això és un factor que, segons The Athletic, ha sigut molt important perquè, tot i que l'operació és de més de 50 milions més, però el salari també és part important. Un altre factor important és que el Newcastle s'ha quedat fora de competició europea, per tant, és una bona venda pel conjunt anglès. I et dic que sap una mica de castellà perquè ell mateix, en una entrevista fa poc amb el Newcastle, va confessar que ha vist Élite.
1: Ostres!
2: Saps la sèrie de Netflix?
1: Aquesta no l'havia de venir.
2: Sí.
1: Que
2: doncs
1: bo!
2: Ha après que totes les frases que de moment sàpiga en castellà
1: del guió d'Élite. No ha especificat de quina temporada.
2: A veure, són igual 6 o 7 temporades.
1: Hola,
2: que llarga. Jo vaig veure les 3 o 4 primeres, però després ja em vaig desenganxar. Però sí, té com 6 o 7 temporades, així que de moment és el castellà que sap Anthony Gordon. A veure si l'escoltem demà o passat en declaracions al club. D'altra banda, però no és l'única operació que té avançada el Barça, aquesta d'Anthony Gordon, aquesta està enllestida. Hi ha una altra que no ha estat tan avançada, però gairebé, perquè segons ha informat la periodista argentina Vero Brunati, el fitxatge de Julián Álvarez també està calent. Ahir a la nit, Joan Laporta, Deco i Fernando Hidalgo, que és el representant del futbolista argentí de l'Atlético de Madrid, es van reunir a l'hotel Torremolinos i el conjunt blaugrana ja li hauria enviat la primera oferta formal al conjunt matalasser. Així que un altre fitxatge que es pot concretar abans del Mundial, segons aquesta informació de Vero Brunati. I mentre uns arriben, o són a punt d'arribar, hi ha d'altres que marxen, en concret dues jugadores més del primer equip femení. Si el dimarts era Alexia Putellas qui anunciava l'adeu, avui ha estat el torn per Ona Batlle i Mapi León. Era un secret a veus, ahir ja sabien que estaven jugant els últims minuts amb la samarreta blaugrana com a locals a l'estadi Johan Cruyff en un partit que el Barça es va imposar per 2-1 a la Reial Societat amb dianes de Clàudia Pina i Aitana Bonmatí. En el cas de la lateral, Ona Batlle, formada a la Masia, va incorporar-se a l'estiu del 2023, ara fa 3 anys, i s'hi ha estat aquestes últimes 3 temporades procedent del Manchester United. Ha guanyat 12 títols, algun més, fins a 27, són els que ha aixecat Mapi León en 9 temporades en què ha vestit la samarreta del Barça. Marxa com una llegenda.
3: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
2: Missatge també molt emotiu, les primeres i les últimes paraules en català, després és un missatge en castellà de Mapi León, que tanca una etapa gloriosa de gairebé 10 anys defensant els colors del Barça. Diumenge, tant Alexia com Ona Batlle i també Mapi León podran jugar el seu

0: 8:42 a l'Espanyol, pendents del capítol sortides. José Agustín Gómez, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. El futur de diversos integrants de la plantilla perica s'ha d'aclarir els propers dies. Monchi i Manolo González es van reunir ahir i van assentar les línies del que hauria de ser el vestidor de la propera temporada. En aquesta trobada es va parlar tant de les posicions que s'han de reforçar com de les sortides que per fer forat als que vinguin. Entre els que acaben contracte el 2027 hi ha casos com el d'Àngel Fortuño. Aquí es podria plantejar la possibilitat de cedir-lo perquè gaudeixi de minuts de manera regular la propera temporada. Altres dos canterans, Omar i Rubén Sánchez, també finalitzen contracte i s'haurà de decidir ara si renovar-los o intentar buscar-los una sortida aquest estiu amb un traspàs que pugui deixar diners ara o en el futur. Cabrera, Polozano, Edu Expósito, Pere Milla i Quique García també tenen contracte fins al 31 de 2027. Depenent de les opcions per fitxar, el club decidirà què oferir a cadascun. Encara que sembla que l'uruguaià està més a prop de viure la seva darrera temporada en blanc i blau. Els futbolistes volen tenir les coses clares el més aviat possible per planificar el seu futur i el club també està per fer el mateix, aclarir a cadascun el que serà el seu futur en el Reial Club Deportiu Espanyol. D'altres noms propis, amb un contracte més llarg, com Salinas o Miguel Rubio, sortiran. No han tingut gaire protagonisme aquesta temporada i se'ls buscarà un equip on jugar, ja sigui cedits o traspassats o amb la carta de llibertat, ja que són homes que no entren en els plans de Manolo González. Les seves posicions estan marcades a l'agenda de Monchi per ser reforçades. Antonio Roca i Jofre dependran de les incorporacions que es puguin fer a l'atac. En el cas d'Antonio, el seu protagonisme ha estat més en el tram final de la passada temporada que la resta de la campanya i se'l buscaria una sessió perquè gaudeixi de minuts regularment. Pel que fa a fitxatges, podrien arribar fins a dos porters, si surt cedit Fortuño, i el tercer porter no és del filial. Se li vol donar més importància a la figura del tercer porter per no patir davant imprevistos. Es vol reforçar també la defensa en les quatre posicions, laterals i centrals. Extrems, mitja punta i algun migcampista més serien les incorporacions que es volen fer, o almenys intentar fer. Molta feina per Monchi, recordem que

ja va explicar al director general esportiu que li agrada oxigenar el vestidor cada estiu amb força incorporacions. A veure fins a quant es pot fer aquest estiu amb l'Espanyol. Per últim, l'actual seleccionador Sots 17, Sergio García, exjugador del Real Club Deportivo Español, serà l'entrenador del filial blanc i blau la propera temporada.

0: Tres quarts de nou, de seguida la tertúlia. Abans, a Girona, adeu oficial a l'entrenador de l'ascens, a l'entrenador de la Champions i a l'entrenador del descens. Víctor Lozano, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Cinc dies s'han passat des del descens matemàtic del Girona a segona divisió. Cinc dies de silenci injustificable que fregava la manca de respecte cap a l'afició blanquivermella. Cinc dies per aparèixer alguna repercussió, alguna notícia del Girona. I al final aquesta ha estat d'una transcendència enorme. El descens gironí s'ha cobrat la primera víctima en la figura de Michel Sánchez, que no continuarà sent l'entrenador. El club ho ha anunciat aquesta tarda en un comunicat. En ell s'afegeix que l'entitat vol expressar el seu més sincer agraïment al tècnic madrileny per la dedicació, el compromís i la professionalitat amb què ha liderat el primer equip, així com pel tracte humà proper i respectuós que ha mantingut en tot moment amb tothom. Arribat a la banqueta a l'estiu del 2021, en les cinc temporades en les que ha estat al capdavant del primer equip, Michel ha dirigit un total de 221 partits oficials. En la seva primera temporada va conduir l'equip a un ascens memorable a primera divisió a través del play-off, culminat a Tenerife en una nit ja històrica per al gironisme. Sota la seva direcció, el Girona ha viscut l'etapa més brillant de la seva història. L'equip no només es va consolidar a la Lliga amb un estil de joc valent i reconeixible, sinó que va assolir fites sense precedents, culminades amb una històrica tercera posició a la temporada 2023-24 que va permetre classificar-se per primera vegada per la Champions League. Amb Michel també marxen tots els membres del seu staff tècnic, Salva Funes, David Porcel i Juan Carlos Balaguer. Ara el futur del tècnic de Vallecas pot passar, potser, per l'Ajax d'Amsterdam. El gegant neerlandès, amb Jordi Cruyff, recordem, a la direcció esportiva, insisteix en Michel per aconseguir la millor forma de fer el relleu d'un altre excatalà que estava a la banqueta, Òscar García. Ara mateix, sense notícies de la cúpula directiva ni tampoc de la direcció esportiva, però un fet que pot fer entendre que la sortida de Michel no ha estat tan amistosa com ens pot semblar és que no farà una roda de premsa de comiat. I realment es mereix fer-la, perquè resulta absolutament dolorós i injust que l'última imatge que tenim d'ell, si no la persona, una de les persones més importants de la història del Girona, sigui la d'un home derrotat, destrossat moralment i plorant després de baixar a segona divisió on estava l'equip quan ell el va agafar.
0: 8:48, tertúlia.
2: ¡Hasta l'avui!
3: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en logui.es. Logui, ese punto de más.
4: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Frente a un problema de salud mental y adicciones, hay proyecto.
7: Con un tratamiento integral de la mano de un equipo de profesionales que te acompaña. Con un plan adaptado a ti, a tu ritmo, a tu vida.
6: Tratamiento integral de salud mental y adicciones de Proyecto Hombre.
8: Próximo destino, Alicante.
9: El sábado 30 de mayo, Gente Viajera, el programa líder de la radio, viaja a Alicante para conocer el MARC, el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. No te pierdas este programa especial donde descubriremos un museo donde conviven nuestro patrimonio con nuestro pasado y en el que la investigación arqueológica y la ciencia se dan la mano para enriquecer la oferta cultural de Alicante. Este sábado en directo, Gente Viajera, desde el Salón de Actos del Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante. Onda Cero, tu radio.
10: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes, el Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes, el Corte Inglés.
11: Si te estás haciendo mayor y si

0: Sientes que tu memoria no es la de antes. Cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior. De Pharma OTC.
1: El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto, por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com.
2: Si te agradan la radio y el fútbol, la brújula de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Terrat.
3: I amb dos bons amics de la casa, Marçal Lorente, advocat, periodista, columnista de Mundo Deportivo, contertuli del Chiringuito de Mega, aquí a 3 Media. Hola, Marçal.
4: Què tal? Molt bona tarda, amic Albert, i a tota l'audiència.
3: Això de... Tenies tu el termostat, no? Noi, t'has passat una mica, baixa la temperatura, tio. 33 graus hem vist avui aquí a les Rambles, noi. Tremendo.
4: Ja m'agradaria tenir aquest poder, però és bestial. Ja estem al mes de maig.
3: Sí,
4: imagina't el juny,
3: sí.
4: Juliol,
3: no que t'espera. Ous ferrats al terra, que deia aquell. Oriol Tortajada, l'esportiu de Catalunya. Hola, amic.
5: Hola, bona nit, com esteu?
3: Bé, una preocupació que no em deixa concentrar-me. La logística de les criatures finalment ve?
5: Sí, finalment bé. Ho hem pogut arreglar a última hora.
3: Hem tirat de sogra?
5: Tot ok. Semàfor en verd.
3: Hem tirat de sogra, d'avis, d'on hem tirat?
5: Ja s'ho explicaré en un altre moment.
3: Vale, en un altre moment.
5: Sí.
3: No destapem aquí, que los trapos sucios se laven en casa, Correcte.
5: Sí.
3: Escolta, si us sembla, comencem per l'últim. Ens feia la crònica el Víctor Lozano d'aquest comiat ja oficial de Mitchell, deia l'artífex de l'ascens, l'artífex de la Champions, la classificació per la Champions, i home, doncs si és artífex de les dues primeres, doncs també és artífex o responsable principal, segur que ell està d'acord, de fet ell ho va dir així en la roda de premsa després d'enfrontar-se a l'Elche, del descens. Però es fa oficial la seva marxa, Marçal, sense que Mitchell comparegui davant dels mitjans de comunicació, no perquè nosaltres siguem molt importants, sinó per traslladar un comiat a l'afició blanqui i vermella. Què et sembla?
4: Doncs no em sembla gaire bé, perquè Mitchell és un home de futbol i sap que és veritat. Pots anar d'un extrem a l'altre i que depèn dels resultats, però jo crec que, en definitiva, serà un bon record a Girona. És veritat que es pot considerar un fracàs el descens del Girona, perquè, la veritat, havia fet una molt bona primera volta i ningú podia pronosticar que perdés la categoria, però em sembla que és un molt bon entrenador, que ha deixat un bon record a Girona i que, escolta, s'ha de donar la cara en les bones i en les dolentes. Jo crec que fins i tot és una cosa de mutu acord, no? Que fins i tot el propi entrenador doncs accepta que no té motius al club per donar-li confiança en la continuïtat després del descens.
3: La marxa el podem entendre futbolísticament, Uri, un estarà a favor, un altre no, però a més amb l'Àjax en l'horitzó, doncs és un projecte molt llaminer, tenint en compte, com deia Lozano, la presència de Jordi Cruyff a la direcció esportiva a Jaceit, però el que no acaba de quadrar-me és aquesta... Clar, et quedes amb la imatge, com deia Lozano, d'un tio plorant, destrossat anímicament allà a la gespa de Montilivi, quan jo crec que uns dies després, ja havent passat la desfeta, ell podria doncs recapitular, fer una declaració d'amor que segur el sent cap a les terres gironines i cap a la gent del Girona. A mi, coneixent Mitchell, em quadra que qui no ha volgut és el club. No ho afirmo, perquè no tinc los pelos de la burra, per tant, no ho afirmo. Però m'ensumo, o sigui, m'estranya molt que Mitchell no hagi volgut donar aquest darrer missatge.
5: Sí, no, és que a més és el que comenteu, no? Ara l'última fotografia que tenim tots i tenen tots els aficionats del Girona és del seu entrenador amb llàgrimes als ulls, fins i tot aquella imatge que es va fer viral d'aquells tres aficionats que l'aplaudien tot i el descens quan ell enfilava escales avall cap al túnel de vestidors i ell amb el cap deia que no, la imatge ara és aquesta. Sí, falta... Falta una explicació, falta una roda de premsa, falta un acte, posem-li el vestit que vulgueu, però falta un millor final. A Mitchell jo crec que se li ha fet una mica llarg el projecte al Girona i bé, ens podríem haver quedat amb Mitchell com l'entrenador de la Champions, que ho seguirà sent l'entrenador del Girona de Champions, però ara marxa amb aquesta taca, no? Que jo crec que aquest últim any potser li ha sobrat a la banqueta i bé, no és només culpa d'entrenador, aquí ens podríem allargar molt, també les peces que van marxant al seu dia, no? Savinho, Dobic, Aleix García, no, segurament no s'han acabat de trobar substituts adequats i bé, ara la imatge és aquesta, no? A tots ens ha faltat aquest últim missatge, sí. Estic totalment d'acord.
3: Em quedo una mica amb la radiografia, el balanç que m'ha fet el Tortajada, però vull conèixer l'opinió del Marçal. Dues alegries enormes, l'ascens, la classificació i disputa de la Champions i un gran descensís. Quin balanç en faries tu, Marçal, del pas del Mitchell Sánchez per la banqueta de Montilivi?
4: Jo faria molt positiu, perquè jo crec que va fer un miracle. És que si tu mires el pressupost del Girona, segurament que és un dels més baixos de primera divisió, per no dir el més baix. Per tant, aconseguir la classificació per la Champions és que, vaja, va ser històric i ningú s'ho esperava, i té un mèrit enorme quan estàs, això, competint amb monstres com Atléticos de Madrid, Villarreals, Betis, bueno, tots els de dalt, no? Per de Barça i Real Madrid. Per tant, aquella experiència ja no li treu a ningú, no? El que va viure l'aficionat del Girona. I després el més normal és això, que el Girona estigui lluitant pel descens, no? Crec que també el va mantenir una temporada, no? I finalment doncs, ha baixat en aquesta. No sé, jo crec que és un balanç bastant satisfactori i jo li posaria un 6,5.
3: Doncs esperarem que no mou gaire, no per nosaltres, insisteixo, sinó per la gent de Girona i els aficionats del Girona Club de Futbol, que els seus dirigents donguin el pas d'explicar coses, no? Que de moment porten en silenci o estampa des de que es va produir el final del partit davant del Elche. En fi, parlem de Gordon, que si li afegeixes una S és una ginebra, però no és el cas. Anthony Gordon ha passat ja proves mèdiques a l'Hospital de Barcelona i signarà, tot apunta a demà, màxim dissabte, un contracte per 5 anys i 70 milions més 10 en variables, algunes relativament assequibles, i per ser jugador del Futbol Club Barcelona. L'operació, convindreu a mi, s'ha produït de forma absolutament meteòrica, des de que viatja Deco el passat cap de setmana cap a Londres, fins a que aquest matí saludava a tots els companys que fan guàrdia amb 33 graus caient a l'ombra a la terminal de vols del Prat. Doncs la cosa ha anat ben ràpida i no sé si us ha sobtat, primer, el nom, segon, el preu, i tercer, la celeritat de l'operació, Oriol Tortajada.
5: Doncs mira, a mi m'han sorprès les tres coses. Sobretot l'última, perquè a veure si és de metodologia anti-Barça, això, tancar un fitxatge abans d'entrar el mes de juny. Vull dir, si ens liquiden tots els fitxatges tan ràpids, se'ns farà l'estiu molt llarg, tot i que hi ha Mundial i tenim coses de què parlar, però ja sabem que aquí al Barça ens agraden els serials, sí. I espero que almenys amb això de Julián Álvarez sí que ens donguin una mica de recorregut, que l'estiu és molt llarg.
3: Els partits de Curaçao s'han d'analitzar en profunditat. Vull dir, Uri, jo sé que tu estàs esperant aquest citem per fer una anàlisi del trajecte de Curaçao per aquest Mundial. És una cosa apassionant, home. Sí.
5: Curaçao.
3: No, va, a veure, digue'm.
5: Ara, parlant seriosament, el tema de Gordon. Parlàvem del preu i el nom. Sincerament, a mi m'ha agafat una mica contrapeu el fitxatge, no pels seus números, perquè els seus números són relativament bons, fins i tot podríem dir molt bons en Champions, aquests 10 gols que ha fet. La Premier no tant, la Premier són 7, en total 17. 17 per ser un extrem, tot i que pot jugar com a 9 també, doncs bé, acaben sent xifres bones. Sí que em sorprèn el perfil, perquè més enllà de de Rashford, que l'hem tingut aquesta temporada, costa trobar davanters anglesos al Barça. Hauríem de remuntar, suposo.

0: Schwarzenegger, no ho sé. És un jugador que, per exemple, a l'eliminatòria que va fer el Barça contra el Newcastle, no el vam poder assaborir, sincerament. A mi, d'aquella eliminatòria, que el Barça va passar molt per sobre del Newcastle, sobretot amb el 7-2 aquell al Camp Nou, si em crida l'atenció un jugador del Newcastle és el lateral esquerre, segurament, el Lewis Hall, que jo crec que és dels que més sensacions bones va deixar en aquell partit. A Gordon no el vam veure massa, sí que en l'eliminatòria anterior del Barça va marcar 4 gols i ja et dic, en Champions ha fet bons números. Bé, suposo que un dels arguments més sòlids per anar per ell és un jugador que mossega. És un jugador que mossega dalt, és perfil Rafinha, d'aquests de pressionar molt, que no, no, o sigui, no totes les pilotes les disputarà, i a Flick ja sabem que aquest perfil de jugador li encaixa molt. Ara, aquesta última temporada, n'hi ha un Lewandowski que no et podia portar aquest perfil, perquè per edat no, i condicions no t'oferia aquesta pressió a dalt, sí que t'oferia gols, i Gordon sí que et donarà aquest plus. El tema està aquí és com encaixem totes les altres preses, no? Perquè suposo que ara en parlarem, aquí hi ha Julián Álvarez en l'aire, hi ha el tema de Rashford, hi ha Rafinha, hi ha Lamine Yamal, i comencen a ser molts noms.
1: Sí. Marçal, com ho veus tu tot plegat?
2: Home, a mi em sembla que parla bé de la planificació del Barça, no? Tenir previst un fitxatge i acometre'l i tancar-lo pràcticament quan encara estem acomiadant la temporada, em sembla que és una molt bona feina planificada. Després em sembla que s'ha fet molt bé, no? Desviar l'atenció amb altres fitxatges, no? D'altres noms i tal, i en canvi doncs, anar de cara a barraca per un fitxatge que sembla que el Bayern de Munic i el Liverpool també el pretenien. A mi, bueno, una mica de dubte el tema dels anglesos, no? Que és veritat, per exemple, Rashford ha estat aquesta temporada, mai no m'ha acabat de convèncer perquè, tot i que és un bon jugador, però pagar 30 milions per un futbolista que, amb el que ataca el Barça, només marca 8 gols en Lliga, a mi em sembla que no és tan golejador. Però Gordon em sembla que és superràpid, que és bastant desequilibrant. És veritat que en el Newcastle està molt acostumat a jugar amb molts metres per davant i, per tant, doncs amb transicions ràpides i amb llibertat de moviments, i potser en el Barça tens més espais reduïts i necessites una mica més d'habilitat. Però a mi em sembla que promet molt, que el Barça ha de fer fitxatges, no de jugadors ja superconsolidats en equips grans que et costin 140 o 150 milions, sinó, bueno, 70 pot semblar una miqueta alt, però a mi em sembla que és un jugador que pinta molt bé i que, a més, sóc dels que penso que el Barça ha de tenir suplents de qualitat, també. Perquè al final has de tenir pràcticament dues plantilles, perquè la temporada és duríssima en quant a partits internacionals, de selecció, de Champions, de Copa del Rei, de Supercopes, de Lligues... O sigui que jo crec que el problema del Barça de Flick és que ha arribat sempre justet de benzina a les eliminatòries de Champions, que són el mes d'abril, maig. I per què? Perquè tenia 15, 16 titulars. Jo crec que n'ha de tenir 18, 20 que siguin de molt alt nivell.
1: Tu has utilitzat la paraula suplent, l'Uri ha utilitzat la paraula pressió alta, i jo faig un poti-poti i dic, home, soc conscient de que una cosa és cara o no cara, o barata, o de bon preu, en funció del rendiment que et dona. Soc plenament conscient. Però així, a bote pronto, si junto suplent i pressió alta, resulta, Uri, que el Barça ha pagat o pot arribar a pagar fins a 80 quilos per un suplent que pressiona molt?
0: Bé, això del preu, mira, tu ara em
1: és
0: marques...
1: És que és una mica heavy, vist així?
0: Sí, no, lògicament el rendiment que dongui és el que dirà, com dius tu, si és
1: claro,
0: car o barat, però és que jo fins i tot m'aniria més a prop, i jo crec que aquest mateix Mundial ja pot deixar clar si és car o barat. Si Gordon acaba el Mundial amb 4 gols amb Anglaterra, doncs, home, potser 70 milions estan ben pagats. Ara té un Mundial, és dels que ha salvat Tuchel, que ha fet una bona criba, i a veure el Mundial que fa. Tots els culers estarem ara pendents d'Anglaterra, estàvem pendents d'Anglaterra per Rashford i ara estarem pendents també per Gordon. Bé, aviam quin Mundial fa i sobretot aviam com encaixa aquí a Barcelona, perquè el Marçal comentava això dels anglesos, jo també ho deia abans,

0: Anem al cas recent de Rashford, que considero que s'ha aclimatat molt bé. Ha encaixat ben al vestidor. Sí que alguns partits al principi li costava caçar algunes idees que demanava Flick, però si faig la fotografia global, jo crec que la temporada de Marcus Rashford pot ser bona. Jo la catalogo de bona.
1: Jo
0: I
1: també.
0: sobretot
1: Això no vol
0: va
1: dir
0: haver una...
1: que jo pagaria 30 quilos, eh? Això no vol dir, eh?
0: Ja, sí.
1: Però que la temporada ha estat notable, vamos, no tinc cap dubte.
0: I a veure ara, en el cas de Gordon, aquesta aclimatació com va és un nou futbol, un nou entrenador, nous companys,
1: Veurem,
0: a veure.
1: eh? Veurem, correcte. Aviam, això del Gordon, com diria Ábalos, de la Casa de les Mascarilles, és el xocolata i el loro. El sant gros, que diries tu, Tortajada, es diu Julián Álvarez. Segons avançava la Vero Brunati, la periodista argentina, el dimecres per la nit, o sigui, ahir, va haver una cimera per Julián Álvarez entre el seu agent, Fernando Hidalgo Echeverría, Laporta, Deco, Juanma López i Andy Ibarra, que és el soci de la mateixa essència del Juanma López, que és l'exjugador d'Estrelé Central, ho havia de dir, perquè si no rebento, de l'Atlético de Madrid, en la qual es va parlar de l'estratègia del Barça per dur a terme el traspàs de l'argentí. La reunió es va produir en l'hotel Torremolinos. Avui el Barça, diuen diferents informacions, hauria traslladat la primera oferta. Ho tindria pensat fer-ho, si és que ho volen fer després del cafetó del sopar. L'Atlético de Madrid, R que R, Marçal, que no baixa dels 150. A tu et sembla un preu elevat, el del 150? Et recordo ràpidament, 20 gols, 9 assistències en 49 partits de l'Argentí amb l'Atlético.
2: No, no, em sembla un gran jugador, Julián Álvarez.
1: I el preu?
2: M'encantaria que vingués al Barça. Però veig l'operació molt complicada, perquè l'Atlético de Madrid demana 150 milions d'euros, el Barça diu que no ofereix més de 100 i que no vol a l'Atlético de Madrid posar cap jugador entremig per abaratir l'operació. Bueno, també el Barça, no? Perquè no volen marxar ni Olmo, ni Ferran Torres, ni tots aquests que s'ha parlat. Per tant, veig que les diferències estan molt distanciades. Després, el Barça no sé si està en capacitat econòmica per fer tantes inversions, perquè no és només els 150 milions d'euros que demana l'Atlético de Madrid, sinó el salari del jugador, que començaria també a desequilibrar una mica la massa salarial, perquè, clar, si ve aquí cobrant, no sé, 25, 30, 35 milions d'euros, doncs Lamine Yamal també dirà, escolta, doncs, si jo estic cobrant 12, doncs jo també vull com a mínim una mica més de la meitat, no? Vull dir, no ho sé, em sembla que gastar-te 70, quasi 80 per Gordon i 150 per Julián Álvarez, em sembla que seria destarotar molt l'economia del Barça quan resulta que no està encara ni en l'1-1 i que recordem que estar a l'1-1 significa seguir fitxant amb restriccions, que només pots invertir el que estalvis o el que ingressis per traspassos. No sé, generar 180, no sé, 200 i pico per poder encabir aquests jugadors de la massa salarial, ho veig molt complicat.
1: I vos, Uri.
0: Sí, els números així fets ràpid no lliguen massa, no quadren. Venim d'on venim, que els últims fitxatges recents de l'època Laporta, feina hem tingut per encabir-los a nivell d'inscripció i ara et trobes aquí la morterada que jo considero que és d'un preu alt per Gordon aquests 70-80 i ara parlem d'aquestes xifres estratosfèriques de Julián, que 150 jo ho veig una bogeria perquè em transporten a les èpoques de Coutinho, Dembélé i tot això, que bueno, Dembélé ha acabat sent una pilota d'or, no? Però en aquella època es van pagar aquests disbarats i jo crec que tornar a caure en aquest tipus de fitxatges tan cars se'n fa una mica gros. I repeteixo, igual que diu el Marçal, per mi Julián és un tros de futbolista, ja no només pels gols, sinó per com fa jugar l'equip, per com connecta amb els extrems, amb els mig de punta, vull dir, és d'aquests que li agrada jugar. A mi, fins i tot, salvant molt les distàncies, em podria recordar una mica a nivell associatiu a Benzema, i és d'aquests davanters que els agrada molt associar-se, i bé, ara em ve el cap al gol que li va fer contra el Barça.

0: de falta, va ser brutal. I, home, si es pogués portar, jo encantat, però clar, si portem Gordon i portem Julián Álvarez, jo crec que aquí ha de sortir algú de forma clara, ja no només per excés de peces, sinó per necessitat de caixa. Vull
1: Sí.
0: dir, i si parlem d'alguna venda important, ostres, doncs ara mateix no sé cap a on apunta la fletxa, perquè no ho sé, que parlaríem de Rafinha, parlaríem de
1: Ui,
0: Ferrans, parlaríem... No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé,
1: ui,
0: no ho sé,
1: ui.
0: no ho sé, no ho sé.
1: Piques molt alt. De totes maneres, sí que és veritat que està passant al contrari, just al contrari que el que posa a les portes del metro, eh? Estan allà, posa "dejen salir antes de entrar", que per cert, ho respecta poca gent, aquí ve moment denúncia, tanco parèntesi, és veritat, eh? I aquí és veritat, estan entrant abans que no pas sortint. Però, en fi, tindrem que estar atents al que succeeixi amb l'operació Julián, on em dóna la sensació, Lorente, la voluntat del jugador és determinant i pot ser la diferència entre el 150 de l'un i el 100 de l'altre.
2: Sí, jo crec que és amb el que confia el Barça, no? Que el jugador
1: Apreti.
2: pressioni moltíssim i que
1: Clar.
2: es planti, no? Que això ho acaben fent les estrelles. A veure, és que hi ha un negociador molt fort, que aguanta molt la pressió, com és a Mateu Alemany, i a més l'Atlético Madrid acaba d'entrar un fons d'inversió amb molts diners. No sé, jo espero que Julián Álvarez faci el pas i el comprenc perfectament, perquè tu si ets jugador i t'agrada jugar al futbol i t'agrada fer gols i el joc ofensiu i el joc associatiu, prefereixes 40.000 vegades jugant al Barça de Hansi Flick que en l'Atlético de Madrid de Simeone. Per tant, el comprendria i espero que doni el pas també i que posi de la seva part.
1: Canvio una mica de tema, però segueixo parlant d'un davanter del Barça i d'un del Madrid. I és que ha parlat de Vinícius amb una emissora de televisió, KC TV, KC amb Z. No sé si de Cazar o no. En fi, KC TV, televisió brasileña. S'ha desfet en lloances Vini cap a Lamine. Escolteu.
3: Espanya perquè ganar la última Eurocopa, té un equip que ja juga bastant temps.
4: Espanya perquè ja va guanyar l'última Eurocopa. Són un equip que ja porta molt temps jugant junts, tenen a Lamine, que és un dels millors jugadors del món i sempre fa coses increïbles al camp. És un jugador que pot guanyar el Mundial ell sol. Parlar d'un jugador del Barça sempre és molt complicat perquè els aficionats parlen després, però hem d'admirar els jugadors que hi ha a la gespa. Tothom paga una entrada per veure els millors jugadors i Lamine és un d'ells, que la gent paga una entrada per veure'l jugar.
3: Que a galera paga o ingresso para ver ele jogar.
1: Què us sembla? És d'aquells jugadors que la gent paga per anar al camp, això ja ho sabem, que és boníssim, això ja ho sabem. Però m'ha cridat l'atenció una frase, Uri. Puede ganar el Mundial solo. De veritat, Vinícius
0: L'està
1: pensa
0: posant
1: que
0: poca...
1: algun jugador de futbol guanya un partit solo?
0: Per començar, li està posant poca pressió en el seu primer Mundial de futbol,
1: Sí, això sí. Això sí,
0: de
1: perquè
0: Lamine.
1: no crec... Sincerament, havent vist el vídeo, perquè aquestes declaracions, òbviament, al ser a la tele pots veure el vídeo, jo no crec que hi hagi una estratègia d'aquest sentit, eh? Però clar, m'ha cridat molt l'atenció. Puede ganar el Mundial solo. Tio, no se ganan los deportes colectivos solo, nada.
0: No, i
2: Sí,
0: més en aquest cas que en els primers partits no hi serà.
1: És veritat, en els dos primers, a més, contra Cap Verd i contra Aràbia. Però, Marçal, el millor és que
2: Sí, és...
1: aquesta frase denota una mica com veu el futbol, Vinícius, no? Que pensa
2: Sí, sí.
1: que hi ha jugadors que sí que guanyen sols els partits, no?
2: Sí, jo crec que la visió que té una mica Vinícius és això, que, vamos, que els megacracks no necessiten res més que una bona actuació individual per guanyar, no? Igual s'ho pensa ell també. Però és evident que és un joc col·lectiu. També es pot entendre que ho diu en el sentit figurat, no? Moltes vegades és un jugador que lo decide todo, no? Que puede decidir un partido por sí mismo y tal. Jo crec que és una manera de dir, però a mi em sorprèn molt que Vinícius elogiï d'aquesta manera un jugador del Barça,
1: Per
2: perquè encara que
1: què?
2: sigui jugador de la selecció espanyola, o sigui, no ho sé, perquè Vinícius no és d'aquells jugadors que no sé, que amb el Barça, sabent que és molt del Madrid i que representa molt el pensament madridista i tal, segurament que amb el madridisme no li agrada, no?, que Vinícius elogiï d'aquesta manera tan forta al crac del Barça. I en canvi ha sigut molt valent i molt sincer, perquè és que ho pensa i perquè veu que Lamine fa coses extraordinàries.
1: Clar, és que és molt evident, no, Uri? Vull dir, clar, no li pots posar portes a la mar. Vull dir, és evidentíssim que la

0: Quin és boníssim, com ho és ell, per cert.
1: Potser els elogis que ha dit que Vinícius cap a Lamine potser no els ha fet en tot l'any
0: no.
1: sobre Mbappé. No.

0: Jo crec que Vinícius i Lamine, no tant Lamine cap a Vinícius, però sí Vinícius cap a Lamine, potser va connectar una mica amb tot allò que va passar amb els xiulets aquells, amb l'amistós d'Espanya-Egipte, que
1: Ah, pot ser, pot ser.
0: Sempre Vinícius s'ha posat la bandera del racisme, ell mateix se l'ha posat a sobre, i el capítol aquell que va viure a Lamine, sí que després Vinícius va tenir algunes paraules, si no m'equivoco,
1: Sí,
0: a
1: no
0: favor
1: t'equivoques. Sí.
0: de Lamine, que defensava el gest i defensava, no, que hagués patit aquests fets. No sé, potser des d'allà es va connectar alguna cosa, però sí, no deixa de sorprendre que després de tot el sideral que han tingut aquest any a Madrid, que cadascú ha fet la guerra per la seva banda, ara els primers elogis siguin cap a un jugador del Barça.
1: Clau Blanca, arriben informacions d'Argentina. La llista, si no em corregeix el Llucià, el Solari no l'ha donat encara, la llista d'Argentina, al Solari, correcte? No l'ha donat encara oficial, correcte.
2: No, diuen que demà divendres.
1: Diuen que demà divendres i que Mastantuono no està en la llista. Si això es confirma, Marçal, cap dels quatre fitxatges d'aquesta temporada que estem a punt de cloure amb la final de la Champions de dissabte, del Madrid, no jugarà al Mundial. Ni Trent d'Alexander-Arnold, ni Hausen, ni Carreras, ni, si es confirma com dic això, Mastantuono.
2: És un fracàs brutal. O sigui, jo no recordo que Barça o Madrid fitxin quatre jugadors que els hi han costat pràcticament 180 o quasi 200 milions d'euros i que no vagin ni amb la seva selecció. Vull dir, és que em sembla inaudit, eh? Vull dir, has de tenir molt mal ull per fer aquests fitxatges.
1: Sí, perquè estem parlant de tres seleccionadors diferents. Estem parlant de l'anglès, de l'argentí i en el cas de Hausen i de Carreras, de l'espanyol.
2: Aquí no pots dir, no, és que De La Fuente tiene manía al Madrid.
1: A los cuatro, no.
2: Tiene manía al Madrid y, claro, y cada seleccionador también habrá el de Argentina también le tiene manía al Madrid. No, vull dir, és increïble, però clar, sempre cap a qui apuntem, perquè qui és el director esportiu del Madrid? Qui fitxa? Qui fa fitxatges?
1: FP,
2: després ho preguntes...
1: FP.
2: No, però quan surta malament no és Florentino Pérez.
1: No, quan surten bé.
2: Sí que et diuen Florentino. Quan surta malament... Bueno,
1: no.
2: Les assessores, vull dir que... No sé, bueno, és increïble i demostra el mal ull que ha tingut el Madrid amb fer aquests fitxatges.
1: Què et sembla, tu, Uri?
0: A mi em sembla que se'ls està posant un escenari complicat en el sentit de que si s'havia de fer algun tipus de neteja de plantilla aquest estiu i sacsejar una mica l'arbre, no?, i moure una mica les olives, el fet de que molts d'aquests jugadors no juguin un Mundial el que fa és caure el seu preu de mercat, això està claríssim, i llavors aquí pot tenir algun problema al Madrid, que sincerament, històricament, ha estat un club que quan ha venut bé, considero. De fet, crec que el Madrid acostuma a vendre millor que el Barça. Però clar, ara estem parlant que has de vendre unes joguines que no estan en el primer aparador del futbol mundial d'aquest estiu.
1: Sí.
0: Llavors aquí pot tenir un problema en el sentit d'aquest que dic, no? Si ha de fer
1: també
0: una
1: dic,
0: mica
1: també
0: de,
1: dic,
0: de revolució...
1: Dic, però també et dic una cosa, no em passa pel cap, ho dic seriosament,
0: sí.
1: Que ni Mastantuono, ni Trent d'Alexander-Arnold, ni Hausen, ni Carreras... estiguin al mercat del Madrid de sortida, en la seva primera, després
0: bé,
1: de la primera temporada, vamos, seria una cosa, seria reconèixer que s'ha equivocat, així de senzill, així de clar, no? No em dona la sensació, en fi, anava a dir Rorro, Ricardo Riquelme, no, Enrique Riquelme, l'aspirant a fer-li ombra i a treure-li el poder a Florentino Pérez. Obro parèntesi, aquí hem dit que no passarà, spoiler, tanquem parèntesis, no per endivins, és per el que creiem que com anirà la cosa, i jo estic convençut que la majoria també ho pensa. Però bueno, en fi, li ha dit a ESPN a l'Enrique Riquelme, que Rodri hauria de ser jugador del Madrid. Això pel que fa als jugadors. I OK Diario ha publicat a mitja tarda que l'entrenador que vol és Mikel Arteta, el de l'Arsenal, que jugarà dissabte contra Luis Enrique a la final de la Champions. Què et sembla, Marçal? Somnis o realitat?
2: No?
1: Somnis o realitat?
2: No sé. A mi tot el que està dient l'Enrique Riquelme m'agrada i em sembla que és un tio que és un valent, perquè enfrontar-se a Florentino Pérez i tot l'aparell mediàtico, polític, econòmic que té al voltant

0: Em sembla que és, bueno, de ser un Quijote, no? Però la veritat, jo crec que fins i tot el madridisme s'està sorprenent de que, bueno, de que hi hagi aquest debat, que hi hagi aquesta alternativa. No estava acostumat al madridisme a les eleccions, i jo veig a Florentino una mica nerviós, eh? No,
1: Ah,
0: no
1: sí?
0: s'esperava tenir... Sí, rival, no sé, el vaig veure amb les seves declaracions allò poc convincent, no sé, no el veig fort. I, de fet, no sé si vol fer debat televisiu, o no, que seria normal, no? Em sembla que no està disposat a fer cap debat amb Enrique Riquelme, però m'agradaria que hi hagués per veure com reacciona.
1: Els noms, home, són una mica la portera de Núñez, eh? Les coses com siguin
0: Li
1: tortajada.
0: fa molta falta al Madrid,
1: Home,
0: Rodri,
1: i
0: li fa molta
1: tant.
0: falta un
1: Sí,
0: Rodri, un migcampista així,
1: sobretot el d'abans de lesionar-se. Però, clar, un pensa, Uri, si a l'Arsenal se li acudeix guanyar dissabte la Champions, vamos, Arteta no surt, no al Madrid, no, enlloc ni harto de vino.
0: L'has d'anar a buscar amb tancs allà a Londres
1: Hombre,
0: per
1: vamos,
0: endur-te'l.
1: ja te digo.
0: No sé, a mi dels dos noms que han sortit, Rodri i Arteta, jo, com a culer, si transportéssim aquesta equació al Barça, a mi qui m'agradaria més és Arteta, perquè considero que Rodri ja està bastant de baixada, tot i que ha acabat jugant aquesta temporada amb el City. Jo crec que ja no és el Rodri de la pilota d'or. La lesió que va tenir condiciona molt, l'edat també, i en canvi Arteta està en el seu prime. Jo, durant tota la temporada, allò que vas tenint converses amb gent que hi entén una mica més de futbol que jo, doncs
1: Pocs, eh?
0: aquest
1: Pocs,
0: nom,
1: eh? Dos o tres, eh?
0: aquest... Bé, algun n'hi ha, algun n'hi ha. No, aquest nom me l'apuntaven ja abans de fer el temporadón que ha fet. Més enllà de que guanya o no la Champions contra el PSG, el que ha fet és una cosa històrica, de guanyar amb l'Arsenal la Premier, que fotia 20 anys que això no passava.
1: 22.
0: Llavors, 22 per ser exacte. Doncs, no, i a part, a mi sí que, nostre, el Madrid no l'acabaria de veure, perquè el futbol que ha mamat Arteta tota la vida sí que s'identifica molt amb l'ADN Barça, i el Madrid sempre històricament ha jugat a una altra cosa.
1: Bueno, jo crec que l'ADN Barça, quan tu inverteixes temps en un futbol diferent i en uns clubs diferents, em dona la sensació que és una cosa que no va enganxada a la pell com si fos un
0: Sí.
1: tatuatge, no? Vull dir, clar, vull dir, si surt un entrenador d'ara del Barça i es passa 25 anys entrenant a la Lliga Escocesa i ho fa fantàsticament bé, home, no direm, oh, és que és ADN Barça. Escolti, que fa 25 anys que no està a Can Barça. Saps? Vull dir, no sé, però bueno.
0: A mi em preocuparia més que guanyi el senyor Riquelme les eleccions i porti Arteta, que no que guanyi
1: Ja, i
0: Florentino i
1: porti
0: porti
1: Mourinho.
0: Mourinho.
1: Estem d'acord.
0: Exacte.
1: Estem d'acord. Per cert, em queden...
0: Perdona, que és el que pinta que passarà, eh? Que guanyarà Florentino, evidentment,
1: Sí, ja t'he
0: i
1: dit
0: de
1: jo, en
0: Mourinho.
1: el
0: O sigui
1: parèntesi,
0: que bones
1: sí.
0: notícies pel barcelonisme,
1: Aquí estem
0: sí.
1: convençuts de que guanyarà,
0: Vale.
1: FP. Dic que ens queden 2 minutets i escaig. Final de la Champions, ja que parlem de l'Arsenal. Arsenal-PSG, com ho veu el Lorente?
0: Per mi el PSG és una mica més favorit. Jo crec que té millors jugadors, que Luis Enrique planifica molt bé les temporades i els té com a motos a partir del mes d'abril-maig, i no sé, crec que té més experiència també en aquesta mena de partits límits, no? Com va guanyar l'any passat. Jo crec que lleugerament, perquè porta més temps treballant i perquè els jugadors creuen molt amb Luis Enrique, crec que és el PSG.
1: Per tu, Uri?
0: Sí, potser el Nas també em diria PSG. Per com han acabat tots dos la temporada, tot i que ara l'Arsenal amb aquest títol s'ha tret un pes de sobre enorme i ha agafat un oxigen aquí brutal i arribar platòric de moral, però sí que a nivell futbolístic hem vist un Arsenal al final de temporada potser una mica més... no tan fluid com va començar la temporada. També el PSG el veig, com diu el Marçal, el veig en bon to. I sí, jo sé que li donaria potser una mica de favoritisme al PSG i bé, ara és quan guanya l'Arsenal, no?
1: Ja, us pensàveu que no us demanaria resultat, no? Us pensàveu, bueno, ens alliurarem i no us demanarà porra. Lorente, a retratar-se, vinga, va.
2: Vinga, jo penso que 3-1 pel Paris Saint-Germain.
1: I per tu, Tortajada?
0: Uf, no sé. Vinga, va, 2-0.
1: 2-0 per qui?
0: Pel PSG.
1: Pel PSG.
0: Pel PSG.
1: Molt bé, jo poso el tallat perquè guanyarà l'Arsenal. Marçal Lorente, advocat, periodista, columnista de Mundo Deportivo, con tertulia al Chiringuito de Mega, aquesta casa, a 3 Media. Gràcies, amic, i fins quan vulguis.
2: Una abraçada, un plaer.
1: Oriol Tortajada, l'esportiu de Catalunya, que grans són les sogres i les àvies. I els avis i els sogres. Cuida't molt, amic. Una abraçada. Això és casa teva.
0: Una abraçada a tots.
1: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
3: Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
4: Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.

0: En tienda web y app del Corte Inglés.
1: Hasta el 3 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: A la brújula de Radio Estadio, camí al Mundial. Víctor Llucià.
3: Quina angoixa esperant aquest dia, eh? Tota la setmana esperant el capítol nou de Camí al Mundial, que ens porta cada set dies el Víctor Llucià. Hola, Víctor, de nou.
4: Hola, de nou, Albert.
3: Avui per parlar de seleccions atractives.
4: Sí, entretingudes, que tenen talent individual. Gran part d'elles ja són projectes a llarg termini, projectes on els seleccionadors porten força temps ja al càrrec. Equips que juguen bé i que en compte, perquè en una eliminatòria es poden carregar, no et diria una selecció normal, et diria una gran selecció. Et poden enviar cap a casa, però ja.
3: Parlem de Suïssa, per exemple.
4: Que disputarà el seu sisè mundial consecutiu per la selecció helvètica, el 13 en tota la seva història.
3: Un moment. Quins són els colors de la samarreta, de l'uniforme de Suïssa?
4: Home, clàssic, no? Vermell? La samarreta vermella, tota l'equipació és vermella.
3: Doncs no ho entenc, perquè hauria d'anar de franges verd i blanques, perquè és la selecció helvètica.
4: Ara hauria de sonar uns platets que
3: quants mundials porta?
4: Acompanyaran
3: quants
4: aquest...
3: mundials porta Suïssa?
4: Són 13 en total. Aquest serà el 13 a la seva història, encara que l'última eliminatòria que va guanyar en una Copa del Món va ser l'any 38. Carai. Ha plogut una mica, eh? Des d'aquesta última eliminatòria guanyada, perquè dels últims 5 mundials ha jugat 4 vuitens de final, però no, i tots han acabat amb derrota. La última realment sonada, 6-1 contra Portugal. És veritat que la passada Eurocopa va ser un dels equips més divertits, va arribar a quarts de final. És un equip molt estimulant, et diria, la proposta que posa sobre la gespa Murat Yakin, el seleccionador de 51 anys, ho és des del 2021, i també tenim llista oficial, la lidera Granit Xhaka. Ningú ha vestit més cops la samarreta de la selecció suïssa que el migcampista de 33 anys del Sunderland, que ha brillat a la Premier aquesta temporada, l'ex de l'Arsenal o del Bayer Leverkusen.
3: I que s'ha ficat a Europa, no?
4: Sí, s'ha ficat a Europa fent una gran temporada a la competició domèstica anglesa. També Granit Xhaka jugarà el seu tercer Mundial. Ja sense l'inoblidable Xherdan Shaqiri, és una llàstima que no jugui aquesta Copa del Món, però repeteixen 17 futbolistes dels que ja van estar a Qatar 2022. El porter tampoc hi és Sommer, ara hi és Gregor Kobel, Manu Akanji en defensa, continuen els Abisher, Embolo, Dan Endoye, Rubén Vargas o el mitjapunta del Friburg, que li va fer un complet trencat al Celta, Johan Manzambi. Comparteix el grup B, aquesta selecció de Suïssa, amb Canadà, Bòsnia i Qatar.
3: I hauries de ser, per tant, favorita fins i tot per primera grup.
4: Sí, tal qual.
3: Correcte. Parlem de Turquia ara.
4: Que també serà el tercer mundial en què participa la selecció turca. El primer va ser el 54 i el segon el 2002, en què van ser tercers. Només els va frenar en aquella edició la Brasil de Ronaldo. I just en aquell any també es van convertir en l'única selecció en derrotar els dos països anfitrions, el Japó als vuitens de final i a Corea del Sud al partit pel tercer lloc. Per tant, tornen a una Copa del

0: món 24 anys després. En Eurocopes, el seu màxim històric també són les semifinals. Les van assolir el 2008. El seu seleccionador és Vincenzo Montella. Encara no ha donat la llista oficial, però s'espera que gran part del gruix de jugadors que van disputar l'Eurocopa doncs tornin. Molta experiència perquè aquest tècnic italià ha estat a 1.000 equips del conjunt...
1: Inclòs la meva Fiorentina.
0: Sí, exacte, de l'equip del país transalpí, malgrat la seva joventut. Encara té 51 anys. El capità és Hakan Çalhanoğlu, el migcampista de l'Inter, ja veterà, però les dues estrelles són dos jugadors molt joves. Arda Güler, 21 anys, segurament la seva millor temporada a l'elit amb el Real Madrid, ja ha brillat tant amb Xavi Alonso com amb Álvaro Arbeloa, i Kenan Yildiz, 21 anys també, de la Juve, nascut a Alemanya. Tots dos, generació del 2005, jugant per dins Arda Güler, jugant a un extrem, a la banda esquerra, el futbolista de la Vecchia Signora. També tenen un altre bon extrem, és Karim Aktürkoğlu, al lateral esquerre Ferdi Kadıoğlu, i un bon central com és Meri Demiral, que ara ja juga a l'Aràbia Saudita, i tal com has dit de Suïssa, Albert, jo crec que té opcions de guanyar el grup D, la selecció turca, que comparteix amb els Estats Units, el Paraguai i Austràlia.
1: Mai desestimis, tinguis de menyspreis
0: sí.
1: amb la meva segona selecció, l'Austràlia. Uruguai.
0: Sí, home, ara coneixem un altre rival ja de la selecció espanyola. Hem parlat de tots tres ja, de Cap Verde, de l'Aràbia Saudita i de l'Uruguai. A l'última secció farem una mica repàs dels rivals de la selecció espanyola. És el primer campió del món que apareix en aquesta secció a la brúixola de Radio Estadio. De fet, és doble campió del món, o no, o quatre.
1: Dos.
0: A veure, en principi, dos. Però ells diuen que quatre.
1: Per què?
0: Perquè es compten els dos Jocs Olímpics que van guanyar, quan no existia encara el Mundial, doncs ells ho reconeixen com el campionat del món. Ells porten quatre estrelles, la samarreta, també et dic. O sigui que aquelles dues copes del món que sí que van guanyar, la del 1930 i la del 1950, amb el Maracanazo, van ser en territori americà. I aquest també es disputa en territori americà, així que una mica més d'opcions per la Celeste, que disputarà el seu 15è Mundial, aquest amb Marcelo Bielsa al capdavant. Sí, home, és molt xula la proposta de Marcelo Bielsa, que estarà en el seu tercer Mundial, després d'estar amb l'Argentina el 2002 i el 2010 amb Xile, i ha estat a Loco l'encarregat de liderar doncs un projecte de renovació després de la retirada de la generació daurada dels Suárez, Cavani, Godín, etc. No s'esperen grans sorpreses a la convocatòria. Els capitans, Josema Jiménez, que ha tingut problemes de lesions, i Fede Valverde, que ha tingut problemes extraesportius. Sí, però que és el millor jugador, indiscutiblement. Segurament l'únic jugador d'elit mundial que té ara mateix l'Uruguai. Fernando Muslera, al juny, complirà 40 anys, anirà al seu 5è Mundial, però, com ja li va passar a Qatar, és suplent. El titular és Sergio Rochet. Ronald Araujo, Manu Ugarte, Rodrigo Bentancur, té un bon mig del camp, és veritat que li falta una mica de pólvora al davant. Fede Viñas, el davanter de l'Oviedo, que ha marcat gols, Darwin Núñez, que ara juga a l'Aràbia Saudita, o Maxi Araujo, que és un jugador molt interessant de l'Sporting de Portugal. El segon d'aquest grup ve amb Espanya, l'Aràbia Saudita o Cap Verd, compta perquè podria tenir un enfrontament, tindrà un enfrontament amb el primer classificat del grup J, que gairebé segur serà argentí.
1: Doncs estarà molt bé veure el duel entre uruguaians i l'Albiceleste. Parlem de Noruega.
0: Sí, un altre retorn molt sonat. 28 anys després, la selecció nòrdica disputarà una Copa del Món. S'estrena en aquest segle, després de no poder superar els vuitens de final a França en 98. És una selecció que només ha disputat una Eurocopa, curiosament, la de l'any 2000 a Bèlgica i als Països Baixos, i a la fase de classificació ha passat per damunt de la selecció italiana, per això estan fora els de Gattuso. Un mite com Stale Solbakken ha estat l'encarregat d'aquesta gesta dels Vikings vermells, molts anys al Copenhague, disputant Lliga de Campions, i és seleccionador des de l'any 2020. S'està aprofitant d'aquesta bona generació de futbolistes potenciats per una idea que és ofensiva i atractiva. Per cert, Albert, el vídeo de presentació de Noruega és molt... és dels millors que he vist fins ara, eh?
1: Millor que el d'Anglaterra?
0: És diferent, perquè en aquest cas, jo sé que t'agrada la monarquia, l'ha anunciat el rei Harald, que té 89 anys.
1: Ole,
0: ell ha anat dient tots els noms, ha anat repassant coses interessants de, del país i de més. Et recomano molt el vídeo.
1: Vale.
0: El, home, a

0: imagina't la gran estrella, doncs, és Erling Haaland, que disputarà el seu primer Mundial, és el gran responsable de que Noruega jugui una Copa del Món gairebé 30 anys després, i als seus 25 anys ja és el màxim golejador de la història del seu país, amb 55 dianes, a veure on pot deixar aquest registre, que serà ja completament insuperable. El capità i líder futbolístic, però, és Martin Odegaard, que ha fet una temporada una mica més decebedora a l'Arsenal, també s'ha lesionat, però té jugadors interessants. Noruega, Rierson, el lateral del Dortmund, Sander Berge, el Fulham, Alexander Sørloth o Strand Larsen, ahir el van veure guanyar la Conference League amb el Crystal Palace, o l'extrem Antonio Nusa, del Leipzig. Però ara l'interessant, perquè quants jugadors del Bodø Glimt van?
1: Quants?
0: Només 3, al final.
1: Però
0: és una llàstima.
1: Han fet bona temporada a Europa.
0: És una llàstima. En algun moment han anat més, però ara van un per línia. Fredrik Bjørkan, Patrick Berg i, aquí, una debilitat personal, que és Jens-Peter Hauge. Ha marcat 6 gols a la Lliga de Campions. Realment ha brillat. I Noruega, que donarà molt a parlar en aquest grup I, molt entretingut amb França, Iraq i Senegal.
1: I de Senegal en parles tot seguit.
0: Sí, perquè és una altra selecció que li pot complicar la vida, a més d'alguna selecció potent que disputarà el seu quart Mundial, d'aquesta que és l'actual campiona d'Àfrica, no segons la CAF, sí segons els resultats, el que va passar al futbol, perquè la Diana de Pap Gay, el jugador del Villarreal, restarà per sempre a la memòria dels senegalesos. Dels 3 Mundials anteriors en què han participat, han disputat 2 cops les eliminatòries i el 2002, en el seu debut, van arribar fins i tot als quarts de final. Pap Thiaw és el seleccionador dels Lleons de la Teranga des del 2024. No va poder participar en un Mundial com a futbolista, ara sí que ho farà amb 45 anys com a seleccionador del seu país. Juguen els seus futbolistes a la Lliga, a la Premier, a la Bundesliga, a la Liga en francesa i també gran part d'ells a l'Aràbia Saudita, com Sadio Mané, que és l'atacant de l'Al-Nasser, s'acaba de proclamar campió de Lliga.
1: Ex de Liverpool.
0: Sí, exacte. Sí, ha fet una carrera espectacular també a la Premier League. Ara ja són els seus últims dies a l'Aràbia Saudita. Es va perdre el Mundial de Qatar per lesió, ara doncs tindrà aquesta revenja. Excel·lents futbolistes té aquesta selecció, Mendy a la porteria, Kalidou Koulibaly en defensa, aquests dos juguen a l'Aràbia Saudita, Pap Gueye, ja l'hem comentat, el migcampista del Villarreal, Ilmar Ndiaye de l'Everton, Ismaïl Assar del Crystal Palace, un altre campió de la Conference, Nico Jackson, que ha jugat al Bayern aquesta temporada, Hassan Diaw, l'ex del Betis, i atents al migcampista Lamine Camara del Mónaco, company d'Ansu Fati, és molt bon jugador. Repeteixo, el grup I ens ho passarem, jo crec que bastant bé, amb França, Iraq, Noruega i aquesta Senegal.
1: I acabarem amb un clàssic de les darreres dècades, jo diria, Croàcia.
0: Sí, home, dels 7 possibles mundials, sota la denominació de Croàcia, abans Iugoslàvia, n'ha jugat 6, però és que en 3 d'ells, és a dir, a la meitat, ha pujat al podi. Va ser tercer a França 98, i sots campió a Rússia 2018 i tercer a Qatar 2022. És una barbaritat d'un país de pocs habitants.
1: Ja, però és que fixa't el que han fet històricament, ja no amb esports individuals com els tenistes, per exemple, el que han fet amb esports col·lectius.
0: Sí, sobretot.
1: Estic pensant en bàsquet, estic pensant en waterpolo, sí. Estic pensant en handbol.
0: Són els 4 grans pilars.
1: I és un país molt petit.
0: Sí, sí, sí. És tremendo. Passa que el gen aquest competitiu, sí, és la definició de competitivitat, és l'Uruguai d'Europa. En tots els mundials en què han superat la fase de grups han estat al podi, així que compte si superen la fase de grups, però venen de no superar els grups a l'Eurocopa de fa 2 estius compartir en grup amb l'equip de Luis de la Fuente, amb Espanya. Tot i així, li va donar continuïtat al projecte de Zlatko Dalic, que entrena la selecció balcànica des del 2017, un dels seleccionadors ara més longeus del futbol mundial i que ha pogut donar forma a una de les generacions més exitoses de tot el futbol croat. Luka Modric lidera la llista.
1: Sí, màxim.
0: Sí. Reverències, farà història participant amb 40 anys ja complerts en el seu 5è Mundial. Ha jugat 196 partits amb la selecció. És una autèntica barbaritat. Podria penjar les botes un cop acabi la cita. Sí. Té contracte. És a dir, va firmar una temporada més una al Milan, opcional. Tampoc és segur que continuï. Podria penjar les botes després del Mundial. Té bons noms, la selecció croata. Dominik Livaković, com no entrena Mitchell a la selecció, doncs té opcions de jugar. Josko Guardiol i Luka Vucevic són la parella de centrals. Aquest Vucevic és un defensa del Tottenham que ha jugat cedit a l'Hamburg, només 19 anys, però té molt bona pinta. I continuen doncs, els ja clàssics, els Pasalic, els Kovacic, els Kramaric

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9:42, vinga, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dimarts 28 de maig al marge del futbol. Marc García, bona nit.
2: Bona nit, Albert. Xavi Pascual ha parlat avui en roda de premsa per donar explicacions de la seva sortida del Barça a final d'aquesta temporada. El tècnic de Gavà ha recalcat que marxa pel patiment.
3: Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Això em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
2: Marc Márquez ja té l'apte mèdic per poder participar al Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, encara que és un apte amb una condició, perquè haurà de tornar a passar revisió mèdica divendres després de córrer els primers entrenaments lliures. En waterpolo, ahir, anada de la final de l'Eurocup femenina entre el Catalunya i el Club Natació Barceloneta. El resultat va ser favorable al Catalunya 14-9. La tornada serà el pròxim dimecres a les 8 de la tarda a la piscina de Sant Sebastià. També es va disputar ja el primer de la final del play-off de la divisió d'honor de waterpolo femení que es disputa el millor de 3. El Sant Andreu va derrotar el Mataró per 10-8, el segon partit dissabte a 8:15. I Marina Bassols no va poder superar ja la número 8 del món Andreeva i va caure 3-6, 6-1, 6-1 a la segona ronda de Roland Garros.
1: Marc García, ha estat un plaer. Molta sort, això és casa teva.
2: Moltes gràcies, Albert, igualment.
1: Gràcies. Seguim en directe.
4: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
5: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
6: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
7: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
8: Si escuchas esto al agacharte, es que necesitas Flexium Articulaciones. Flexium con colágeno bioactivo y boswellia ayuda a una buena flexibilidad articular. Flexium, de Pharma OTC.
1: Temps pel podcast a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Parlem de futbol femení. Elles juegan a Onda Cero Punes. Ana Rodríguez, Madrid, hola.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Una entrega, esta última de Ellas Juegan, muy especial, ¿a que sí?
9: Pues es que el adiós de la reina merecía la vuelta de Ellas Juegan, un capítulo especial que ya podemos encontrar en la web de Onda Cero, en OndaCero.es, y también en nuestra cuenta de Twitter, en @EllasJueganOCR, en el que vamos a hablar, por supuesto, de esta despedida espectacular, este homenaje tan merecido para Alexia Putellas. Charlamos con dos de las que fueron sus compañeras en los inicios del proyecto del Barça en el fútbol femenino, con Olga García y con Gemma Gili, que nos cuentan

0: Pues la llegada de Alexia al Barça, ¿cómo ha cambiado ella su figura, el fútbol femenino español? Palabras como icono, líder, carisma aparecen en esta conversación, y es que Alexia Putellas la vamos a echar muchísimo de menos todos, seguro que también el Barça, pero sí ha ganado el derecho a decidir su futuro y, como ella misma ha dicho, ha sido una historia perfecta.
1: I de les grans, de les molt grans, d'especial Alexia Putellas, al Elles Juegan, podcast de futbol femení a OndaCero.es. Ana Rodríguez, gracias y hasta la próxima.
0: Gracias a vosotros, un abrazo, chao.
2: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
3: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
4: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
5: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
6: ¡Valorado!
5: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
6: 100% asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola.
8: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar por Seguro Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar por Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
9: A la brújula de Radio Estadio, de 3.
1: A aquesta hora, a les 9:47, gairebé 48, els dijous, en la recta final en definitiva de la brúixola de Ràdio Estadi de Catalunya, el bàsquet n'és el protagonista en forma de tertúlia al de 3, tot i que avui són dos. Hi ha un que té un compromís personal que, per suposat, li hem respectat. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, hola, bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: Arnau Cunillera, el Ganxo, Manresa, bona nit.
11: Hola, bona nit.
1: Trobarem a faltar el Jordi Valle de l'agència EFE, però amb vosaltres dos. Vull comentar la roda de premsa del Xavi Pascual, que després que es conegués amb nota oficial del Futbol Club Barcelona que a final de temporada marxarà de l'entitat pagant la clàusula de rescissió de contracte de 400.000 euros, euro amunt, euro avall, aquest matí ha justificat la seva decisió assegurant que està desgastat.
12: Jo no puc perdre'm el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Això em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo 3 vegades més. Això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant. Moltíssimes ganes d'acabar bé aquesta temporada, som molts els que no continuarem. Tots junts volem fer aquest últim ball i acabar amb la victòria en aquest play-off. Mai podré ser prou agraït en tot el que el públic i el Palau em dona, que segueixi tan increïble amb l'equip i amb mi fins al final de la temporada. Jo crec que no em veieu sortir malament. Si guanyem la Lliga sortiré millor, això està clar.
1: No sé com ho veieu vosaltres, què penseu d'aquestes explicacions que he donat avui? A mi, la veritat, m'han descol·locat moltíssim. Per exemple, José María.
10: Bueno, els que anem normalment al Palau sí que és cert que havíem vist en els últims partits un Xavi Pascual, podem dir, resignat, no? Com que impotent. I jo crec que no s'ha vist tan forces per continuar, i això l'honra per fer un pas al costat, no? El que està clar que el Barça està en una situació amb una sessió insostenible i hi havia d'haver de canvis. O sigui, la marxa d'un culer com el Xavi, que pues, ho reflecteix.
1: A mi em sorprèn que digui que ell porta fatal lo de perdre. Home, ell ha estat, molts anys a la primera etapa, Arnau, del Futbol Club Barcelona, i ha guanyat, és veritat, ha guanyat l'Eurolliga, ha guanyat Lliga, ha guanyat Copa, però també ha perdut, i ha anat a Panathinaikos i també ha perdut, i ha anat a Zenit i també ha perdut, vull dir, partit.

0: Vull dir, algun títol en disputa, no ha guanyat absolutament tot el Xavi Pascual. Clar, que ara estigui tan desgastat, tan ràpid, perquè és que al novembre va incorporar-se al Barça. Estem al mes de maig, encara no l'hem acabat, i ja està desgastat. Com ho veus tu, Arnau?
1: A mi també m'ha descol·locat molt, com has dit tu, eh? Ha parlat també del partit de Panathinaikos, que allà va ser com un punt d'inflexió per ell, que... però ha estat una compareixença que ha durat gairebé 50 minuts, crec, ara de memòria.
0: Sí, allà hi era.
1: I que les preguntes que la gent volia respostes, al cap i al final hi han hagut respostes, perquè a tot eren les respostes que em guardaré perquè és una conversa personal i no la faré pública, i no ha acabat de resoldre els interrogants que molta gent tenia ganes de saber i que esperem que algun dia se sàpiga. Però és sorprenent que digui que... li costa molt perdre i és molt sorprenent que s'hagi cremat tan i tan ràpid quan ell també sabia el que venia aquí al Barça i el que tenia aquí al Barça.
0: El que veurem, el que podrem comprovar i no haurem d'esperar gaire, José, és si està tan desgastat com per no agafar immediatament un altre projecte a un altre lloc. Avui li han preguntat en aquesta conferència de premsa si eren certs els rumors o les informacions que el col·loquen a Dubai per ser el millor pagat entrenador de la Eurolliga amb un contracte de 3 anys i ha dit d'això avui no en parlo.
2: Clar, avui deia que avui no tocava, no?
0: No.
2: Home, hem de suposar que, clar, l'oferta de Dubai pues, fa també canviar el teu parer, no? Pots dir, aquí no arribaré o no estic a gust amb certes decisions que estan prenent, no arribar a fitxatges, i allà doncs, puc agafar un contracte amb uns jugadors excels, no? O sigui, pues, ha dit, pues, vinga, deixem-ho córrer i es posi un altre, ja està.
0: Es dona per segur que la marxa del Pasqui no serà l'única del Palau Blaugrana quan acabi la temporada. Pot sortir també l'actual director esportiu, avui era present, juntament amb el Rafa Juste, el president en funcions de... o el president electe, no sé com es diu el càrrec, que em perdoni el senyor Juste, del Futbol Club Barcelona, amb no als costats de Pascual per desig de l'encara entrenador Blaugrana, sinó en primera línia de platea, com si diguéssim. Dic que es dona per suposat que sortirà també Juan Carlos Navarro, tot i restar-li encara contracte en vigor com a director esportiu. I com a possible substitut, segons ha publicat l'Ugeti, va a missa, a Mundo Deportivo, l'actual del Baskonia i ex del Baxi Manresa, Xevi Pujol, Arnau. Què et sembla?
1: Sí, és un nom que encaixa molt al perfil. Recordo que l'any passat el van renovar al Manresa, però que finalment va marxar a Baskonia perquè va dir que se li havien reunit totes les condicions possibles que ell havia firmat el contracte, que si es reunien marxaria, i sí que havia tingut una oferta del Barça abans de la temporada passada, però deia que cap oferta que havia tingut li complia tot el que necessitava per marxar de Manresa, que era casa seva, i entenc que ara sí que deu complir l'oferta del Barça, tot el que ell volia en el club. I veurem a veure què és el que fa, perquè en Baskonia, amb el poc temps que ha estat, ha aconseguit una Copa del Rei, i penso que és un perfil molt interessant, jove, per portar jugadors ja experimentats, una miqueta experimentats en Eurolliga i ACB, i per aconseguir guanyar tots els títols possibles pel Barça.
0: Efectivament, com diu l'Arnau, José, la seva trajectòria parla per si mateix, guanya la Copa Baskonia, però és que a més fa miracles mentre està a Manresa, i el Arnau sap, José, perfectament, amb un retallat pressupost, fitxant sempre jugadors que acaben marxant a final de temporada i mantenint-se.
2: Sí, no. Silvi Francisco, Chima Moneke, Baco, etcètera, no? A Manresa ho ha fet molt bé, a Baskonia també, i per a mi és un... A mi em fa trempera el que el Xavi Pujol vingui al Barça, sí.
0: No es pot dir d'una forma més clara i explícita. Del bàsquet femení, José, i a l'Uni Girona, un cop renovat l'entrenador Roberto Íñiguez, toca remodelar la plantilla, dos fitxatges de gran nivell, Juana Camillón de l'Estudiantes i Jana Martín, la número 7 del draft de la WNBA, i 5 adeus, Cornelius, Jocite, Carter, Holm i Pendade.
2: Sí, però aquests fitxatges el que et diuen és que l'Uni Girona vol repetir els èxits de la temporada aquesta que acaba d'acabar, perquè per mi el fitxatge d'Iana Martín és el fitxatge de la Lliga. O sigui, una jugadora estratosfèrica amb només 20 anys que pot créixer molt al costat del Roberto Íñiguez i que a Perfumerías ha sigut el seu lloc, ha sigut un altre escàndol. O sigui, per mi és el fitxatge de la temporada. I després la Juana Camillón és un altre gran fitxatge, una jugadora molt versàtil que pot anotar tant dins com fora i que va guanyar la plata olímpica.

0: olímpica a París el 2024, 3x3, amb la Sangri Veravide, la Vega Cimento, la Nacida Alonso de Armini. Dos grans fitxatges per l'únic.
1: Del cap de setmana passat recuperem la final de l'Eurolliga, que va ser per l'Olympiacos imposant-se al Madrid a Atenes a la final 92-85 amb un triple fallat per Félix a 11 segons de la butzina que podia haver donat el triomf als d'Escariolo, que recordo, sense Tavares, sense Alex Lent i sense Garuba, que ha estat operat avui del tendó d'Aquiles, el partit decisiu. Tots tres absents. Justos campions, Barzokas i els seus, Arnau?
2: No sé si justos campions per la temporada que han fet. Si mirem la temporada, segurament sí que siguin justos campions, però mirant el partit de la final, el tram final de partit deixa molts dubtes sobre l'arbitratge, amb jugades força polèmiques en contra del Real Madrid, i tot i això, el Madrid, quan semblava que tenia el partit perdut, va aconseguir retallar diferències i va tenir un triple per empatar que finalment no va anotar, i es va endur el títol Olympiacos, però el Madrid va competir fins al final amb lesions molt, molt importants.
1: Què et va semblar a tu, José?
0: Bueno, a la semifinal va jugar molt bé Olympiacos, va passar pel damunt de Fenerbahçe, i jo crec que a la final, com bé diu l'Arnau, doncs els minuts finals, bueno, diguem-ne que va ser, els àrbitres van ser casolans, no? I bueno, jugar a casa amb l'OH ple, etc., no era una oportunitat que Olympiacos no podia deixar perdre. Per mi el jugador Alex Peters va ser decisiu. Un segon espasa que ho va fer realment bé a la final.
1: Aquesta setmana la CB ha recuperat partits ajornats, com per exemple el mig partit que va servir al Joventut per acabar completant la victòria de la jornada 29 davant Unicaja en aquella segona meitat, feliçment amb els marcadors a ple rendiment, que va veure un 95-74 final i que suposa el cinquè triomf verdinegre seguit. Per cert, avui s'ha presentat la Supercopa ACB, que es jugarà a l'Olímpic dies 19 i 20 de setembre amb el València, la Penya i el Baskonia ja classificats i esperant el campió de Lliga. És una gran cita de bàsquet, altre cop de dos dies, no és com la Copa del Rei, però, Arnau, val molt la pena aquest torneig.
2: Sí, val molt la pena aquest torneig. A més, és un torneig que per segona vegada consecutiva no hi haurà cap clàssic possible, perquè Barça o Madrid, un dels dos en quedarà fora, i serà un torneig segurament on hi haurà molta afició desplaçada, i veurem a veure quin equip se l'acaben portant amb les noves plantilles estructurades ja per la temporada que ve.
1: I demà darrera jornada de la Lliga ACB, a les 6 de la tarda el Baxi rep el Madrid, els blancs que perdien ahir davant el Baskonia, quarta derrota seguida dels d'Escariolo a la Lliga, a dos quarts de nou, UCAM davant Iopos Lleida, l'Andorra davant del Barça i el Girona davant del Joventut. I coses del calendari, ens quedarà per diumenge a les 7 un Barça-València de penúltima jornada, amb una cosa raríssima, perquè depèn de com li vagin els resultats, el Barça o el València poden escollir guanyar o perdre i així assegurar-se la posició final de cara a la cruïlla dels play-offs. En fi, ho comentarem tot el proper dijous, si ells volen, aquí al de 3. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, gràcies.
0: Bona nit.
1: Arnau Cunillera, el Ganxo, Manresa, bona nit.
2: Gràcies, bona nit.
1: I com sé que escoltarà la repetició, Jordi Valle, Agència EFE, fins la propera. Recta final, vinga, marxem! Això sí, ja us recordo que teniu una doble cita de forma immediata. La primera és no tocar el dial, perquè si no us perdríeu tota l'anàlisi de la informació de caràcter general, que déu-n'hi-do com va la cosa, a la brújula, amb el Rafa Latorre. I en acabar, doncs, a dos quarts de 12, el que analitzaran a fons amb els seus contertulis serà la informació esportiva al Radio Estadio Noche, amb el Edu Pidal i amb la Rocío Martínez. Nosaltres tornarem demà, perquè ens repetim com l'any, a partir de dos quarts de nou i fins les 10 de la nit amb una nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Fins aleshores, cuideu-vos molt. Bona nit.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Sí, fa calor, molta calor per ser el mes de maig. És cert que ja no ens queda tan juny, el mes de juny, però el tenim molt a propet, però és que fa molta calor. El 40 de maio no hi ha que quitar-se el saio, jo ni saio ni res, ja, mare meva, quina barbaritat, però l'únic que podem fer nosaltres és refrescar-vos amb continguts que puguin ser del vostre interès. Avui, tot i que ser juernes, ja estem iniciant el divendres 29 de maig de 2026, no tenim tecnologia i videojocs, perquè el Dani Martín, com a mestre que és, li tocava anar-se'n de colònies, així que no el molestarem, que ja té prou feina, ja té prou amb lo seu. Però tindrem molts i molts continguts que segur que us agraden. Des d'ara i fins a les 6 us acompanyem tot fent Nits de Ràdio. Comencem.

Si de petits ens diguessin que aconseguiríem dedicar-nos al que sempre hem somiat i que no només ens hi podríem dedicar, sinó que a més aconseguiríem un èxit important, ser reconeguts en aquesta professió, doncs tothom diria, escolta, jo signo un documento en blanco, un pacto amb el diablo, no?, que es diu, perquè diríem, doncs endavant, som-hi, què millor, no?, que poder-se dedicar al que un vol i fer-ho amb èxit. Però hi ha com una lletra, un codi ocult, no?, és com quan acceptem les cookies així, vinga, a todo pa'lante, un preu a pagar, com tot pacte amb el diable, que

0: i des d'ahí com ho puc afrontar el dia que tengo.
1: Doncs aquests i moltes d'altres reflexions i sobretot propostes, metodologies i tècniques per poder viure una vida en plenitud sense arribar a aquest burnout, no?, que tant es diu ara, aquesta situació límit, no?, laboral personal, doncs ho teniu a vivir a Jornada Completa, el meravellós llibre que ha escrit la Mar Cabra. Aquí agraïm l'entrevista que li vam poder fer a YouTube i ara aquí a Nits de Ràdio us seguim acompanyant fins a les 6, com sempre, fent-vos companyia i fent-vos propostes que us fagin augmentar les vostres capacitats tècniques, metodologies i tot el que us pugui ser d'interès. Seguim fins a les 6 a Nits de Ràdio.